0: àgils de res?
1: Doncs bàsicament per la norma de reutilitzar. O sigui, venim de fer una col·laboració amb la Nit Més Fosca, a la Ceba Negra de Figueres, que va anar molt bé, ens ho vam passar molt bé. Vaig anar com a emissari de les Portes de Troia.
0: T'anava a dir, ens ho vam passar molt bé, però només vas...
1: No, no, dic que ens ho vam passar jo...
2: S'ho va passar triplement bé.
1: En Sergi i en Xavi.
2: Sí, i per sí, tant, ja...
0: Ens hi vas donar les gràcies.
1: Per què?
0: Per convidar-te.
1: Home, i tant.
0: I et van dir, de res.
2: Gils de res.
1: Gils de res. És que no podia esperar una altra cosa.
0: Era un assassí en sèrie, però era molt educat. Sempre saludava i sempre deia de res.
1: De res. I va anar molt bé. Va ser una molt, molt bona col·laboració. Espero que la primera d'altres, perquè jo penso que hi va haver feeling. I, òbviament, hem de reutilitzar materials, així que avui li donem... Allà vam donar una visió més a Crònica Negra, més sensacionalista, si voleu, i avui li donarem... Intentarem donar-li un toc una miqueta més històric.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Ai, aquesta flaire de MIDI que ens fa recordar els millors jocs de Nintendo 64, eh?
1: Quins records, eh?
0: I això sona perquè justament aquest personatge d'avui apareixia en Castlevania, no?
1: Exacte, concretament el Legacy of Darkness, però en Sergio m'ha dit, com a molt, persona molt informada en videojocs i de l'època de la Nintendo 64...
0: De l'època de la Nintendo 64...
2: Però tu vas a conèixer la Nintendo 64, tu no?
1: Clar que no. De fet...
0: Què era? Anava amb CDs o amb cartutxos?
1: En cartutxos, no?
0: Ah, val,
1: sí, aquesta sí, no, és... sí, això sí. De fet, si us he de ser del tot sincer, aquesta música no l'he triat jo. Sé que us estic decebent, perquè quan he arribat aquí en Sergio m'ha dit, uau, Albert, que guai que hagis posat aquesta cançó, no sé què, i la va triar, de fet, en Xavi Gorro, de la nit més fosca.
0: Perfecte.
2: Bueno, pues gràcies.
0: Sí que hi ha sintonia, veus? Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, perquè estava pensant quines músiques poses, i en Xavi sempre recomana músiques al final dels seus programes, i vaig dir, pues agafo les seves.
0: Molt bé.
1: Ja que vam anar allà.
2: Això no es diu col·laboració, es diu robatori. Però... De fet... En tot cas, és una música molt... Sembla Donkey Kong, eh? Donkey Kong. Reciclaven Donkey també. Kong, el propi Castlevania reciclava músiques.
0: De fet, els nostres oients, si han, abans de la cançó que estàvem escoltant, d'aquest tema que ens introdueix del Castlevania, han escoltat un nou separador després de molt temps, una cosa nova, ja, que ja ens actualitza a totes les xarxes per on sonem, però no és només l'única cosa nova de la qual aquesta setmana n'estem orgullosos, oi que sí, Albert?
1: Exacte, no és l'única cosa nova, perquè com heu vist a les nostres xarxes, de fet ara ja fa una setmana, perquè com bé sabeu no gravem en estricte directe a les portes de Troia, hem estrenat també una nova imatge corporativa, i una nova imatge del programa, una nova imatge del podcast, i estem molt contents d'haver-ho compartit amb vosaltres.
0: Ha quedat xula, no?
2: Ha quedat xula. Imatge corporativa em sona molt malament, però... Yeah. Sona com, yeah, com a sector, però raro, però...
0: Nova marca, nou logo...
2: No? Sí, no, sí, nova imatge.
0: Aquest color,
1: ja tocava, imatge, nova ja imatge.
0: Aquest color de terrós, no? Com és aquest taronja...
1: Argilós.
0: Bé. Doncs mira, esperem que als nostres oients els hi agradi. En tot cas, ens centrem ja per parlar avui de Gil Terré.
1: Bueno, i perdona, Sergio, però ja aprofitant de parlar de coses noves, estem al programa 491. Vull dir que ens anem acostant a una fita.
0: Correcte.
1: No? Ens estem acostant al programa 500 i en anteriors programes ja us hem avançat una miqueta que segurament faríem alguna cosa especial.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que us aneu reservant. Encara, quan s'emeti aquest programa, potser ja sabem quan.
0: Però... Potser ja sabem, o potser encara no.
1: Potser encara no.
0: En tot cas, és un anunci del programa en públic que farem pel 500 del Portes de Troia a Barcelona.
2: Tant de bo que no el fem,
0: sí,
2: i que us hagueu passat molts programes sense mi, anunciant-lo, i que per fi no sigui jo el que promet coses que no passen.
1: Uau, efectivament. Això compensaria tots, eh?
2: Sí, ara podem deixar de ser una teletienda i comencem amb el programa.
1: Va, però està bé, explica aquestes coses, home.
0: Doncs això, aneu-vos en recordant que això serà a finals de maig, segurament, i ja us informarem, i que estigueu molt atents, perquè aquella data us voldrem veure aquells que us vingui de gust de venir a veure'ns un programa en directe, no només a nosaltres, també, doncs, si ve algú de l'equip del Troia que fa aquestes músiques dels separadors, doncs també podeu ficar-li veu, per exemple.
2: Bueno, veu ja li fiquen.
1: Podran posar cara.
2: Si voleu posar-li
1: no
2: veu...
1: Arranquem,
2: Veniu en directe, a posar-li veu a una persona que ja porteu 12 anys escoltant.
1: Posar-li veu.
0: Li posareu cara. Exacte. Albert Abril, aleshores, la nit més fosca vas parlar d'aquest personatge,
1: sí,
0: des d'una vessant més fosca.
1: Correcte.
0: De novel·la, de la història del crim, de la novel·la negra, etcètera, sí, sí, tot això. Aleshores... Avui ho farem des d'un punt de vista més històric, oi?
1: A veure, serà molt similar, però sí que parlarem d'aquesta persona, no? Avui parlarem una miqueta de Gilles Deger, que, com ja s'ha llegit a la introducció, és un noble, no, del segle XV, que a part de ser conegut per la seva implicació en la Guerra dels Cent Anys i per ser millor amic, no, o molt proper de Joana d'Arc, que potser, bueno, que serà un personatge que li marcarà molt a la seva vida, i de fet marcarà també molt el judici que faran a Gilles Deger, no només el judici del segle XV, sinó el judici posterior sobre aquesta figura. També és molt famós per ser considerat, entre moltíssimes cometes, el primer assassí en sèrie de la història, no? Entre moltíssimes cometes, perquè ja sabeu que el terme assassí en sèrie és encunyat no fa tant temps per l'FBI, a finals del segle XX, però bueno, si anem a jugar a posar aquests qualificatius presents en aquest personatge del passat, doncs podem dir que també va ser famós per això. I avui explorarem aquestes dues vessants.
0: Mm-hmm. I aleshores, aquest personatge, vem un paquet d'avisos per moltes
2: raons. Hòstia, els DLCs, eh?
0: Aquest és un DLC bo, eh, aquest? DLC. Perquè, atenció, posem en context als nostres oients perquè aquest senyor, doncs, hem d'estar atents perquè l'envolten tota una sèrie de conceptes que sortiran al llarg del programa d'avui.
1: Sí, de fet, amb l'Alberto, quan preparàvem el guió de Gilles Deguer, van començar a dir, bueno, sí que anem a fer aquest programa, però clar, hem d'anar molt en compte, no? Perquè és molt perillós començar a caure en molts tòpics, no? Per exemple, parlar d'un, això, no?, d'un assassí en sèrie, de parlar d'un psicòpata, parlar d'un pedòfil, perquè veurem que la majoria de les víctimes són nens i nenes que no arriben als 20 anys, ni als 15 en molts casos, que homosexual, no?, que molts historiadors, i inclús persones que l'han estudiat, que no són ben bé historiadors...
0: O sigui, podria ser un jugador del Madrid, no?
1: Sí? No ho sé.
0: No esteu al cas. No,
1: jo
0: és igual.
1: Jo ja saps que no.
0: Deixem caure això aquí, ho agafa i...
2: Però del Madrid o de la selecció espanyola?
0: Digues?
2: Del Madrid o de la selecció espanyola? Que ve és el mateix ara mateix, no?
0: Exacte. Dels dos equips.
1: I sobretot això, no? I que molts historiadors diuen, bueno, és que de petit estava la família el tenia abandonat, o va viure molts traumes de la guerra dels 100 anys, no? Que tot això són coses que vist des de l'actualitat, doncs sí que tenen cert sentit, però en aquella època no... Està molt lluny de la realitat.
2: Li van passar a tothom en aquella època.
1: Exacte. Vull dir que no, que la vida de nobiliària francesa ja era així. Vull dir que no és que sigui un cas excepcional. Vull dir, ara, òbviament, però en aquella època, bueno, que no té res a veure.
2: Sí que és excepcional pel fet de que se li fa un judici, no?, i que aquest judici va esparverar a la gent de l'època. Senyal de que tan normal el que el veia no era pels cànons de l'època. No? Moltes vegades, jo que sé, hi ha hagut autors, evidentment no historiadors, que s'han apropat al personatge, no? George Batall, per exemple, no?, que és un escriptor així esotèric / eròtico festiu, que va quedar fascinat per la llegenda d'aquest personatge, i que ell deia... i atribuïa totes les motivacions de les depravacions del personatge al fet de que era un home del seu temps. Perquè, clar, vivia el feudalisme i que, per tant, ja era normal que fos pedòfil, assassí, no sé què... des del punt de vista que se li fa un judici per tot això, ja podeu entendre que no era la normalitat de l'època, no?, i que moltes vegades ja n'hem parlat abastament en el nostre programa. L'edat mitjana no és una època ni tan fosca, ni tan cruel, ni tan bàrbara, no?, i que es jutgin casos com aquest ja és un bon indicatiu de que no era ni de bon tros la normalitat.
0: Molt bé, i en Gilles Deguer és conegut per moltes coses, però molts cops el vincula amb la inspiració de la llegenda de Barba Blava.
1: A veure, és veritat que molts cops quan busquem l'origen de la llegenda o el conte de Barba Blava, no?, aquell senyor que guarda els cadàvers de les seves dones en un armari, etc.
2: No és un personatge de One Piece.
1: No, exacte. Molta gent busca, quan hi ha una llegenda, quan hi ha un conte així, sempre s'intenta buscar, no?, una real històrica, i molta gent diu que sí, que Gilles Deguer és l'origen, no?, que s'inspira... A veure, té algunes característiques que podrien semblar que sí que s'inspira això, però en realitat és una cosa anterior a Gilles Deguer. O sigui, la inspiració del conte de Barba Blava sembla ser, i això potser l'Alberto ho explicarà millor, que és un... que ve d'uns fets bastant anteriors.
2: Sí, de fet, bàsicament, s'acostuma a fer aquesta atribució perquè en certes regions de França on Gilles Deguer tenia possessions, tenia castells, tenia fortificacions, en algunes de les quals va cometre tots els actes que l'Albert... ens explicarà ara, i espero que no es recreï massa en ells, en aquelles zones sí que es va fer com una equiparació de la figura de Barba Blava i les seves depravacions, situant la història de Barba Blava en els mateixos indrets, en els mateixos castells, on Gilles Deguer va cometre els seus assassinats, les seves tortures, les seves invocacions demoníaques i tota la llarga llista de coses que veurem avui. Però més enllà d'això, la figura de Barba Blava, el conte, no?, és aquell home que es va casant amb moltes esposes, els diu que no entres en aquesta habitació, pots fer el que vulguis, però no entres en aquesta habitació, i quan entren té allà com una mena de quarto de Christian Grey, no?
1: Però també és la inspiració de...
2: Christian Grey potser també seria una inspiració. Però ja veureu que això té poc a veure amb la realitat del personatge que mirarem avui.
0: Però és una llegenda perfecta?
1: Sí, és d'aquelles típiques històries o aquelles llegendes que ha passat per molts filtres i llavors va molt bé. A més, això és fantàstic perquè ens arriben registres escrits del seu judici, de les confessions, dels testimonis, una demostració més del que deia l'Alberto, no? De tot, de la judicialització de la societat medieval. Però clar, fixem-nos, és una cosa que passa al segle XV, no? Que estem a les portes o ja en ple gairebé humanisme, els interessos per l'anatomia, per les disseccions, els cossos desmembrats, no? Una miqueta això. Llavors passem pel romanticisme, castells tenebrosos, presons, personatges tràgics, víctimes d'una conjura, vampirs, perquè inclús a Gilles de Gais se li arriba a dir el vampir de la Bretanya, i si ja arribem, si voleu, al segle XXI, també és perfecte, no? És el primer assassí en sèrie, és el sensacionalisme, no? És el gore, és l'estrès post-traumàtic de la Guerra dels 100 anys, és, bueno, és un personatge, és una història...
2: És francès.
1: Vull dir que va molt bé perquè casen tots aquests, en tots aquests processos culturals i ens arriba, doncs, això, no? Amb moltes capes, molt boniques, i que intentarem anar a desgranar una miqueta.
2: Molt bé. I com coneixem els esdeveniments que parles avui? Com començarem els fets de la seva vida?
1: A veure, molt breument, o sigui, entendre que Gilles de Gais va passar per un doble procés judicial, un procés civil i un procés religiós. De ser ja els desgranarem una miqueta més, però se'ns conserven gairebé pures les actes del procés religiós. Llavors tenim les acusacions, tenim els testimonis, tenim les seves confessions, vull dir que ho tenim tot, molt, molt ben recollit, i clar, eren documents molt exhaustius, a més se'ns explica com se l'interroga, quins testimonis hi havia, com se'l tortura, o no, ja veurem, vull dir que tenim molta informació sobre la seva vida. Vull dir que durant el dia d'avui anirem llegint fragments i cosetes, però també hem d'entendre que són fonts que extraiem d'un judici, i en aquella època els judicis també en molts casos, i actualment també, òbviament, es feien sota pressió, s'exageraven certes coses, es magnificaven les xifres, no? Perquè ja veurem que ell quan li diu però quantes víctimes has tingut al llarg de la teva vida, diu, no en tinc ni idea. Vull dir, no sap quanta gent ha matat, no sap quants nens ha violat, vull dir que no se sap, i llavors es posen números i s'intenten magnificar, i s'intenta magnificar la seva actitud, vull dir que ja ho anirem veient, però simplement avís per a navegants que passa això.
2: I confessions sota tortura, no? Sota pressió, bueno, ja anirem veient.
0: Molt bé, doncs, si et sembla, fem la biografia canònica del personatge, on i quan ens situem, per on hem de començar, explica la seva vida.
1: A veure, Gilles de Gais, ell viu entre el 1404 i el 1440. Vull dir, té una vida de 36 anys, 36-37 anys, perquè hi ha historiadors que el situen una miqueta abans, una miqueta després. Ell viu a la zona de Loira, a més o menys al naixement de la península de Bretanya, uns quilòmetres més a l'est de la ciutat de Nantes, i ens mourem sobretot per aquesta primera meitat del segle XV. Clar, estem al cor de la Guerra dels 100 anys i altres guerres que queden englobades dins la pròpia Guerra dels 100 anys.
0: Guerra dels 100 anys? Mai n'havíem parlat, no?
1: Mai n'havíem parlat.
2: Bueno, vosaltres no, jo sí. La primera temporada del Troia ja vam dedicar-li dos programes. No sé com han envellit.
0: No, i després també hem fet coses de la Guerra dels 100 anys.
1: Alguna batalleta.
2: Crec que tu vas fer batalla de gent curt, no? Alguna vegada que vas venir de convidat.
1: Crec sí,
2: hem fet...
0: Bueno, sí, jo crec que era genial, Alberto.
1: Hi ha coses.
0: Que n'hem parlat bastant.
2: No, tampoc tant, eh? Tampoc tant. Jo crec que una de les coses que parlàvem amb l'Albert i jo és que potser cal reactualitzar aquests programes i tornar a fer algun programa sobre la Guerra dels 100 anys, que fa temps que no parlem d'aquestes coses.
1: Exacte. I potser, de fet, no cal ni fer context, o sigui, simplement saber que és un problema, o sigui, un problema successori, no?, entre el Regne d'Anglaterra i França, un problema també de jurisdiccions, perquè hi havia territoris que eren territoris anglesos i alhora francesos, i entendre també que la guerra en aquell moment no és d'un estat contra un altre, sinó d'una família, o la branca d'una família contra l'altra branca de la família. Vull dir que, per entendre una miqueta això, no? I sobretot tenir en compte que la Guerra dels 100 anys, sobretot es lliura en terra francesa. I això serà molt important a l'hora de, bueno, de que aparegui aquest personatge precisament fent bogeries per França, però clar, fa aquestes bogeries mentre hi ha una guerra. No? I sí que hi ha molts temps de treva i tot, però clar, està passant tot això mentre tenim genets anglesos fent cavalcades pel nostre territori i tot això.
0: Quins són els orígens familiars de Gilles de Gais?
1: A veure, Gilles de Gais va néixer, com ja hem dit, el 1404, en una família de sang nobilíssima de França, o sigui, era una família molt poderosa, a la Torre Negra del castell de Champtocé. la Torre Negra, no? Ja tenim aquest origen encara més fosc del personatge de la comarca del Loira. Llavors, la seva família, com deia l'Alberto abans, posseïa moltes terres, molts castells, molts títols a la zona de... A la zona de no sé com es pronuncia, Poitou, Anjou, Normandia...
3: Poitou.
1: Bretanya, Loira...
2: Puton, i ja està.
1: Eren de l'altíssima noblesa francesa. Una cosa que sí que cal tenir en compte és que al segle abans la seva família havia viscut un cas d'excomunió per consanguinitat i bigàmia. Així que tinguem en compte que la seva família ja tenia, per molt que formés part de l'altíssima noblesa, ja tenia aquesta marca negra, entre cometes.
2: Molt bé, i què sabem dels seus pares, germans, una mica de la seva família?
1: Els seus pares eren Gai II de Laval i Marie de Craon, que, com tota bona família nobiliària, no tenen gaire relació emocional, com entendríem avui dia, amb el seu fill, i el seu germà petit, que és René de Ré, o René de la Sus. Se li diu de les dues maneres. Llavors, el que vull que entenguem dels pares, històricament penso que potser és el més important, és que el 1415, el mateix any que té lloc la batalla d'Agincourt, moren els dos pares. Sí, el pare mor en un accident de caça, se'n va a caçar i se'ns explica que fa una miqueta com Robert Baratheon, a Joc de Trons, que un porc senglar se li revolta, li obre el ventre i està molts dies patint al llit, no? I amb infusions, amb pòssimes, amb beuratges que el deixen mig tonto i ella es va sagnant amb mig... Bueno, això, no?
2: Com si el pare és Robert Baratheon i ell és Joffrey Baratheon.
1: I, de fet, Gilles de Gé, quan el seu pare està moribund, doncs passa molts dies al seu costat al llit, etc. I ja està, no? És la idea del pare que s'està morint, experiència traumàtica, que segurament una part d'experiència traumàtica ho era, però bueno, la idea és aquesta, no? Que el fill l'acompanya en el llit de mort. En aquell moment Gilles de Gé té 11 anys i al cap d'uns mesos també es mor la mare, d'acord? Per tant, Gilles de Gé té 11 anys amb un germà petit i s'han quedat sense pares.
2: I se'n van a viure amb l'avi com Heidi.
1: Exacte. L'únic que l'avi crec que en aquest cas no és que el Marx, perquè l'avi de Heidi té una petita retirada.
2: Però també tenia una vessant tèrbola, aquest personatge, no?
1: L'avi de Heidi. Heidi. No sé, crec que no he vist mai Heidi.
2: Bueno, millor.
1: Exacte. La tutela se la queda l'avi matern, tot i que el seu pare no volia, perquè l'avi matern...
2: Però com estava mort.
1: Exacte. Que és Jean de Craon. I en el moment en què es posen sota la tutela de l'avi, automàticament Gilles de Gé es converteix en el seu hereu, perquè el fill de Jean de Craon havia mort a la batalla d'Azincourt. Perquè us fa una idea del personatge, les fonts ens el pinta com un personatge totalment maquiavèlic, no? El propi Gé, a les confessions, diu: ell em va ensenyar a veure i a disfrutar des de nen de les petites crueltats. No, llavors, el que hem d'entendre també és que aquest avi maquiavèlic que fa que el nen creixi d'aquesta manera administra les propietats del seu fill adoptiu fins als 20 anys, és a dir, fins al 1424.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim amb la vida de Gilles Terrer.
1: Escoltant un grup francès... Ai, el francès no. Un grup japonès que es diu Gilles Terrer. També recomanat, òbviament, per la gent de la nit més fosca.
2: I també una mica depravats, no? Tu com japonès que decideix posar-se Gilles Terrer al seu grup.
1: Bastant terrible. Bueno. Hi ha un grup espanyol que es diu Gilles Terrer.
2: Serà Giles de Reis.
1: Giles de Reis.
0: Molt bé, l'educació de Gilles Terrer, què ens has de dir?
1: És educació típica d'un noble francès del segle XV. Armes, llegir els clàssics, estudiar l'art de la guerra, etc. Com a petita curiositat, sabem que llegeix les Metamorfosis, els Annals de Tàcit, Metamorfosis d'Ovidi, i també la vida dels 12 Cèsars de Suetoni. I, clar, la vida dels 12 Cèsars, doncs, llegeix les biografies d'uns Cèsars que no queden gaire ben pintats en aquestes biografies, com, per exemple, Tiberi, Calígula i Neró, i ell s'emmirallà una miqueta, no? I arriba a dir coses com que vaig llegir aquella vella història com Tiberi, Caracal·la i altres Cèsars es recreaven amb els nens i el singular plaer que experimentaven al martiritzar-los. Per això, jo vaig voler imitar els dits Cèsars i la mateixa tarda vaig començar a fer-ho seguint les imatges escrites al llibre.
2: Molt bé, el primer assassí en sèrie de la història és una persona que decideix comportar-se com un romà. Per què em cauen malament?
1: I no qualsevol romà.
2: No qualsevol romà, sinó jefazos. Com serà la seva adolescència, la seva primera joventut? Quan es casa, si és que es casa aquest personatge?
1: Molt ràpidament, cosa important de la seva adolescència, entre cometes, i és que als 14 anys ell, en principi, comet el primer crim, no? Li regalen l'armadura perquè rep la dignitat de cavaller i la vol estrenar amb l'armadura i espasa i ho estrena amb un ninot de palla, però no en té prou, s'avorreix, i llavors crida el fill d'un servent amb qui jugava de tant en tant, cosa que també recorda una miqueta de Joc de Trons, no? I ja us podeu imaginar com acaba la història, d'acord? Gilles Terrer amb una armadura i una espasa i el fill del servent amb un ganivet de cuina, doncs practicant i jugant espases, i el fill del servent acaba amb l'espasa clavada al coll. Vale, llavors, primera mort, es compensa econòmicament a la família del servent i ja està.
2: Bueno, com a mínim era el seu germà amb una escopeta.
1: Vam fer exactament la mateixa broma. Sí. M'encanta, sí, és que la mateixa.
2: Bueno, el que no és broma és que tenia 19 anys la criatura quan va fer això i venia del servei militar. Però bueno, no fa res.
1: M'heu preguntat també pels matrimonis. A veure, ell s'acaba casant amb Catherine de Thouars. Sí que hi ha un parell d'intents abans amb gent de Peinel o Beatriz de Rohan. He dit els noms perquè m'ha fet gràcia que es digués Rohan que fos de la família Rohan. Però l'interessant és com aconsegueix el tercer matrimoni. El tercer intent és perquè la família de Catherine es nega a aquest matrimoni, també eren de l'alta noblesa, etc. I l'avi i ell, o sigui, Jean i Gilles, van al castell on viu aquesta persona, la segresten i l'empresonen al seu propi castell. Es casen en secret, subornen un sacerdot, etc. I, bueno, i la família de la Catherine diu no, ni de conya, anul·lem aquest matrimoni. Se'n tornen la filla a casa seva i llavors l'avi i el net un altre cop van al castell de Catherine i en comptes de segrestar Catherine, segresten a la mare de Catherine. I l'empresonen i, de fet, l'amenacen literalment posar-la en un sac i ofegar-la com si fos un gat al Loira. L'amenacen i, òbviament...
2: Quan la meva sogra digui que em passo amb ella...
1: Li poses aquesta cita
2: ja tinc està. Exemples que...
1: I després d'aquests arguments tan infeliços...
2: Ho dic perquè sí que escolta el programa i li farà gràcia.
1: Després d'aquests arguments infal·libles, s'acaben casant Catherine i Gilles Terrer, i a més, per consolidar la unió entre les dues famílies, l'avi de Gilles Terrer es casa també amb l'àvia de Catherine de Thouars. Sí, imagineu-vos, eh?
0: Aprofiten.
1: Sí,
0: que les bodes són molt cares.
1: Ja posats, som-hi.
0: Del matrimoni, què en sabem?
1: A veure, l'únic que hem de saber és que tenen una filla al cap de 9 anys i que tant mare com filla fugen. En algun moment donat, fugen. I que, un cop Gilles Terrer ha estat ajusticiat, refan les seves vides.
0: Carai.
2: Bueno, algú se'n sumarien, no? Hem dit també que el personatge té molta vinculació amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc. No sé si ens pots explicar abans d'entrar en la part divertida, en el programa de cuina d'avui.
1: Les receptes.
2: Si ens pots explicar una mica, si vols, la relació del personatge amb la Guerra dels Cent Anys, amb Joana d'Arc... Com vale. Tu vegis.
1: A veure, hem d'entendre que Gilles Terrer es dedicarà a la guerra entre els anys 1420 i 1431. ell s'hi passa uns anys i es retira quan té 27 anys, que això també és interessant, perquè es retira relativament jove de la guerra. El 1420...
2: El Club dels 27.
1: El què, perdó?
2: El Club dels 27.
1: El Club dels 27. El 1420 participa a la seva primera batalla i des de llavors s'immergeix, o sigui, es submergeix totalment en la guerra dels 100 anys. És un personatge que destaca a la batalla, no? Actes heroics, triomf totals, es diu que es posava sempre a les càrregues de cavalleria davant de tot, perquè els arquers anglesos es rebentessin, però bueno, que sempre anava davant, no? I tenia molta valentia, etc. Però jo penso que lo interessant de la seva vinculació amb la Guerra dels 100 Anys és la seva relació amb Joana d'Arc.
0: Doncs vinga.
1: A més, és una imatge molt bonica i que transmet a molts animes vinculats a Gilles de Rey i Joana d'Arc de manera super random, que representa una miqueta aquesta idea del yin i el yang, no? Joana d'Arc tan pura, tan blanca, tan santa, i Gilles de Rey, que és com el seu amic negre, fosc, tenebrós, etc. Gilles de Rey, quan apareix Joana d'Arc, que havia tingut visions en somnis, etc., de cop es queda il·luminat per aquesta figura i decideix posar-se al seu servei. Vull dir, aquí Gilles de Rey és mariscal de França i es posa al seu servei a la Guerra dels 100 Anys. De fet, junts alliberen la ciutat d'Orleans, que és potser la gesta històrica més famosa de Joana d'Arc. No sabem ben bé quin paper va tenir Gilles de Rey. Hi ha historiadors que diuen, no, és que ella anava al costat de Joana d'Arc i tots al seu costat. I altres que diuen, bueno, era allà, no? Com molts altres nobles francesos.
2: Molt bé, i tots sabem com acaba Joana d'Arc. Jugarà algun paper el nostre personatge en aquests moments finals de Joana d'Arc?
1: Bueno, se'ns explica un altre cop, no?, el sensacionalisme aquest, que quan Joana d'Arc és capturada pels borgonyons i entregada als anglesos i tot això, i la indiferència, no?, de Carles VII, Gilles de Rey crida i insulta el rei, però bueno, que vés a saber, no?, i ell fa l'afany d'anar-la a rescatar, però es veu que quan arriba a Rouen per rescatar-la, ja només es pot agenollar davant de les cendres. Però bueno, sensacionalisme, no?, una miqueta, però sobretot aquesta idea que quan mor Joana d'Arc el 1431, ell se'n torna cap als seus dominis.
0: Val, un noble francès que es retira de la guerra, i ara què fa?
1: Avorrir-se.
2: Coses nazis.
1: Coses molt nazis. Clar, el 1431 mor Joana d'Arc, 1432, mor l'avi, amb qui tenia aquesta espècie de relació rara.
2: Que li va ensenyar a fumar.
1: Sí, i ha segrestat persones.
2: Segrestat persones.
1: Sembla que aquestes dues morts fan com de disparador del que serà el Gilles de Rey més famós, que no, és el monstre, no? És l'assassí despiadat. I entre 1432 i el 1440 sabem que Gilles de Rey s'entrega, no, al segrest, a l'assassinat, a la sodomització, a la tortura, de, en principi, centenars de joves i infants.
2: Es fa un Michael Jackson.
1: Clar, jo penso que l'important, i una cosa que podem anar destacant, és que les víctimes, ja ho he avançat abans, eren, sobretot, nens i joves. D'entre 7 i 20 anys, vale? Un ventall bastant ampli en aquest sentit. També hi ha alguna noia, però també destacar que el sexe que practica amb aquestes persones sempre és anal, no? Fixeu-vos que ja no estem parlant de sexe vaginal, sinó que estem parlant en aquella època de sodomia, que precisament va venir l'Anna Pérez a parlar-nos del crim de la sodomia. Doncs també és molt simptomàtic de que l'acusin d'això, no? De ser un sodomita en aquest sentit.
2: I on farà aquestes mateix coses?
1: Una miqueta comença com una miqueta a tot arreu, no? Sabem que el primer crim inclús el comet en un monestir. Sabem que en algunes tavernes també comet crims, en alguna habitació privada, etc. Però sobretot, i això construeix la imatge del personatge, no?, ho fa en tres castells tenebrosos. Vale? Els seus tres castells preferits, que són el de Champtocé, Tifoix, i l'altre, no me'n recordo com es diu, i el tinc apuntat més endavant, no passa res. Se'ns explica, no?, que els crims els practica en una cambra dels horrors, en els subterranis del castell, etc. Però que, bueno, i són els típics castells aquests amb grans biblioteques, amb jardins, etc. Però que allà és on comet els... Bueno, és on comet els crims.
0: I com s'agrestava totes aquestes criatures?
1: En molts casos, els propis infants entraven a la gola del llop, no? Un infant va demanar diners a un noble, va demanar ajuda al noble, trucant a la porta, i ja mai més surten. Inclús Ré o els seus enviats, perquè Ré, clar, té tota una corrua de servents i de còmplices que fan aquestes atrocitats amb ell, es passegen pels pobles i escollien literalment els caps més vells. els enganyaven en carmels, en llaminadures o en pastissos, se'ls emportaven fora al poble i un cop estaven fora al poble els embossaven. O sigui, venien els embossadors, literalment, es fotien dins un sac i se'ls emportaven cap al castell. També se'ns explica que tenia un còmplice, que era una dona, que es feia passar per una fada bona, que enganyava els nens, i es deia, no, veniu cap al castell màgic.
2: Veniu, nens.
1: Veniu cap al castell màgic. I també se'ns explica que el propi Gilles Deguer havia arribat a comprar nens, no? O a oferir-los posicions de patges dins la seva cort nobiliària, i moltes famílies doncs, accedien perquè els seus fills estiguessin més ben cuidats.
2: Quin programa més maco ens està quedant, eh?
0: Meravellós.
2: Ens està quedant meravellós. I ja tenim el lloc dels crims, ja tenim com es sortia de nens i sabem com cometia els seus crims. Hi ha detalls?
1: Voleu detalls?
2: Bé, subscripció estàndard. Vale. No cal el passe premium.
0: Vols dir que aquest programa no estaria bé fer-lo a la nit més fosca?
1: Correcte. Quina gran idea. Crec que els hi proposaré una altra col·laboració.
2: Vale.
1: Sense entrar en detalls. Sabem que Gilles Deguer, sí que ell va confessar, però recordem, confessions sota tortura, sota pressions, etcètera, que les tortures, les llàgrimes, els terrors i la sang em fan gaudir de satisfacció més que qualsevol altre plaer. Vale? O sigui, fixeu-vos, com literalment tot això... Tot això està extret a punta de pistola. Els seus crims, bàsicament, era això, abús sexual, sadisme, necrofília, pedofília, acarnissament...
2: No s'estava de res.
0: De res.
1: I no sempre necessàriament amb aquest ordre, vale? O sigui, les fonts ens expliquen que primer feia una cosa, després una altra, i que molts cops ho barrejava. No importa. El que sí que m'agradaria que quedés clar...
2: La necrofília acostuma a ser de les últimes.
1: Sí.
2: Un cop.
0: Ja quan no queda res.
2: Quan no queda res.
1: Hòstia,
2: puta. Hòstia, això serà
0: dur. Necrofília.
1: El que sí que hem d'entendre és que aquests crims i aquestes menes d'orgies sanguinàries, perquè també sempre tenien el component sexual, no sempre les feia sol, sinó que tenia tot d'acompanyants, ho acompanyava amb un banquet, amb alcohol, etc. Si voleu saber què feia exactament, podeu escoltar el programa de la nit més fosca, perquè ho descrivim pas per pas i intentem reconstruir una assassina, però jo penso que potser no cal.
2: Bueno, tu mateix, tu saps quin material portes a cada lloc.
1: No cal, ja està bé.
0: O sigui, aquest seria el programa base i allò és l'ampliació fosca, negra.
1: I això és l'ampliació històrica.
0: Això és es complementa.
2: Llavors, exacte. Ens saltem la pregunta que diu... Intentem reconstruir els esdeveniments?
1: Sí, de fet, en el Sergio li ha ensenyat i ha fet així, l'he tachat tota.
2: Vale.
1: Sí.
0: Ara toca preguntar. Això, Albert, genera una quantitat de cadàvers al·lucinant. Què fem amb tot això?
1: Clar, anem a ser pràctics, no? O sigui, ens estan dient que Gilles Deguer està abusant, està matant, està torturant a desenes i desenes de nens. De fet, les aproximacions diuen que eren uns 200, però clar, ni... O sigui, 200, d'acord? Ho deixem aquí. Òbviament no eren 200, però perquè sabíeu quines xifres es posen sobre la taula.
2: Segons però en quant de temps?
1: En 8 anys.
2: Bon, tampoc són tants. O sigui, són uns 25 l'any, són dos al mes, no sé. Hi ha gent que s'haurà sopar més vegades.
1: 200 en 8 anys de criminalitat. Segons les declaracions...
2: I aquí mata 7.000 i pico en setmanes.
1: Sí.
2: 200 en 8 anys, em sembla, doncs una persona ordenada, planificada, que ell s'ho prenia, diríem avui, un entrepreneur. Una persona que tenia un pla de treball, que no se li acomodava la feina, que ja anava sinutxant, no? Pots seguir, Albert?
1: Sí. Puc intentar-ho. A veure, la pregunta era com es fa els cadàvers.
0: Sí.
1: Un altre cop tenim declaracions...
2: Anem pas a pas.
1: Anem pas a pas, siguem ordenats.
2: Com diria aquí el darrer, anem per parts.
1: A veure, tenim testimonis de còmplices seus que diuen, clar, un dia em va obligar a fer una jornada de treball i agafar tots els fragments de trossos de nens i nenes i enterrar-los pel voltant del castell. També... un testimoni que diu, és que hi havia com una mena de fossa comuna al castell, a les profunditats de les masmorres, i allà ho deixava tot i deixava que es quedessin allà. Tenim un altre que els obligava a agafar tots els cadàvers, posar-los en bosses i en cofres i portar-los ben lluny del castell i fer-los desaparèixer. En aquest cas, el testimoni diu que eren 36 cadàvers. I tenim un altre testimoni que diu que ens va obligar a fer una pira amb tot de cadàvers de nens, que diu que eren 80. clar, va sumant, no? Però òbviament és que, clar, d'on treuen aquests números, no? Que també és una miqueta difícil. Però bueno, perquè ens fem una idea.
0: Molt bé, ens hem centrat molt en la vida criminal. Què més ens pots explicar de la seva vida després de participar en la Guerra dels Cent Anys?
1: Clar, ell reprèn una miqueta la vida nobiliària, no? Amb tota la pompa, tota la imatge que té al seu voltant. Inclús financia obres de caritatives, no? Com centres per acollir infants, no? Un centre que es diu Els Sants Innocents.
2: Per ara, no? Per ara.
1: Per ara. Per ara. També se'ns explica que finançava el cor de diverses parròquies i que inclús el 1435, que per mi és un any clau, ell financia tota una obra de teatre que es diu El Misteri d'Orleans, en commemoració dels actes de Joana d'Arc. Llavors, la representa, la financia tot ell, però l'important de tot això és que ell, a poc, es va arruïnant. I es va arruïnant. I fa una gestió desastrosa de la seva economia. I aquesta és la idea principal d'aquests anys, no? Entre 1432 i 1440, que mentre va assassinant nens, es va arruïnant econòmicament.
2: Se té una vida de luxe, de depravació, ostentació... intentarà refer la seva economia, el veurem arruïnat, veurem que repunta, obre una empresa de cotxes elèctrics... O què
1: jo fa? Penso que molt més divertit. Ell recorre a les criptomonedes de l'època.
2: No? Que bé, que rico.
1: L'alquímia. No? Ell recorre a l'alquímia, no? Aquesta mena de pseudociència que estudia com una substància pot canviar de material, no? Transformar-la d'una manera, d'una altra... no entrarem, no? Però tota la idea de la pedra filosofal, de que si toca un material es pot convertir en or i enriquir-se molt ràpidament. Llavors, en principi, la idea és Gilles Deguer es comença a convertir en una persona rodejada d'alquimistes, laboratoris, tallers, no? O sigui, converteix els seus castells en
2: Harry Potter?
1: Sí, més o menys. La màgia... Bueno, és igual.
2: T'hagués gaudit a Hogwarts, eh?
1: I això, òbviament, també fa que l'aura del personatge creixi, no? O sigui, a més, alquimistes, etc.
0: O sigui, que els criptobros de l'època no li solucionen pas la vida.
1: Clar, òbviament, a part, o sigui, tots aquests esforços...
0: Quina xorpreixa, també t'ho dic.
1: Quina xorpreixa. Tot això no serveix de res.
2: Invocó el demonio y lo que pasó a continuación te sorprenderá.
1: És que exacte. De fet, després de que l'alquímia no funcioni, quin és el següent pas? Invocar el dimoni.
2: Clar, tu truques a la porta.
1: I ja no només es rodeja de nigromants, d'alquimistes, sinó de bruixots i nigromants que l'ajudaran a invocar el dimoni. Ell diu, volia demanar-li al dimoni ciència, diners i poder per a retrocedir al primer estadi del meu senyoriu. Clar, tota una panda d'estafadors. O sigui, tenim una anècdota molt concreta d'un nigromant que es deia Le Riviere, que li diu, sí, sí, tu deixa'm una armadura i una espasa i em deixes al mig del bosc tot sol. Li deixa una armadura, una espasa, i el deixa al mig del bosc, i Gilles Deguer surt del bosc. I de cop, al mig del bosc, comencen a sentir sorolls, un combat, cops d'arma contra els arbres... Gilles Deguer torna cap a dins i es troba Le Riviere, allà al terra, mig destrossat, amb l'armadura abunyegada, i diu, sí, sí, se m'ha aparegut el dimoni en forma de tigre. Se m'ha aparegut el dimoni i m'he enfrontat contra ell. I diu, i ara estic a punt de convèncer-lo perquè et doni diners i poder. L'únic que necessito ara és que em tornis a donar una armadura, una espasa nova i una bossa de diners. I Gilles Deguer li dona tot això. Deixa a la Riviera al mig del bosc, tan tranquil allà fent les seves coses, i quan el va buscar un altre cop, la Riviera ja no hi és. O sigui, ha marxat. Un altre nom és Prelati, els dos italians, que també era un bruixot, que li diu, no, és que si vols que el dimoni et faci cas, el que has de fer és donar-li la teva ànima. I Gilles Deguer diu, la meva ànima ni de conya. Però, si no li dones la teva ànima, li podem donar l'ànima d'un innocent. No, el cos, una ofrena d'un innocent. I Gilles Deguer diu, bueno, doncs som-hi, agafem un jove, no? Li traiem un ull, li oferim la sang del jove, també una mà, el cor del jove, i tot això havia d'estar calent per fer l'ofrena al dimoni. Òbviament, tots aquests rituals no van servir de res.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Escoltant l'opening de Drifters, un anime del 2016, en què, bueno, apareix Joana d'Arc i també apareix Gilles Aguet, una miqueta transformat en això, no? En un alquimista, bruixot, assassí, violent, profund, que el que fa és protegir a Joana d'Arc, no? Aquesta, un altre cop, aquesta dualitat.
1: Vale, però a veure, potser molta gent en aquest punt està fent-se la mateixa pregunta. Assassinats, desaparicions, centenars de nens que truquen a la seva porta i desapareixen, gent que enterra centenars de cadàvers com si fossin les boles de drac allà, separant-les arreu del país, nigromants, bruixots, si fas alquímia has de construir un forn, has de portar materials, has de... no sé, i ningú sospita res, ningú li segueix la pista, ningú sospita res de res. Ningú. Tot bé. O quan comença la gent a sospitar, perquè sabem que acaba un judici, anem una mica ja...
0: anem encaminant, no? El 1437, el bisbe Anantes, Jean de Malestroit, comença una investigació secreta contra Gilles Aguet. Hem d'entendre que en aquella època es calcula, no em pregunteu com, però així que es calcula que entre el 1432 i el 1440, a la zona de la Bretanya, van desaparèixer 1.000 nens. Vale? Òbviament, no els atribueixen tots, ni molt menys a Gilles Aguet. Però segons alguns càlculs i segons els testimonis, el 1437, a Machecoul, a Champtocé i a Tifoix, que eren els tres castells preferits de Gilles Aguet, ja havien desaparegut 40 víctimes i 60 víctimes, respectivament. Jean de Malestroit va lligant caps en secret, va interrogant a testimonis i va acumulant pàgines i pàgines de confessions i proves. Però la investigació també es va aturant perquè és molt difícil, perquè estem enmig d'una guerra, hi ha moltíssim desgast i, a més, és una persona d'altíssima noblesa. Per tant, accedir a ell, aconseguir-lo acusar i amb prou proves i tot, doncs també era molt difícil.
2: I quan canvia la fortuna d'Aguet?
0: El 1440 és l'any de canvi. En aquest bucle de ruïna econòmica, Gilles Aguet es veu obligat a vendre castells, boscos, terres, etc. I en un moment donat ven un dels seus castells preferits, d'acord? I el ven a Le Ferron, que era un sacerdot, que era el germà del tresorer del duc de Bretanya, que clar, el duc de Bretanya era el senyor de Gilles Aguet. I fins aquí sembla que tot bé, no? Vull dir, és una transacció comercial i tot. Quin problema hi ha? Que Ferron era una miqueta especulador. I tan bon punt li compra el castell a Gilles Aguet, el revén per un preu molt superior pel qual l'havia comprat el nostre protagonista.
1: Com a mínim no va fer pisos turístics.
0: Exacte. Ni va practicar alquímia, ni assassinats, ni res. Le Ferron revén aquest castell, se'n lucra econòmicament, i Gilles Aguet, òbviament, això no li agrada. I tal qual un dia normal, Le Ferron està fent la seva missa a la seva parròquia i de cop Gilles Aguet irromp a la missa amb 12 homes armats, amb armadura, agafen Le Ferron i se l'emporten al castell de Malestroit. Al castell de Tifoix. El segresten allà perquè Gilles Aguet vol recuperar el seu castell, perquè no li sembla just, etc. Llavors, clar, el bisbe Anantes, que ja està investigant a Gilles Aguet, se li suma el duc de Bretanya, que era Joan VI, intervenen els dos, posen setge al castell, negocien l'alliberament del sacerdot, però finalment han d'entrar a mà armada al castell per alliberar-lo. Simplement, Gilles Aguet rep una multa, li posen una multa.
1: Bueno, però estem al 1440, l'últim any de la seva vida, com has dit. Com es tanca el cercle al seu voltant?
0: Gilles Aguet, quan va pagar la multa cap a Nantes, sabem que comet un últim crim a la taverna, però en el moment que el duc i el bisbe treballen junts, ja no té escapatòria. Per tant, ja està totalment arruïnat. Finalment, en alguna zona de la Bretanya, ell és capturat, és empresonat, juntament amb diversos còmplices.
2: I el seu judici, a partir del qual doncs, tenim moltíssima informació de la que estem explicant avui, com serà?
0: A veure, és un doble procés judicial. Hi ha procés judicial religiós que és precedit pel bisbe Anantes, no per la Inquisició, com molts cops sense voler tendim a pensar quan és un judici religiós, i se'l jutja pel següent: heretgia, satanisme, sacrilegi, sodomia, per alterar l'ordre natural, i ultratge contra l'església. Clar, ell ha entrat a una església armat amb homes, no? Cosa que no estava gaire ben vist.
1: I de tot, del que m'he ficat fins ara, és el més greu, no?
0: Sí.
1: És el que motiva el judici.
0: I clar, i el procés judicial civil sí que se'l jutja, presidit pel president del Parlament de Bretanya, se'l jutja per assassinat i sedició en contra del duc de Bretanya. I l'acusació diu el següent: hem descobert i han confirmat les declaracions dels testimonis que Gilles Deguer, per si mateix o per mitjà de certs homes, els seus còmplices, ha estrangulat, matat i inhumanament mutilat un nombre molt gran de nens, que ha comès en ells crims contra natura, que ha fet o manat fer freqüents i horribles invocacions al dimoni, que els ha fet sacrificis i ofrenes, que ha celebrat un pacte amb ells sense comptar altres enormes i nombrosos crims.
1: Molt bé, ja tenim l'acusació i com anirà el judici, perquè sembla tot bastant claret.
0: Clar, molt, molt ràpidament, o sigui, el judici s'allarga uns dies, crec que no arriba a 2 mesos, però sabem que hi havia 15 testimonis i que en aquest judici s'arriben a dir tantes barbaritats que el bisbe cobreix amb una manteta el crucifix que hi havia a la sala, perquè el nen Jesús no ho vegi.
1: Ai, Jesús... Bueno, a veure, si és un crucifix, el nen Jesús no, eh? Ja...
0: Bueno, ja és veritat, nen, res.
1: 33 anyets, el nen, eh? A veure, una mica nini era, perquè encara...
0: Clar, però com que el Jesús no es podia tapar les orelles...
1: Clar, amb les mans així... Ai, pobret.
0: Al començament es veu que Ré no deia massa res, que no volia admetre res i era molt altiu, però les fonts diuen que quan l'amenacen en torturar-lo, comença a cantar.
1: Home, clar, ell és especialista en tortura, ell sap
0: el que passa.
1: L'ampli ventall de possibilitats que s'estan obrint.
0: I, de fet, ell mateix diu: vaig començar a matar perquè m'avorria d'allò ordinari i vaig continuar fent-ho perquè m'agradava desfogar les meves energies.
2: Així, doncs, després d'amenaçar-lo amb la tortura, entenem que el següent pas de Gilles Deguer és la confessió.
0: Sí, i, de fet, m'agradaria llegir-la perquè penso que és molt interessant. I així anem acabant el programa. La confessió diu així: jo, Gilles Deguer, confesso que tot allò que se m'acusa és veritat. És cert que he comès les més repugnants ofenses contra molts éssers innocents, nens i nenes, i que al llarg de molts anys he segrestat o fet segrestar un gran nombre d'ells. Encara més vergonyosament, he de confessar que no en recordo el nombre exacte, i que els he matat amb les meves pròpies mans o he fet que altres els matessin, i que he comès amb ells molts crims i pecats. Confesso que vaig matar aquells nens i nenes de diferents maneres i fent ús de diversos mètodes de tortura. Alguns els vaig separar el cap del cos utilitzant dagues i ganivets. Amb d'altres vaig usar bastons i altres instruments de flagel·lació, donant-los cops violents al cap. A d'altres els vaig lligar amb cordes i els vaig penjar de portes i vigues fins que es van ofegar. Confesso que vaig experimentar plaer en ferir-los i matar-los així. Gaudia destruint la innocència i profanant la virginitat. Contemplava aquells que posseïen un cap vell i membres proporcionats per després obrir els seus cossos i delectar-me amb la vista dels seus òrgans interns. I molt sovint, quan els nois estaven ja morint, m'asseia sobre els seus estómacs i em complaïa veient la seva agonia.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no? I quina serà la sentència d'aquest judici?
0: Clar, la sentència religiosa és, bàsicament, se'l considera ignomiosament culpable de l'heretgia, apostasia i conjuració del dimoni, i la sentència civil és que se'l considera culpable d'assassinat contra natura de nens d'ambdós sexes, sacrilegi i de violació greu de les immunitats eclesiàstiques. Llavors, se'l condemna a morir, a ser penjat i cremat, tot alhora.
1: Bueno, és el que li agradava.
0: Sí, exacte.
2: I de l'execució, podem explicar alguna anècdota, alguna...
0: Sí, molt breument se'ns explica que de camí a la forca, que la forca estava en un prat verd, eren 3 forques, una per ell i 2 per 2 còmplices. Ell es va penedir moltíssim, es va genollar davant de l'església no sé quants cops, etc. De fet, durant el judici l'amenacen amb l'excomunió. No se sap ben bé si l'arriben a excomunicar i llavors el tornen a acollir dins del cristianisme, però bueno, la qüestió és que se'n penedeix tant que diuen: bueno, no et cremarem viu i tampoc et cremarem del tot, perquè una de les grans pors és que et cremessin viu. Llavors ell va morir penjat de la forca i quan ja estava mort, quan ja estava ofegat, van encendre el foc sota la forca. I aquesta és una miqueta la idea de la mort de Gilles Deguer.
1: Molt bé,
0: i
1: ara els últimíssims minuts que ens queden de programa, l'última pregunta obligada. això va ser veritat, pot ser que estem davant d'una pobra víctima d'una conspiració i que en realitat tot això que hem explicat no passés, com...
0: Clar, hi ha una petitíssima possibilitat... A veure, partim de la base que la majoria de les coses que s'han explicat en aquest programa són grans exageracions. Vale? Això és una base que penso que és important que tots tinguem en compte. Però hi ha historiadors que defensen que dos personatges preeminents de la societat francesa, és a dir, el bisbe de Nantes i el duc de Bretanya, volien fer-se amb les propietats de Gilles Deguer i van orquestrar tot aquest judici, i que l'assassinat de 200 nens seria mentida. En el context de la guerra i tot plegat, doncs mira, 200 nens morts, coses de la guerra, no? I el que realment va pesar en el seu judici va ser el següent, i és que havia estat amic molt proper de Joana d'Arc, persona que havia estat jutjada i cremada per bruixeria. I precisament no seria fins al 1455 que Joana d'Arc seria rehabilitada per l'Església, 15 anys després de la mort de Gilles Deguer. Tanmateix, la majoria dels historiadors no creuen això, ja que hi ha que no hi ha evidències escrites, no hi ha cap mena de prova, simplement sensacions, són especulacions, no? I que també és una miqueta fruit del segle XIX, no? Perquè al segle XIX es creen dues visions de Gilles Deguer. Es crea un Gilles Deguer, que és un personatge tràgic, que viu la traïció d'aquests dos personatges poderosos de les corts franceses, que són el bisbe i el duc de Bretanya, i també es crea el Gilles Deguer, que és el vampir de la Bretanya.
2: Doncs se'ns acaba el temps, Albert. Tu has passat millor aquí, oi, que la nit més fosca? Aviam què diu.
1: Allà la nit va ser molt fosca, però aquí potser has posat llum a la foscor.
0: Podríem dir-ho així. No, gràcies per salvar-me d'aquest fangar que m'ha posat en Sergio Alberto.
2: Fort abraçada als companys de la nit més fosca. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: Una abraçada als dos també, perquè feia molt temps que no érem els tres a l'estudi.
2: Certament.
1: I quan estem estès tampoc cal portar aquests temes.
2: Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
2: L'Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, a les narracions el Carlos Lecegui, i qui us parla Sergio Rodríguez. Nosaltres us veiem dobladament, ho dic, la setmana vinent amb nou Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem al desert del Sàhara, el gran desert, a Tamrenset. Això és Algèria i ells són Imarjan, la banda de blues del desert que d'alguna manera en els últims anys ha vingut a, diguem-ne, modernitzar aquest gènere que uns Tinariwen, que s'han convertit en clàssics, doncs van posar sobre la taula ja fa més de 30 anys. Doncs bé, aquesta segona generació, Imarjan, doncs són un dels grups punters que estan, diguem-ne, això, actualitzant aquest blues del desert. I ho fan amb aquestes atmosferes que crea aquest quart disc d'Imarjan, Essam. De fet, el seu debut va ser tota una sorpresa, tot un aire fresc, i alhora doncs ara ja van pel quart, en el qual doncs intervenen per primera vegada un músic electrònic francès que és el que dona en part aquestes atmosferes, tot i que l'atmosfera la creen ells, els Tuareg, tocant la guitarra a la nit davant del foc.

I Marjan graven des del principi amb la discogràfica de Berlin Cityslang, una discogràfica més caracteritzada per la música independent, pel pop i pel rock independent des dels anys 90 cap aquí. Però aquestes discogràfiques també volen tenir totes doncs, un grup de rock tuareg. De fet, Imarhan han passat de les guitarres més punyents doncs, en aquest quart disc aquestes atmosferes més tranquil·les, més suggerents, però alhora doncs, el que els ha caracteritzat ha sigut sempre doncs, fer que el rock tuareg i aquells desenvolupaments psicodèlics de guitarres hipnòtics doncs, sense perdre aquest esperit, però fer-ho tot més pop, fer-ho tot amb un llenguatge més proper al pop independent. Bé, Imarhan, des del seu quart disc publicat aquest gener del 26, és Sam, un tema més, Imarhan.

per la primera de les nostres descobertes d'avui. D'aquesta setmana anem a Guadalupe, al Caribe, i ho fem amb el debut d'aquesta cantant i música multiinstrumentista Celia Ba. Perquè Celia Ba, doncs, aquest és el seu primer disc de llarga durada, amb el seu nom, es diu Faça D. I aquí, doncs, ella, d'alguna manera, com altres, doncs, inventa el que serà el so del futur al Carib. Bé, ella és multiinstrumentista, vol dir que toca, en aquest cas, i en aquest disc, toca els teclats, toca la flauta travessera, canta, i altres també. Bé, la noia Celia Ba, que val molt la pena, i els vídeos, sobretot per veure també, sobretot les illes Guadalupe. Celia Ba, hem sentit un primer tema i ara un segon. La nostra primera descoberta, el disc es diu Faça D. Hola.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra segona descoberta ens fa viatjar a l'Àfrica Oriental, a Malawi, entre Tanzània i Moçambic. És el debut d'aquest trio, d'aquests tres joves, que de fet són músics de carrer, que fan es construeixen els seus propis instruments, The Kasambwe Brothers. I és, doncs això, senzill, però alhora autèntic i deliciós. Una petita delícia de la música de l'Àfrica Oriental. The Kasambwe Brothers. Hem sentit aquest primer, que es deia El meu cor, Mitma Banga, i ara aquest Ghetto, que és el nom d'una dona, Gertrudis, Kasambwe Brothers.

I el nostre concert recomanat és el de Jeff Tweedy. No fa molt de músiques del món, però a qui no li agrada Wilco? I és que Jeff Tweedy, doncs, és ja un clàssic a través de Wilco i alhora també dels seus discos en solitari. Aquest és el seu sisè disc en paral·lel a Wilco, tot sol, Jeff Tweedy, amb col·laboracions, entre elles els seus fills, etc. Però Jeff Tweedy acaba de publicar al setembre del 25 un disc triple. Són 2 hores de música, 30 cançons. I doncs això és el que ve a presentar el proper dia 12 de febrer, un dijous, a les 8 del vespre, a la sala Paral·lel 62. Jeff Tweedy. I això fa que no ens hi puguem resistir de cap de les maneres. A més, de fans de Wilco, doncs hem de dir que Jeff Tweedy per nosaltres és el gran productor de 2 discos de Mavis Staples, que alhora li van donar un gran renom a Mavis Staples. Això era l'any 2010, You Are Not Alone, i alhora, tot just després, Want to Wine. Aquí, sobretot, el You Are Not Alone, amb Jeff Tweedy produint i acompanyant Mavis Staples, va ser tot un aconteixement. Jeff Tweedy, el Paral·lel 62, una ocasió de veure doncs un clàssic contemporani. I hem sentit aquest Out in the Dark, d'aquest disc triple, Twilight Override. És, diguem-ne, un disc autobiogràfic, la seva foscor, les seves poesies i la seva vida interior d'aquest músic, Jeff Tweedy. I ara un altre tema que et diu bastant de la seva família i que està també en aquest disc. Lou Reed Was My Babysitter.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen, altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens han dit que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començant música ben activa per no baixar la guàrdia, perseguim les piles posades, tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs, les punxa perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a

0: no?, a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la Baguarra, que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més sí, tapadet, hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo.
1: Okay.
0: Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré l'ho de la ungla. Però saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui que no ho vaig poder fer. M'ha fet una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Sí, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, estem ben contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm,
1: sí.
0: Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant.
1: Oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No sé. O bones seu a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem. Adéu.
0: Deixem a banda Sia, David Guetta i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, l'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, radiodelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat. I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
3: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
3: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
4: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrelladam allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
3: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
3: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
3: A reveure.
0: I marxem cap a terres barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
5: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
5: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
6: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
5: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
5: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
5: Sí, se'l van portar el primer premi, la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, eh? Perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, eh? No?
5: Sí, o i tant. Sí.
0: I ens haurien de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
5: Correcte.
0: Val a dir que sobre les festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forès, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Núria.
0: L'actualitat lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
2: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
2: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, Eva. Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gama Extra de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gama Extra, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb el Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. Els Xiquets del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada. Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%.
0: Sí, sí. Era per resistents, el d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema,
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, Quan ja...
0: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen,
0: Mar de boira. Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat, i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al desè aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, a l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
9: bon
0: Tina.
9: Bon dia, Núria.
0: Hola, Tina,
9: em
0: bon
9: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
9: Va,
0: ara
9: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'expandran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
9: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
10: Bé, aquest estiu hem de veure, hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situen la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
9: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi i que es quedi amb aquests 19?
10: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
9: Clar, en teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
10: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest efecte, aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar, anar acompanyats, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També, si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
9: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
10: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany, estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
9: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
10: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú doncs, que no vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
9: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
10: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per exemple, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
10: Sí, per favor.
0: Sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no?, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests... Bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
10: En general, és important això que comentes. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de... corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donguin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors potser el gust es podria tirar, i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los-hi seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar aixequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
10: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
10: Correcte, sempre. Bueno, nosaltres des de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, eh?, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon, a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recordis tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes, no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
10: Això és el que comentàvem abans, eh? Que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. Eh? I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, eh? Amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més, siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
9: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
10: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, eh? També nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per lo que he comentat abans, eh? Estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Eh? Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi han hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència. Eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs, acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
9: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
10: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
9: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos, perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana, i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
11: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
12: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist. No? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
11: Mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
12: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen totes aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
11: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
12: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrum de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
11: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
0: Les relíquies, imprescindible, part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
13: Bon dia.
0: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la festa major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
14: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt en ficar moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i altera molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
15: Unido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
16: Sí, hace mucho calor, y más este año.
15: O sigui, ha estat molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
16: Y realmente son todas espectaculares las calles, cada año diferentes, pero muy bonitas.
14: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
17: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlarem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
0: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu una festa, unes festes de Gràcia especials enguany.
17: Exacte. Aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu, doncs, la seva última festa major.
0: Vinga, si ja el tens per aquí, la saludem.
17: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
18: Bon dia. Gràcies per convidar-me.
17: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major. I la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
18: De les propostes guanyadores, lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i podem arribar a ser guanyadors.
17: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
18: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan Festes i Festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
17: Clar.
18: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
17: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer i, de fet, es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
18: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre. ¿vale? Mm. Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
17: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
18: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
17: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions? Ha estat una excepció?
18: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. Mm. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
17: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
18: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Mm. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no?, que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
17: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les Festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
18: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és feste o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
17: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
18: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
17: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
18: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
17: Doncs, Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
18: Gràcies a vosaltres.
17: Volem recordar que les festes majors de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
0: Doncs sí, sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la festa major. Sí, l'has pogut viure tu, Mateo, hi has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
17: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta aixafogo que fa...
0: Ja. Ja, és que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només festa majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
17: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
0: I ja, i cap problema, i la festa continua.
17: Exacte.
0: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
17: Igualment.
0: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflowers, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja, com una de les tornades de l'estiu, i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant sí, diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però
1: correcte.
0: Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'última és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances, tots.
0: Ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bases natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que són a base de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí, però com diu ell, manteniment zero i és tot ben natural.
0: No, estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes per, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis, tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció.
0: Xoc.
1: Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calenturria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: fa una mica d'angonieta. Sí, sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. Val, o sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça, i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta, i si la piscina està bruta, li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena. Molt bé.

0: Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs estiguin sota el parasol.
1: No, perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Escoltem el Mateu Camps.
2: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas doncs s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, però llavors ja com que... Clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No, depèn de com...
0: Clar, si estàs
1: comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets,
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu, que en té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i et fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé, en tot cas tornem a connectar a vora a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar de DeltaCat ens explica tots els detalls.
3: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual l'hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
4: Quan se fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors fem piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobrix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
3: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
4: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
3: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
4: Sobretot, i molt important, que hi ha gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és

0: bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt a les especificacions tècniques sempre ens diu que abans de tirar el producte ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les bases de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
1: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
0: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial i un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulat, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal, a vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar clor, i a vegades és contraproduent totalment.
1: Parla de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
0: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
1: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
2: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaya i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
4: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
3: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar tu?
4: O encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
3: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
4: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
3: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
4: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV, i a la Sagrada Família aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
3: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant, era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
4: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la Basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
3: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
4: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic molt més complex que fa 10 anys, sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
3: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
4: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
3: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
4: Generalment, tu, en una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés?
3: Si això passés.
4: Estava tot molt, molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi un any i mig.
3: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, en, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
4: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, poder sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
3: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar, o per com ho vam viure, o per com vam solucionar tal cosa.
4: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
3: Ara, després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
4: Sense dubtar-ho.
3: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
4: És que va sortir molt bé.
3: Va sortir molt bé.
4: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
3: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
4: Sens dubte aquest s'endú la palma.
3: Sí,
4: eh?
3: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
4: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
3: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de la gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
4: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
3: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió. Perquè, mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui, a més, agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
5: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
5: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
7: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
5: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
7: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerítgies, l'ave del paraíso, els agapanthus, la planta agapanthus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombelgies.
5: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
7: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
5: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
7: Primer, doncs, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb peres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulxim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és en fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda una mica a no sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
5: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
7: Si ens hi fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endul bé, o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
5: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners.
7: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
5: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
7: Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
5: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: És que tots són avantatges, tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet, s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar, i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella, i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
8: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
9: Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
10: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
9: Gerard Estabanell, educador caní.
10: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal, i de cop i volta un dia, uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyals, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
11: Bueno, depèn del caràcter del gos.
12: Quico Baltrons, instructor caní.
11: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
10: Home, és algo que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones, i és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
11: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
10: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan als gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
8: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
13: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
12: Josep Estanyol, veterinari.
13: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
11: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
13: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
8: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
11: Ai, bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis a lo millor 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos, cada vegada que jo li deia una raça, deia no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluix, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
14: Dog Tips.
9: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: sona els Lax'n'Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax'n'Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax'n'Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax'n'Busto són d'aquí del Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí senyor.
0: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3/4 d'horeta més o menys, ara a 2/4 de 12, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
1: Doncs bé, el recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig previ als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts bastant grossos, però han decidit doncs, fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Set concerts de més petit format que s'afegeixen al set de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del Castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, ja no et dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la Vall de Cardós per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
0: Vinga, va.
1: Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
0: Ah.
1: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
0: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
0: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
1: Sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
0: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
0: sí,
1: que és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí, a Ribera de Cardós, també tenim aquesta pujada de torxes. I després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és el nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
0: Que xulo, que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
0: Sí, també. Compte amb les torxes, l'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
1: De bòlit.
0: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Fins demà. Demà l'agenda ja us ha dit que arribarà més acarregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola. Hola, doncs Guerau. Jo, de veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo haig de dir que jo sóc fan de la platja.
0: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ara mola bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, plan, home, mola, no? La del verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagi animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Ara. Les piscines de riu, també, no? Blanc, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar, que no porti massa clor, això clar, ja no, saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i
1: sí.
0: Que després, no, al final de l'estiu et banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que tot descolorit. No t'ha passat
1: sí.
0: Això?
1: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu. O sigui, adéu, sí. Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí, la Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
1: Bé. Jo sóc com la Neus, si podries, o sigui, jo cap piscina, sí. Si m'aniria bé, qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Jo també, però m'acordo amb això de l'aigua salada, és veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals, no? Que les,
1: sí.
0: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
1: Sembla com més curatiu, no? Més,
0: sembla,
1: més bo.
0: Sembla, sí, sembla.
1: Si vols també puc mirar per Insta, a veure com
0: Vinga.
1: Van l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos.
0: Mm.
1: Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
1: Pot ser.
0: Costa també,
1: pot
0: perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no? De que els
1: en
0: ecosistemes
1: principi...
0: es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric, com sí. Estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen al tot, i acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé, no ho sé. No
1: Ai,
0: sé.
1: No, això no ho sé.
0: No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus Calderó, saps aquelles olles enormes de l'Obèlix?
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre... Allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic que és que vas a la platja i lletja, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això no.
0: Això no pot ser,
1: Ens hem de dutxar.
0: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà.
1: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer, doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
0: Molt bé. Ah, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte.
0: Sí, molt sí. Bé.
1: Tot i com tipus, sempre, sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
1: Consells
0: per
1: tot, de tota mena.
0: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts, molt, molt. No? Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts petets per aquí. Per Radiotologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Ah, sí? Ai, que guai. Sí, sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Portem una temporada que, a causa de la sequera, qui més qui menys, totes les persones estem pendents de les previsions meteorològiques per si venen pluges que ens tornin a la normalitat des del punt de vista de les reserves d'aigua. Aquest mes de març ha sigut força generós, però no n'hi ha prou. I li voldríem demanar al mes d'abril que segueixi en la mateixa línia. I així com hi ha gent que fan processons, plegàries o cerimònies més o menys estranyes per demanar pluja, nosaltres comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb tres cançons dedicades o situades en aquest mes que fa poc que hem començat. Vaja, que li fem la pilota a l'abril. Primera cançó, April in Paris, abril a París. I hem de puntualitzar que ens és igual si plou a París. Ens és exactament igual.

L'orquestra de Count Basie, amb la veu de Sammy Davis Jr., ens acaben de portar April in Paris. Sammy Davis Jr. va ser un membre destacat de la quadrilla de Frank Sinatra i un cantant que, com Frank, no el podem relacionar directament amb el jazz. Però, això sí, quan s'hi va apropar, ho va fer amb resultats força, força decents. Sammy Davis Jr., se'l considera un crooner, un entertainer, digueu-li com vulgueu, va ser una persona amb un èxit estratosfèric als Estats Units durant diverses

dècades. Continuem amb una altra veu masculina, en aquest cas una veu actual i pertanyent a una persona que acaba de fer 64 anys, John Pizzarelli, fill del guitarrista Bucky Pizzarelli, que va ser un dels pioners de la guitarra de 7 cordes. El fill John també és guitarrista i té un germà baixista que es diu Martin, és a dir, formen tota una nissaga de jazzistes. Us portem a John en una gravació acompanyat del pianista George Shearing i ens interpreten un èxit de Nat King Cole, Lost April, Abril Perdut, una cançó que Shearing, el pianista George Shearing, ja va gravar a finals de 1961 acompanyant el propi Nat King Cole.

John Pizzarelli ens ha cantat Lost Avenue acompanyat del pianista George Shearing. I ara canviem radicalment d'estil, oblidem els sentimentalismes i anem a buscar una jam session gravada l'any 2006. Amb tres canyes solistes principals, Dick Oates i Vincent Herring, saxos alts, i Don Braden, saxo tenor, més el piano d'Andy Laverne i la rítmica. Ens porten una cançó escrita per Oates que es titula simplement April, és a dir, una cançó ideal per avui i pel programa que hem preparat. April.

has dit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El darrer dia d'abril és, des de l'any 2011, el Dia Internacional del Jazz, decretat per la UNESCO amb la finalitat de divulgar aquest gènere de gran valor educatiu, segons diuen ells mateixos. S'estan començant a anunciar els actes que es celebraran i dels que ja anirem parlant a mesura que s'acosti la data. De moment, avui farem una primera celebració posant-vos composicions jazzístiques com la següent. Es titula Little Jazz. I aquesta expressió Little Jazz, a part de ser el títol de la cançó, també és el mal nom del seu compositor intèrpret, que és el trompetista Roy Eldridge. Li deien així, li deien Little Jazz, petit jazz, perquè era baixet. Aquí la teniu, Little Jazz.

Roy Eldridge i la cançó Little Jazz, la cançó que en certa manera es va autodedicar, ja que se'l coneixia, com us hem dit abans, amb aquest mal nom en els ambients musicals de la seva època. Eldridge va néixer l'any 1911 i és una de les figures destacades de la trompeta de l'època del swing. Se'l considera també un innovador que va aplanar el camí per a figures posteriors com Dizzy Gillespie. Una mica, uns anys anterior a Roy Eldridge, és el també trompetista Bix Beiderbecke, que va ser un pioner del jazz blanc. A la seva època se'l considerava, en certa manera, un rival de Louis Armstrong, encara que no se'ls pot comparar de cap de les maneres per la diferència clara d'estil i sonoritat. Però, en definitiva, Bix Beiderbecke també va ser un referent, com Armstrong, per a molts músics posteriors. El llegat de Bix sol ser reivindicat per alguns nous tradicionalistes i avui us en portem una mostra. Bix va néixer l'any 1903 i quan es va complir el centenari, l'any 2003, un grup anomenat els Bix Centennial All Stars, en el que hi havia, per exemple, Howard Alden, el guitarrista, també hi havia el trombonista Dan Barrett, o clarinetistes com Dan Levinson o Scott Robinson, entre molts altres, tota aquesta colla van gravar un disc d'homenatge a Bix Beiderbecke. En aquest disc hi trobem aquesta cançó que escoltem ara, Jazz Me Blues.

Jasmine Blues ens l'ha interpretat el grup d'homenatge a Bix Beiderbecke, que es va muntar amb motiu del centenari del seu naixement. Això va ser l'any 2003. Ara anem fins a Nova York, on trobem una agrupació musical que, entre moltes altres coses, fa una tasca de recuperació de partitures de jazz primerenc. Es tracta de la Big Band del Lincoln Center, aquest centre de les arts escèniques que hi ha en aquesta ciutat, a Nova York. Inicialment es deien Lincoln Center Jazz Orchestra, i encara que actualment ha variat una miqueta el nom, ara es diuen Jazz at Lincoln Center Orchestra, la continua dirigint el trompetista Wynton Marsalis. L'any 1992 van gravar un disc dedicat a composicions de Duke Ellington inspirades en diferents personalitats. El moviment final de la suite que Ellington va dedicar a Ella Fitzgerald es titula Total Jazz, i és aquesta.

0: Hello, everyone. This is the trombone player Dan Barrett. And when I'm in or near Barcelona, I always try to listen to Jazz Itz. I hope you do, too.
1: Esteu escoltant Jazz Itz de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. I esteu escoltant un programa de jazz que avui fa un homenatge al jazz. I hem de dir que sí, que teniu raó. Sembla una redundància, però la cosa és simplement així. Acabem d'escoltar una composició de Duke Ellington que es titulava Tot el jazz. Seguirem amb una altra composició del gran Duke. Una composició que ens interpreten un trio lleidatà actiu als anys 90 i primers 2000 que es deia Dexterity i que en aquesta gravació es converteixen en la secció rítmica del saxofonista tenor Grant Stewart. La cançó es titula The Feeling of Jazz i la van gravar en directe l'any 2003 en una actuació en el club de jazz El Cherry de Donosti. El disc es va editar a través de Sachmo Jazz Records, que era una discogràfica també lleidatana molt activa aquells anys, que tenia fins i tot distribució internacional. No podem fer altra cosa que dir visca el jazz de Ponent.

Acabem d'escoltar The Feeling of Jazz. Ens l'han interpretat el grup Dexterity amb Ignasi González en el baix, Xavier Monge en el piano i Esteve Pi a la bateria, amb Grant Stewart, saxofonista, tenor i solista principal d'aquesta actuació. El quartet dona pas a una gravació primerenca de la cantant Betty Carter, una gravació que es va realitzar l'any 1960 i això significa que quan es va fer, cap dels músics que acabem d'escoltar ni tan sols havia nascut. És més, quan Dexterity van actuar a Donosti i van gravar l'actuació, feia exactament 5 anys que Betty Carter ens havia deixat. Ara bé, aquests detalls més que res són anecdòtics perquè no tenen la més mínima importància per la música que escoltarem ara. A Betty Carter, moltes biografies ens la presenten com la cantant o una de les cantants més innovadores de la història. I això és perquè al llarg de la seva carrera, en general, sempre va estar formant part dels moviments avantguardistes. A l'inici va estar en contacte amb Charlie Parker i especialment amb Dizzy Gillespie, de qui, diuen, va aprendre o com a mínim va perfeccionar la seva tècnica scat, que és aquella tècnica, com hem parlat altres vegades, com hem comentat altres vegades, aquella tècnica per improvisar amb la veu sense articular paraules intel·ligibles. Tot i ser de 1960, la gravació que escoltarem a continuació ens la presenta a Betty Carter com una cantant força convencional, contràriament a lo que estàvem comentant ara. Betty Carter ens porta la cançó Jazz Ain't Nothing But Soul, una cançó que només dura 2 minuts pelats.

0: Hola, sóc l'Ignasi González. M'encanta el jazz i escolto Jazzit.
1: Entrarem en la recta final de Jazzit a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra, amb dues cançons dedicades a dues noies a les que s'ha inclòs la paraula jazz en el seu nom. Ens expliquem. La primera es titula Jazzabel, és a dir, com si haguéssim agafat les paraules jazz i Isabel i les haguéssim unit formant Jazzabel. La va escriure el saxofonista Paul Desmond, un home famós com a membre del quartet de Dave Brubeck i com a compositor de la inoblidable melodia Take Five. Diuen que era un home a qui li agradaven molt les dones, però que era incapaç de mantenir una relació estable. I, posats a criticar, també trobem a les seves biografies que no podia estar sense el whisky escocès ni sense els cigarrets marca Palmol. El seu fetge va aguantar, però va morir de càncer de pulmó. Com a músic, hem de reconèixer que és un dels saxofonistes alts més elegants i més delicats de la història, amb una sonoritat preciosa, molt característica. Aquí el teniu amb aquesta cançó que dèiem, Jazzabel.

De la cançó Jezabel passem a la cançó Jasmine. Jasmine és un nom que inicialment s'escriu amb S, però que el pianista Cyrus Chestnut li va posar a la seva filla i l'escriu amb dues Zetes, Jasmine. En el seu disc homònim, Cyrus Chestnut, de l'any 1998, hi trobem una cançó dedicada a la Jasmine. És aquesta que escoltem ara.

I acabarem, ja has dit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, dient que ja s'estan fent públics els programes dels diferents festivals del proper estiu. En aquest moment ja sabem que tindrem a Hiromi, a Vilafranca del Penedès, a Diana Kroll, a Cap Roig, a Calella de Palafrugell, a Gregory Porter i Toquinho, a la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, però també hem de dir que ja tindrem temps de repassar totes aquestes programacions. De moment us deixem amb Diana Kroll i la cançó I Love Being Here With You, la cançó amb la que us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus és el tècnic, Lali Ferrando és la productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: Milions de persones a tot el món recorden el que estaven fent l'11 de setembre del 2011. I no és casualitat que ningú recordi el que feia a la mateixa hora el dia anterior. L'impacte de veure molts de nosaltres en directe l'atemptat de les Torres Bessones a la ciutat de Nova York va ser tal que aquells instants van quedar gravats a foc a la nostra ment. El mateix havia passat a l'atemptat de Kennedy a Dallas als anys 60, i bé, ho podríem generalitzar en molts moments claus de la nostra vida que ens han deixat empremta: el nostre primer petó, el naixement d'un fill, un concert meravellós, etc. La memòria està hiperactivada per les emocions fortes. En canvi, sembla que la resta de la nostra vida vaguem en un estat de còmoda rutina que ens deixa poca petja. Doncs bé, al segle VI abans de Crist va sorgir a la Índia una forma de viure i de pensar que buscava que cada instant, cada moment de la nostra vida fos viscut i sentit amb la màxima consciència i sensibilitat, que ens apropés a la natura en la seva essència i sobretot que ens deslliurés de les angoixes del passat i de les incerteses del futur. Aquesta sabidoria mai va ser escrita, la transmissió era de mestre a deixeble. I així va ser al llarg de segles, fins que al segle VI, després de Crist, el monjo budista Bodhidharma la va portar a la Xina, d'on després saltaria cap al segle XIII al Japó, on hi avui hi ha més de 20.000 temples dedicats a aquesta pràctica, el budisme zen. Europa no va arribar fins al segle XX, per això encara veiem aquest tipus d'enfoc de la vida com quelcom estrany a la nostra tradició. Viure i pensar zen és més que una religió, una actitud. Viure en modo zen ens pot ajudar a treure el millor de nosaltres mateixos i desintoxicar-nos de les agressions externes. La filosofia zen es practica mitjançant la meditació, però també la simple contemplació i la reflexió. I en molts casos hi ha un art que ajuda i molt a entrar en aquest estat de consciència plena. Aquest art és, com no, la música.

Quan fa 2.500 anys algú es va plantejar la idea d'una vida en equilibri amb la natura, una vida basada en la mirada interior més que exterior, d'entendre que la vida viscuda en atenció plena, conscient, però desvinculada emocionalment del món exterior, probablement ho va fer escoltant una música com aquesta, similar a aquesta que estem sentint. És un raga hindú, un dels prop de 100 colors o escales de la música d'aquell país mil·lenari, un bressol de religions i de pensament. La música hindú, a diferència de la nostra, el nostre estil de vida també, no té pressa. Un raga pot durar minuts o pot durar hores. El que compta és entrar paulatinament en la música, en un estat de transcendència, gairebé d'hipnosi en alguns casos. Però avui no som a la Índia de fa 25 segles, per tant, el nostre apropament al zen musical serà més occidental i amb música, per què no dir-ho, una mica més recent. La proposta de viure en modo zen es pot fer amb molts estils de música. Som el que pensem i ens convertim en el que creen els nostres pensaments.

Els darrers anys hi ha hagut un creixement exponencial del nombre de centres i de practicants de la meditació zen a Occident. La davallada de la religió convencional i la pressió psicològica

psicològica sobre la població ha portat a moltes persones a buscar refugi espiritual i calma mental a les tradicions orientals. I la música ha estat sempre el millor aliat de la pràctica de l'autoconsciència o de la meditació. Si busqueu a internet les paraules música zen o piano zen, us apareixeran milers de propostes més o menys interessants. Per exemple, la que estem sentint, titulada Calm World, de Little Circuits, una marca, diria més que un compositor, especialitzada en música per la meditació i la relaxació. Però bé, no us penseu que serà aquest tampoc la nostra proposta musical d'avui. Seria massa fàcil. De músiques com aquesta n'hi ha a milers. Totes amb un estil molt simple harmònicament, però molt relaxant per les freqüències que utilitza. Avui el que hem fet és capbussar-nos a la nostra discoteca per portar-vos música del gran repertori i que, tot i no haver estat escrita amb aquesta finalitat, podria servir perfectament, com la que més, a la pràctica de la consciència plena mitjançant una escolta activa. Doncs bé, uns segons més i començarem amb la nostra selecció musical.

Domenico Scarlatti va ser un dels millors intèrprets de teclat del seu temps, només igualat, pel que sembla, per Händel o per Bach. La seva immensa obra de 555 sonates, plenes d'imaginació, energia desbordant i virtuosisme, amaga però petites delícies més reflexives, com aquesta que hem sentit, la sonata en re menor, número de catàleg 32. És música, per tant, de principis del segle XVIII que, escoltada amb els ulls tancats i actitud reflexiva i serena, ens pot portar directament a entrar en el món del Zen. L'ocell no canta perquè és feliç. És feliç

No hi ha eina més potent per ajudar a sentir, a reforçar o a rememorar les nostres emocions que la música. La música, sense paraules ni imatges concretes, estimula directament la nostra ment i la sintonitza d'alguna manera en una freqüència que vibra amb la nostra ment. Per això, no qualsevol música pot ser una eina de meditació. Sembla ser que les freqüències mitges i greus, escoltades de forma suau, contínua, sense grans cops ni efectes potents, estimulen les zones alfa del cervell, la que indiquen estats de relaxació o meditació. No serveix, per tant, el rock dur, la música dodecafònica, el reggaeton i la música disco, per exemple. Però tot això, hi ha altres estils amb músiques que vibren també en aquesta freqüència, que fa que el ment i cos entrin en estat de calma i les prepara per una actitud meditativa. Deslliurar-nos dels pensaments tòxics, repetitius i recurrents que ens volten pel cap i ens permet concentrar-nos en un sol i únic pensament. O millor encara, amb cap pensament, només escoltar la nostra respiració i potser la música nota per nota.

0: hem sentit el conegut adagio del concert d'oboè d'Alessandro Marcello, aquest burgès venecià aficionat a la música. Ell no era professional, però que va ser capaç de crear per la posteritat meravelles com aquesta que hem sentit.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I hi ha un ensenyament del Zen que diu: no pensar en res és Zen. Un cop saps això, caminar, asseure's o estirar-se, tot el que fas pot ser Zen. I per això hi ha una altra dita que diu: de tots els mestres Zen que he tingut, el millor era el meu gat.

La música romàntica, és a dir, l'escrita a la meitat, a la primera meitat del segle XIX, no sempre és la que més es pot associar amb una actitud de calma zen. Això val a dir-ho. La música d'aquesta època, una música revolucionària, heroica i apassionada, posem per cas la de Beethoven, o la de Schumann, o la de Berlioz, sembla més aviat oposada a aquesta actitud d'acceptació del món que ens dicta el zen. Però bé, que en tot cas, gratant una mica, sobretot en els adagios, podem recuperar algunes delícies, també romàntiques, que traspuen calma i serenor. La música perfecta per adquirir una actitud zen. Com podria ser aquest extret d'un quartet de Felix Mendelssohn?

Hem sentit el quartet Event interpretant el Adagio Manon Tropo del quartet en mi bemoll de Félix Mendelssohn. Recorda que, de vegades, no aconseguir el que vols és un meravellós cop.

El compositor i organista belga César Franck va escriure a la seva joventut aquest preludi, fuga i variacions, opus 18 per a orga, que hem sentit en la versió del pianista Jos van Immersel i l'harmoni de John Verdin. Hem sentit només el preludi d'aquestes tres parts que té l'obra. Però mireu, no només la música clàssica, evidentment, ens pot ajudar a entrar en el món zen. El jazz, també, si està molt ben escollit, també ens podria ser útil.

Estem escoltant Blues of the Duke, dedicat, evidentment, a Duke Ellington, i extret de l'àlbum Portraits in Jazz, que interpreta una compositora invident que va sortir o ha sortit de les aules de la prestigiosa Juilliard School de Nova York. Ella es diu Valerie Cappers, és afroamericana i des dels 6 anys és cega. Per tant, ella va fer tota la carrera de música sense el sentit de la vista. I avui en dia és una intèrpreta i compositora consumada de jazz. Potser ella, fixeu-vos que us dic, per la seva limitació, en sap molt de la capacitat de superació, acceptació i introspecció que ens demana el zen.

Si té solució, per què plores? I si no té solució, per què plores? El Zen ens proposa viure en calma però en plenitud, no malgastant les energies físiques i mentals, observant el món com la meravella que és i acceptant-lo. Camina, diu un pensament Zen, com si estiguessis besant el terra amb els teus peus. Tot té un sentit en la visió de la natura que té el Zen. I de fons estem sentint la música del compositor contemporani noruec Ola Geilo.

Un no pot aprimar-se fent una dieta de dues setmanes si no canvia d'hàbits de vida. Un introvertit no pot passar a ser el rei de la festa només per una decisió. Ha de portar-la a la pràctica contínuament i amb esforç. I un no pot adquirir hàbits de vida zen per fer quatre classes de meditació i comprar-se un llibre. Ha d'entendre i portar a terme aquesta filosofia, adaptar la seva vida completament a aquesta forma de pensar. Llavors, qualsevol activitat quotidiana la farà en modus zen.

Wim Mertens, el compositor flamenc que es va fer popular als anys 80 per les seves bandes sonores de films de Greenaway i també les seves incursions a la música New Age experimental, és autor de peces serenes i meditatives com aquesta Humility que hem sentit pel mateix compositor al piano.

El Zen ens parla de trobar un sentit a la vida a cada minut, a cada moment, de ser conscient del regal que és sentir-se viu. Un regal que de vegades no gaudim perquè els pensaments que ens torturen no ens deixen. Els pensaments de la nostàlgia del passat i de la incertesa del nostre futur no ens permeten gaudir del present. Això és el que li passa també a Leonard Cohen en aquest A Thousand Kisses Deep, on ell recorda una vida passada, aquell amor passat que va ser fins i tot més profund del que semblava ara que ho pensa, fins i tot del que ell mateix era conscient, fins que anys després lamenta potser no haver-lo viscut en plenitud. Un amor que, diu ell, té mil petons de profunditat.

Un dels films recents que millor ha reflectit el pensament i l'actitud zen davant de la vida és Perfect Days, de Wim Wenders. El guió no pot ser més anodí, almenys aparentment. Un home viu sol en un minúscul i modestíssim apartament de Tòquio i es dedica a netejar banys públics. Dia a dia veiem la seva rutina en detall. Res no es desvia d'aquesta rutina, però ell la gaudeix plenament, segon a segon. Gaudeix del te del matí, de la seva feina feta minuciosament, com si d'un artesà es tractés, gaudeix del sake o de la cervesa de la tarda i és absolutament feliç escoltant música vintage en el seu reproductor de casset en un cotxe antic mentre condueix. Aquest gaudir de les petites coses i en gaudir-les, fer-les grans, és l'essència del zen. I per ambientar aquest pensament us deixem precisament amb un fragment de la banda sonora d'aquest film, Perfect Days.

Doyen, el gran mestre japonès, va dir: "Tot fenomen és ment. La ment ho és tot. La ment és el riu, és la muntanya, la lluna i el sol." Aquesta és l'essència de la filosofia Kenzo, el zen japonès. I si a la ment hi és tot, ho tenim fàcil per conduir la nostra vida. Només cal que canviem la nostra ment. I per ajudar-ho a fer-ho i trobar una millor vida, tenim, com no, amb nosaltres, la bona música.

Efectivament, estimades i estimats, si voleu connectar amb la natura, la vida i tot el que ens envolta, no intenteu canviar la vida dels altres. Concentreu-vos en adaptar la vostra ment i aconseguireu una millor vida. Good Life, com diu el tema que estem sentint, un tema original de Sacha Distel, cantautor francès dels 60, però que després Tony Bennett va ser qui el va fer popular en la versió anglesa, aquest Good Life. Doncs bé, podria fer la broma fàcil de dir que si la música rock li va més aviat al sexe i les drogues, a la música zen seria més d'incens i de té verd. Però bé, ironies a part, no cal convertir-se al budisme, ni deixar la vida social, ni deixar de beure gin tònics, ni retirar-se a un monestir per adoptar alguns dels hàbits beneficiosos que els orientals ja fa més de 2.000 anys que practiquen. I potser avui més que mai en aquesta societat de la pressa i de la competició que tenim, hauríem d'incloure a la nostra vida, al nostre dia a dia, gaudir del present, de les petites coses, no preocupar-se en excés pel que no té una solució clara o immediata, ser amable amb els altres i amb els animals i reservar un temps per nosaltres i les nostres aficions. Tot això ens ajudarà a viure millor i fer la vida més amable als altres. En Pere Sangés, que el tinc aquí meditant mentre fa el control de so, i qui us ha parlat des de la convicció plena de lo que us ha explicat Lluís Bonamusa, us desitgen molt bona setmana i que assoliu aquest autoconeixement i, si pot ser, amb l'ajut

0: I a Espanya, a Catalunya en molt. Concret n'hi ha moltes, sí. Cosa que està molt bé, però anys enrere, doncs...
1: costava tot.
0: Molt difícil.
1: A les dones ens costava
0: era,
1: tot.
0: I a l'època clàssica de Hollywood, que moltes vegades la, que ens fixem, pràcticament cap... alguna actriu que era directora, com Aida Lupino, per exemple, i alguna cosa més, però tampoc van fer coses molt, molt, molt destacades. Uh-huh. Ara hi ha Catherine Bigelow i alguna més, però encara és difícil, a nivell general. Uh-huh. Ja dic, a Catalunya i Espanya és diferent.
1: Per què comencem?
0: No, mira, anem a començar per un director, clar, són homes, un director que està una miqueta en l'òrbita de Steven Spielberg, per dir-ho així, i ha dirigit sobretot grans èxits comercials i pel·lícules molt conegudes. Potser la més coneguda d'ell és aquesta.

0: Espera, que ara sonarà la fanfàrria.
1: Ah, perquè això m'està sonant al Vall de l'Àliga una mica,
0: no,
1: eh?
0: No, espera, espera, perquè saps de quina estem parlant?
1: Sí.
0: Sí? De quina? D'aquesta, Regreso al Futuro.
1: Ara sí.
0: Ara, menys mal. Saps que vaig anar a veure una atracció de Regreso al Futuro a la Universal, si no recordo malament, a Hollywood ja fa un munt d'anys. No, a Hollywood no, a Orlando. I vaig quedar impressionat. Però aquesta atracció ja ha quedat ara passada de moda, perquè cada vegada els efectes especials són més.
1: I què vas fer en aquella època?
0: Era una simulació, un simulador, el que després ara és molt, molt popular. Posaves en un aparell que representava el cotxe de Regreso al Futuro.
1: Sí.
0: Llavors és com si estessis fent un viatge a través de l'espai. Què d'això parla la pel·lícula, efectivament, Regreso al Futuro, recordem-ho, aquesta gran producció, doncs, molt, molt espectacular, sobre això, un viatge, viatges, vaja, en el temps, no? Amunt i avall. Una gran pel·lícula i molt recomanable.
1: Amb el Doc.
0: Amb el Doc, efectivament, Christopher Lloyd. I, bueno, un pel·lículon. Anem amb les pel·lícules d'aquest senyor. Va fer també, per exemple, bueno, abans d'això ja havia fet Tras el Corazón Verde, amb Michael Douglas i Catherine Turner.
1: Calla, no, Catherine Turner era
0: Turner,
1: sí.
0: Turner,
1: ah, sí, sí,
0: sí. També va fer Quién engañó a Roger Rabbit, una pel·lícula així...
1: D'animació.
0: Molt d'animació. I després ja va voler anar a coses una miqueta més serioses.
1: Tu te'n recordes de Roger Rabbit, que li deia la dona de Roger Rabbit? Jo no soy mala, el guión me ha hecho así.
0: El guión me ha hecho así.
1: El guión me
0: no,
1: ha hecho
0: me dibujaron así.
1: Así. Me dibujaron así, pero el guión me ha hecho así.
0: Me dibujaron así, creo.
1: Era película
0: perquè
1: és
0: un dibuix, al cap i a la fi.
1: Sí,
0: no?
1: Em va agradar moltíssim.
0: Dic que va passar una miqueta més d'acció a una cosa una mica més seriosa. De fet, potser la pel·lícula més rodona que ha fet aquest home, Robert Zemeckis, que el va juntar amb Tom Hanks, i es tracta, ni més ni menys, que de Forrest Gump.

0: Qué bonita, comeré sí. Yo.
1: La vida es una caja de bombones.
0: Yo mateix. Yo no soy tonto, tontos son los que hacen tonterías. En fi, un paper que li va valer l'Oscar a Tom Hanks, que ja l'havia guanyat per Filadèlfia, però qui va repetir, i que està segurament el millor paper que ha fet mai Tom Hanks. I, ja dic, potser la millor pel·lícula més rodona, diguem-ne, que ha dirigit Robert Zemeckis, que ha fet també altres produccions, com per exemple Contact, una pel·lícula de ciència-ficció amb Jodie Foster sobre contacte amb altres mons, amb vida extraterrestre, que per cert, Spielberg estrena ara una pel·lícula sobre això aviat, la setmana que ve, ara no recordo el títol, però que és una pel·lícula fabulosa. El dia de la...
1: De la
0: conciliació, no, el dia de la revelació. Això, el dia de la revelació s'estrena ja, ja dic que... I es tracta d'això, d'un contacte amb els extraterrestres. És diferent la manera que s'explica. També va fer Naufragó, repetint una altra vegada...
1: Ostres, sí. Era bona aquella,
0: Sí, sí, amb el Tom Hanks, filmada gairebé tota...
1: El senyor Wilson.
0: Amb una illa, això mateix, amb una illa abandonada, i només amb el personatge del senyor Wilson, que era
1: una pilota, no?
0: Una pilota,
1: era una pilota desinflada o era un coco? Ara no recordo.
0: Una cosa que li van posar...
1: El senyor Wilson,
0: això mateix. Li va posar ell ulls i cara i au,

0: era qui l'acompanyava en aquell exili. I també ha fet alguna cosa de ciència-ficció així fantàstica, estrambòtica, amb Meryl Streep, amb Goldie Hawn i, si no recordo malament, amb Bruce Willis, que era La muerte os sienta también. Saps que era aquesta pel·lícula sí. que...
1: Eren bruixes o...
0: No,
1: o
0: era,
1: eren?
0: Feien com operacions
1: sí.
0: i els hi canviaven...
1: Per allargar la vida.
0: Cap, per allargar la vida, però al final
1: sí,
0: tot fallava una miqueta.
1: Per sentir-se més joves...
0: I que eren els dos personatges de la Goldie Hawn i de la Meryl Streep, no? Que era de ciència-ficció, però molt de riure. Era humor negre, això sí, però era molt de riure. Ha fet també El Vuelo, per exemple, amb Denzel Washington, el Polar Express, i la última que ha fet, també amb Tom Hanks, fa no gaire, l'any passat, em sembla que va ser Aquí, Here, que era un experiment també curiós, perquè representa que passava tota en un sol lloc, però al llarg del temps. És a dir, tu imagina aquest estudi de ràdio que estem aquí, que fa 1.000 anys... o 2.000 o 3.000, era un bosc, sí. per exemple, no? I després doncs, va ser, al millor, un edifici de l'època medieval, i després, o abans de l'època dels romans. Doncs amb aquest mateix espai, el que ha anat passant al llarg del temps. Ah. Això que explicava aquí. I com els diversos personatges que molts els interpretava el mateix Tom Hanks o Robin Wright, que també sortien en aquesta pel·lícula. Això és Robert Zemeckis. Prova, si vols, anem amb un altre director.
1: Vinga.
0: A un dels clàssics de Hollywood. Clàssics relatius, perquè va començar als anys 40, però va fer pel·liculots autèntics. Però és un home que va tenir molt mala crítica.
1: Per què?
0: Perquè, bueno, ara t'ho explicaré. Perquè, si vols, comencem ja parlant d'aquest senyor i de la primera pel·lícula que, de fet, va dirigir. Que m'encanta, m'encanta la novel·la, m'encanta la pel·lícula. És Un árbol crece en Brooklyn i parlem d'Elia Kazan. Elia Kazan, crec que s'ha de dir en anglès, que va dirigir aquesta pel·lícula sobre una història basada en una novel·la de Betty Smith sobre una noia que creix al Brooklyn de principis de segle, en una situació de més aviat de pobresa, i com creix en aquest ambient, no? Preciosa. Va fer també, doncs, aquest senyor, va ser un dels fundadors de l'Actors Studio. És aquest sistema, aquest mètode de dirigir i d'interpretar, que es basa bàsicament en que l'actor s'ha de posar a la pell del personatge, com sí. si ell visqués aquesta experiència, i què li recorda...
1: Com el mètode Stanislavski.
0: És que és la base
1: això, no?
0: de l'Actors Studios de l'Stanislavski, és a dir, què has viscut tu a la teva vida que recorda, això és una mica la base, a les experiències d'aquest personatge. Això...
1: Anthony Hopkins va utilitzar-lo.
0: I saps qui va fer-lo més famós al principi de tot? Marlon Brando.
1: Ah, sí?
0: Marlon Brando, efectivament, es va fer famós per, sobretot, una obra de teatre que després que va dirigir Elia Kazan, i després el mateix Elia Kazan va dirigir en cinema. Aquesta obra de teatre, Marlon Brando i Vivian Leigh com a protagonistes, es va convertir en la pel·lícula Un tramvia llamado Deseo. Que era meravellosa, una obra de teatre meravellosa, una pel·lícula fabulosa, estaven tots fantàstics. Vivi Leigh va guanyar el seu segon Òscar com a millor actriu, Kim Hunter i Karl Malden va guanyar com a millors actors secundaris, però Marlon Brando no. No sé per què, perquè era el que, de fet, va donar fama a la pel·lícula. De fet, després Marlon Brando va fer amb Elia Kazan Viva Zapata, on feia de Zapata, del revolucionari mexicà, i va fer també La ley del silencio, que aquí li va representar l'Òscar. Sí, aquí sí que va guanyar l'Òscar. I després va dirigir a un altre actor, també de l'Actors Studio, i també molt curiós interpretant, i que una mica imitava Marlon Brando, i que va ser un mite, és un mite encara, només va fer 3 pel·lícules aquest actor, però la que el va fer més popular la va dirigir Elia Kazan, i és A l'Este de l'Edén.

0: també pel·lícula meravellosa, un dramón total basat en una novel·la de John Steinbeck. Va dirigir a Warren Beatty a Esplendor en la hierba amb Natalie Wood, pel·lícula preciosa que si no has vist t'encantarà. No l'has vista, ja ho veig, perquè si no m'haguessis dit. És preciosa, és una història d'amor.
1: Recorda'm una mica, és que em sona moltíssim.
0: Són una parella que viuen en un poble del mig oest, o sigui, d'un poble del mig dels Estats Units, que tenen una relació preciosa, però no està molt ben vista, perquè ella, si no recordo malament, ella més aviat és pobra, i ell no.
1: No,
0: aquesta
1: no.
0: I té un final...
1: Sí? Espatarrant.
0: Tristíssim, però preciós.
1: Val.
0: Una gran pel·lícula. Amèrica també va dirigir Elia Kazan, basada en les experiències de la seva família, que són emigrants armenis, van anar d'Armènia als Estats Units. O El compromiso, amb Kirk Douglas, una de les últimes pel·lícules que va fer aquest senyor, on, que per cert es va basar en una novel·la que va fer el mateix Elia Kazan, és a dir, també va escriure novel·les. I per què et dic que va ser criticat Elia Kazan?
1: Doncs, per què?
0: Perquè als anys 50 saps que hi havia una caça als comunistes als Estats Units, no? Hi havia algun senador, especialment, diguem-ne, dretà, per dir-ho de manera fina, que el món de Hollywood va buscar tots aquells que havien votat al Partit Comunista o que eren molt d'esquerres. I quan aquests deia aquest no pot ser, aquests eren no exterminats, però ja no podien fer pel·lícula, vull dir, eren ningunejats literalment, no? Doncs Elia Kazan va ser un dels que va declarar en contra i va dir aquest és comunista.
1: Ostres.
0: Clar, això va delatar, diguem-ne, no?
1: Clar.
0: Això li va representar una crítica brutal en el seu moment.
1: Es va posar molta gent en contra.
0: Molta gent en contra. Després més o menys va remuntar, però això li va representar molta crítica a Hollywood.
1: Anem per l'últim.
0: Per l'últim, efectivament, que aquest és més nou, ja no tant, però és més nou, i estem parlant del director, entre altres pel·lícules, de Nacido el 4 de Julio. Es tracta d'Oliver Stone.

0: La música sembla una pel·lícula romàntica, no?
1: És, i no
0: una,
1: és.
0: És una de guerra. És el personatge de Tom Cruise, que és una persona que va al Vietnam, allà, doncs, no sé si per les cames o queda amb cadira de rodes, bueno, fatal, i després tot això ho vol explicar, no? Però és sobretot els efectes de la guerra de Vietnam a les persones que hi van anar. Va fer Platoon, també, sobre la guerra de Vietnam, també una gran pel·lícula. Oliver Stone sempre ha anat en contra de la política bel·licista i en general de la política d'Estats Units, no? Dels presidents dels Estats Units. Va fer Wall Street amb Michael Douglas, Oscar per ser, però Michael Douglas, i Wall Street Money Never Sleeps, que és la continuació, sobre el món això de Wall Street,
1: de les finances, de la
0: borsa dels Estats Units. The Doors, que és una biografia del grup aquest
1: grup
0: musical, amb Jim Morrison sobretot de protagonista, però també va tenir una dèria especial, ja t'ho he dit, amb els presidents.
1: Sí.
0: No solament per criticar en general la política, sinó ells mateixos. És a dir, va fer pel·lícules, unes quantes pel·lícules, sobre els presidents dels Estats Units. Començant per una que no és tant sobre el president, sinó sobre l'assassinat d'aquest president. Quin president van assassinar últimament? Bueno, fa
1: Kennedy.
0: Uns quants anys, Kennedy. Doncs això va JFK, JFK. També una pel·lícula que és boníssima, amb un repartiment dels que no es donen, enorme, vull dir, Walter Matthau, Jack Lemmon, bueno, Kevin Costner era el protagonista, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, un munt de gent, Joe Pesci, moltíssima gent sortia en aquesta pel·lícula.
1: Has dit noms dels millors, clar.
0: Sí, dels millors. Va aconseguir reunir moltíssima gent. La pel·lícula dura 3 hores. Donald Sutherland també sortia. Fabulosa. Estic dient de memòria, però són més o menys els que recordo. I sobre presidents va fer Nixon, amb Anthony Hopkins fent de Nixon, o W, que no, em sembla que era Josh Brolin, si no recordo malament, el que feia de George W. Bush. Saps? Del últim Bush, diguem-ne, perquè hi ha hagut dos Bushes.
1: El pare i el fill,
0: el pare,
1: no?
0: I el fill, però aquest George W. Bush, si no recordo malament, és el fill. Que va estar fins a principis dels 2000, si no recordo malament. I també ha fet pel·lícules històriques, cosa que em sorprèn d'Oliver Stone, però és que va dirigir a Brad Pitt, a Val Kilmer i a Angelina Jolie, a Alejandro Magno.

0: fi, un dels grans, ja et dic, Oliver Stone. Ara està una mica apaivagat, però bueno, ha fet, per exemple, va fer World Trade Center sobre el nou... el 11 de setembre...
1: El memorial que van fer allà, no? També,
0: sí, bueno, el que explicava...
1: La
0: que
1: pel·lícula de què va?
0: D'un grup de gent, de, si no recordo malament, un bomber, que havia de rescatar gent que havia quedat atrapada en el World Trade Center. No? Que després ja saps que ho van treure tot i ara han construït un edifici molt gran i un memorial allà on va passar tot. O ha fet Snowden, sobre aquest Snowden, que és el... aquest senyor que va revelar secrets d'estat, diguem-ne.
1: Ah, aquesta és molt recent, no?
0: Sí, és molt recent, sí. L'Edward Snowden, no? El cas Snowden famós.
1: Sí, sí, sí.
0: Si no recordo malament, aquest, ara no recordo si és el que està en presó, perquè els confonc. Bé, hi ha dos famosos que han revelat secrets, i un era Snowden i l'altre no recordo el nom, però no, Snowden crec que no és el que està a la presó a...
1: Jo diria que no,
0: no.
1: Però l'altre no sé qui vols dir.
0: És que no recordo el nom d'aquest altre senyor, que és un senyor així de pèl blanc que va estar tancat a la presó a Ecuador, va estar molts anys a un consolat d'Ecuador o una ambaixada d'Ecuador a Londres.
1: Ah, tu vols dir...
0: Però no recordo el nom d'aquest senyor.
1: La llibertat de la premsa, que apel·lava tant això.
0: Sí, sí, sí, que era...
1: Tampoc em sortirà el nom. Magnesi, tots plegats, avui ho porto recomanant
0: a molta
1: gent. No,
0: perquè aquest ja fa temps que no en parlem.
1: Bueno,
0: saps que és aquest de cabell blanc?
1: Sí, sí, sí, ho sé, però no em surt el nom.
0: Ara ho buscarem.
1: Ara ho buscarem.
0: Ara ho buscarem, però ja no s'entrarà els oïdors. Però bueno,
1: ho diré després. Miquel, gràcies.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: I estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa tres setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé.
1: Com ha estat l'acollida de la Bottega a Barcelona?
3: Doncs, bon, portem tres setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos d'aquí a prop.
1: Oh, i tant. Com us coneixeu, en Davide i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
3: ens
1: us trobeu?
3: Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa. I res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Et dic, 12 anys junts.
1: Quants restaurants teniu al Brasil?
3: A Brasil estem amb 10 operacions.
1: 10 operacions. No tots són botega.
3: No tots són botega.
1: N'hi ha un que és japonès.
3: Tenim dos japonesos.
1: Dos japonesos.
3: De dos perfils ben diferents, d'un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. I després tenim dos...
1: Amb estrella.
3: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte Bernacca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
1: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, què és la Bottega Bernacca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
3: No hi ha pizzas.
1: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
3: No, no hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
1: La pasta eixuta.
3: La pasta eixuta. I la pasta seca de petits productors o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella,
1: des de la cassola,
3: perquè no hi ha cuina, és una barreta, o sigui, és una barreta amb quatre fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
1: Però aquí ho feu igual, a Barcelona.
3: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem en cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins d'un parc, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
1: Ja, yeah. No ho fèieu per quedar bé.
3: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho, uh-huh, perquè no es pensin que és, és show.
1: Sí, sí,
3: val?
1: Sí.
3: No és això.
1: Hi trobarem la mateixa carta que els restaurants al Brasil, o ja has introduït també producte català?
3: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
1: Pèsols del Maresme?
3: Sí, amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
1: Aquests que no es poden tocar, no?
3: Aquests que no es poden tocar...
1: Quins són?
3: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara i tampoc... crec que no es pot tocar mai, és una salsa amb de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, podem dir que sem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviat tant.
1: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
3: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
1: Sí que és bo.
3: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a botega, perquè evidentment hi ha molta gent que fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Mm. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també? Perfecte,
1: sí.
3: Vull dir que estem igual.
1: Sí,
3: aleshores,
1: sí.
3: És aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà.
1: Val.
3: I es menja, hi ha un postre que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això, doncs, amb un formatge català.
1: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
3: Aquest mes començarem amb el Golany, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un italo-brasileño, no.
1: Mm.
3: No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és fer un guinya d'on venim, però res més, no?
1: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bonavista 10? Com l'heu decorat?
3: El David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres.
1: Clar.
3: I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
1: De diferents colors? O
3: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà, de barres de marbre. Vull dir, tenim molt de marbre. I l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però és un restaurant amb mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots els nostres quadres...
1: Amb fotografies, no?
3: Fotografies també, nostres.
1: Sí.
3: Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco. Ha quedat molt maco, la veritat.
1: Parlaves de vins. La carta de vins també l'has elaborat tu?
3: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això. Uh-huh. I la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara una mica de la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia. Crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia, amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
1: Quins són aquests clàssics italians?
3: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunellos de
1: Montalcino. Quan vingui demanaré aigua, doncs.
3: Brunellos de Montalcino, els super toscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja vull molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
1: Per ser el, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
3: ostres,
1: heu vist ja per on tira el barri o no?
3: El barri estem al baix de Gràcia, no?
1: Sí, perquè estem quasi bé sobre de Còrsega,
3: estem,
1: no?
3: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona a Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
1: Exacte.
3: Gràcia ens mira a nosaltres des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i jo crec que la gent tenia ganes de...
1: Ha costat, eh?
3: Ostres, ha costat molt. No parlarem d'això, no. No em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona. Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va fer molt feliç, va venir una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
1: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio...
3: Hi ha alguna làmpara que
1: pots...
3: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca, eh?
1: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
3: Val, tranquil·la.
1: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
3: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
1: Per compartir, clar.
3: I després, ara, jo crec que després veurem si realment ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
1: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca, els trobareu amb ell, amb el David, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
3: Això mateix.
1: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé aquest projecte.
3: Moltes gràcies a tu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex. Què tal, Eva, com estàs?
6: Molt bon dia, Núria, molt bé. Molt mira feliç que... amb aquests dies
5: luminosos.
6: Sí, ens hem de posar
5: pujat,
6: color, escolteu.
5: Sí.
6: Ens
5: mira, avui no t'he fet cas, demà prenc nota i vinc de color.
6: Clar,
5: avui...
6: perquè això és com que se'ns encomana, no?
5: Clar que sí,
6: si veiem...
5: i fa primavera.
6: Fa primavera, fa alegria, i escolta'm, prou coses tenim ja.
5: I tant que sí.
6: En el dia a dia, com per no posar-li nosaltres
5: la mica
6: de color que podem.
5: De fet, vivim en una època en què sembla que tot es pot separar, que anem fent parceletes, el sexe de l'amor, el cos de les emocions, el desig de la història personal, doncs no sé, potser no es pot separar tant, què voleu que us diguem, com si poguéssim entrar al llit, no?, i deixar fora tot el que som o pensem, no? I és aquí on apareix aquesta frase de no, si això només és sexe. Existeix realment això, Eva, o no? Hi ha respostes? Pot practicar sexe sense que participi la ment per res o les emocions?
6: És la gran pregunta, no? Que còmode, a més, no? Ho has dit molt bé. Departaments estancs.
5: Està.
6: I ja està, no? Jo em puc dissociar...
5: Sense fissures.
6: De la persona que sóc. No, pues no pot haver sexe sense que jo estigui en allà d'una manera sencera.
5: Segurament una relació pot començar sent només sexe. O clar, acabant sent només sexe. Però...
6: A veure, que puntualment, en aquell moment, el que jo vull d'aquella persona i el que jo estic disposat o disposada a entregar de mi en aquella persona és la vinculació d'aquell moment.
5: Clar, però ja d'entrada el que vol l'altra persona no ho saps ni ho controles.
6: Clar, i aquí generem un gran problema, per això apel·lem sempre a la bona comunicació. Però clar, això no vol dir que en una mirada futura jo vulgui alguna cosa més, però quan estic en allà, encara que només vulgui estar de cos, és impossible que només estigui de cos. Tota la meva experiència vital, tota la meva sabidoria, totes les meves emocions, tots els meus neurotransmissors que fan que em vinculi amb aquella persona, dopamina, serotonina, noradrenalina, estan en allà posats. Llavors, jo estic estimant aquella persona en aquell moment en el que només hi haurà sexe. Una altra cosa és la idea del romanticisme, que també va molt enganxada. És com si estimo, ha d'haver una relació romàntica. No, com que m'estic estimant en a mi i jo en aquest moment estic col·locada en el llit amb aquesta persona compartint la cosa més íntima del món, que és la sexualitat, doncs jo estic estimant aquesta persona perquè m'estimo des del que estic fent. Ara, una altra cosa és que jo després vulgui tenir alguna cosa més amb aquesta persona. Per això quan diem només és sexe, no.
5: Sí,
6: però no t'autoenganyis.
5: Clar, i això t'anava a dir, no? I per què? Per què utilitzem tant aquesta paraula, no? Aquest concepte? Al final no només és sexe. Què s'amaga darrere d'aquesta frase?
6: Pues potser tenim por a vincular-nos, o realment hi ha el desig de no vincular-nos, o potser no hi ha disponibilitat emocional, perquè clar, només hi ha vinculació sexual perquè potser és amb una altra persona que tinc la vinculació emocional, o perquè estic transitant per una època de dol i no estic disponible emocionalment perquè m'estic protegint d'alguna manera, no? Però fixa't que quan jo estic dient només és sexe, és com només t'estic donant una petita part de mi, però és que no vull res més de tu. T'estic col·locant en un lloc que només em serveixes per tenir sexe. No estic fent com una jerarquia emocional, no? Només sexe.
5: I en casos, per exemple, on un intercanvi de parelles pugui ser un joc sexual, no és només sexe, llavors?
6: No és només sexe. Molt interessant aquesta pregunta. Molt interessant, no? Hi ha molt més darrere d'això. Fixa't, quan estem fent un intercanvi de parella, prèviament hem de partir, sempre ho diem quan hem parlat nosaltres d'aquests temes, d'una relació de parella segura, una relació de parella forta, una relació de parella amb un vincle realment molt sòlid, on han parlat, hi ha molt bona comunicació vers aquesta passa que van a donar, o potser ja l'han donat més vegades, però cada vegada negocia. Estem intercanviant la parella per tenir una experiència que retroalimentarà la nostra relació. Llavors, no és només sexe. Ens emportarem moltes coses d'aquest intercanvi. Si va bé, en positiu, si no va bé, en negatiu. No és només sexe. Quan jo estic veient a la meva parella que està cardant amb una altra, em pot excitar molt, però també pot activar una part de mi que no és purament sexual, sinó que té a veure amb altres emocions, com pot ser la gelosia, la inseguretat. No és només sexe. Hi ha moltes més coses implicades aquí.
5: Quins riscos hi ha, no? Perquè hi ha persones que sembla que van encadenant relacions on aparentment només és sexe. Quins riscos hi ha que no sigui, diguéssim, aquest tipus de relació, no? Que etiquetem amb aquest hashtag, no? De només és sexe, que s'acabi perpetuant, no? Aquest modus vivendi, és una mica en el llit.
6: Aquesta relació...
5: No sé si m'estic explicant massa bé.
6: Perfectament. Mira, diem a més d'aquestes relacions lianes. És com que jo estic una estoneta amb un, enganxo d'aquesta relació, salto amb un altre i vaig passar com el Tarzán quan anava a la selva, que anava passant de liana en liana, doncs exactament de la mateixa manera amb les relacions. Faig servir les relacions. El risc és, sobretot, si jo no tinc clar què és el que estic fent. Si jo estic amb una expectativa o em voler trobar una cosa que realment no existeix i no existirà mai perquè jo no m'estic implicant emocionalment. Jo em trobo de vegades quan treballo amb teràpia individual amb persones que em diuen és que no aconsegueixo trobar una parella. Va, però no és la responsabilitat potser dels altres, també és la teva. Què és el que tu estàs posant aquí? Mm-hmm. Realment estàs disponible emocionalment? Realment dius que vols trobar una parella, però hi fas per trobar aquesta mm-hmm. parella? T'hi poses a treballar quan es passa l'enamorament? Perquè, clar, una cosa és quan jo estic gaudint de tots aquests neurotransmissions i emocions que provoca l'inici d'una relació, l'enamorament, i una altra cosa és quan això ja passa i toca treballar per la relació, perquè estic triant tenir aquesta relació. Uh-huh. Potser aquesta feina no em ve de gust fer-la. Llavors, haig de tenir aquest punt d'honestitat, honestedat amb mi mateixa, amb mi mateix, i dir, escolta'm, és que jo fins aquí, perquè quan toca pencar ja no m'agrada. Mm-hmm.
5: Clar, un altre exemple, no?, on s'utilitza també aquesta muletilla, és només sexe, o no ha suposat res, no ha significat res, també és després d'una infidelitat.
6: Clar, és un argument que m'ajuda a validar el que jo he fet, però de nou és un autoengany. És un autoengany perquè, a més, genera un desequilibri. Potser per tu no significa res, però, clar, la persona que no ho sap pot haver significat per a la persona que no ho sap alguna cosa o per la persona que t'ha compartit en aquell moment. Potser per tu només ha sigut una cosa puntual, però igual l'altra persona no ha interpretat el mateix, o bé ha dit que ha significat això, però després mira, li ha quedat el pensament. Resulta que té el teu telèfon i està esperant que li enviïs un missatge, i com no li has enviat aquest missatge, pues comença a enviar-te missatges, o comença a fer-se una idea de que allò pot anar a un lloc diferent del que ha anat. És a dir, que una cosa és la teva expectativa o el significat que tu li dones, però aquest significat pot ser diferent per l'altra part. I això, en una relació casual, no és una conversa que es tingui normalment. Anem a fer el que anem a fer, i la conversa està després, quan ja s'han activat les emocions. I després tenim aquesta sensació d'invulnerabilitat, no? Jo, a mi, això no m'afectarà, no em tocarà, no. Si tu t'exposes, t'arrisques. I des del risc, tu no saps emocionalment què és el que et pot passar.
5: Per tant, això de només és sexe no acaba de ser realitat, no s'ajusta a la realitat i pot tenir moltes més implicacions de les que ens pensem,
6: Efectivament, o sigui que el que diríem és que mai no és només sexe. Sempre hi ha més coses posades al llit: emocions, experiències, expectatives.
5: I en qualsevol cos, si algú et diu només és sexe, no et conformis.
6: Clar,
5: amb això.
6: Mira a veure si tu vols ser tractada com només un objecte de frutació i aconseguidor de plaer, si no vols que en aquell moment aquella persona sigui tot per tu, que en aquell moment t'estigui donant tot el que et pot donar en aquell moment. Perquè quan jo dic només és sexe, ja m'estic posant en l'expectativa del futur, no estic vivint el moment. Llavors aquí, d'alguna manera, el missatge seria: gaudeix el moment sincerament, no? Posa-hi tot l'amor, tota la passió, tota la emoció, i després ja posaràs els límits. Però en aquell moment, entregat.
5: Per tant, no vol dir que perquè tu tinguis una relació sexual fora de la casella del només és sexe, després t'hagis de casa amb aquella persona.
6: No, ni molt més.
5: Però ja que t'hi poses, posa-t'hi.
6: T'imagines? No, mare meva, estaria encara pitjor. No, però sí que, ja que ho estàs fent, o sigui, ja que has triat...
5: No et posis límits.
6: Exactament. Ves per totes, estima tot, perquè tant estàs donant, tant rebràs també, no? Tant bé t'ho passaràs, si t'estàs posant el límit, ja no t'ho estàs passant bé, no? Ja estàs posant-te un fre. Llavors gaudeix i interpreta, fes la comunicació necessària abans de la trobada, si cal, però quan t'hi posi't, posa't amb tot en aquesta experiència.
5: Que no t'enganyin i no t'autoenganyis.
6: Sobretot que no t'autoenganyis.
5: Doncs moltíssimes gràcies,
6: moltes
5: Eva,
6: gràcies,
5: que vagi bé.
6: Núria. Em trobeu a Tupper Sex Boutique.
5: A Santa Coloma de Gramenet.
6: Al carrer Santa Anna, número 17. Vinc, faig la falca, Núria.
5: I pàgina web. Escolta, que ve Sant Jordi, que també, a banda del dia del llibre, superimportant, el dia de l'amor, i es poden regalar. Recordo
6: vibracions.
5: Que teniu una joguina en forma de rosa.
6: Tenim diverses joguines en forma de rosa, un xuclador de clítoris meravellós que xucla i vibra, i després un anell fantàstic, que és una rosa ideal per portar i lluir durant tot el dia de Sant Jordi. Quan ho necessites, li poses la vibració en acció.
5: Veus que bé? Doncs apa, que vagi molt bé.
6: Gràcies, una abraçada, adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui, amb música, acabarem el Badalona Matí i amb una veu que és molt coneguda per tots vosaltres, la Valemma Teixidor. Què tal? Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Tan coneguda?
1: Pensava que parlaves del Michael Jackson.
0: No, com a mínim per nosaltres com la de Michael Jackson, eh? I tant que sí. I és que el biòpic de Michael Jackson, Michael, que és com s'anomena, sí, eh? Que ja s'ha començat a estrenar en alguns països de la Unió Europea, que a casa nostra encara no, em penso, no? Arribarà ben aviat. Ens ha inspirat, també ha inspirat, sí, Emma Teixidor, per aquesta secció que ja sabeu dediquem a les versions que es fan de cançons. Avui, d'aquesta cançó en concret.
1: Es tracta de Billie Jean. És una cançó de 1983 publicada a l'àlbum Thriller d'aquest cantant, ballarí i compositor dels Estats Units, considerat una de les figures més influents de la història de la música pop. Sovint també, com tots sabem, doncs és conegut com el rei del pop. El seu nom complet és Michael Jackson, Joseph Jackson, nascut el 29 d'agost de 1958 a Gary, a Indiana, i va morir el 25 de juny de 2009 a Los Angeles. La seva mort va ser causada per una intoxicació aguda amb el medicament anestèsic Propofol, combinat amb altres sedants. El seu metge personal, Conrad Murray, va ser jutjat i condemnat el 2011 per homicidi involuntari perquè li va administrar el medicament de manera inadequada. En tot cas, si vols, ens centrem en aquesta cançó, en Billie Jean. És una producció feta entre Michael Jackson i Quincy Jones, i en els temps que corren, ara es tracta d'una cançó llarguíssima, perquè ara són cançons molt curtetes, es veu.
0: A més, és que hi feia vídeo,
1: ho feia tot, sí, brutal, eren pel·lícules gairebé.
0: Fins a 15 minuts l'altre dia, eh?
1: I aquesta cançó dura gairebé doncs uns 5 minuts. És una cançó, una de les més famoses de l'àlbum Thriller, que és aquest àlbum més venut de la història. La cançó destaca per una línia de baix icònica, el riff del baix repetitiu, és un dels més famosos del pop i que marca tota la base rítmica de la cançó. El ritme també és minimalista, amb aquesta bateria molt seca i precisa, amb pocs instruments, però molt ben col·locats. Pel que fa a la cançó parla d'una dona anomenada Billie Jean, que afirma que el narrador és el pare del seu fill. El protagonista diu que ella menteix i recorda la famosa frase aquesta de Kid is not my son. I el Michael Jackson explica que va decidir escriure aquesta història inspirada en molts fans que li deien, doncs, que li enviaven cartes i que li proposaven coses vàries, i algunes fins i tot deien que els seus fills eren fills de Michael Jackson, no?
0: I de polèmiques no en va quedar exempt,
1: no,
0: tampoc en la seva vida privada.
1: I aquesta és la cançó que proposem avui, i aquestes són les versions. La primera és de Chris Cornell. People

0: Doncs mira, aquesta és potser una de les més impressionants. T'he de dir que m'he trobat amb aquesta cançó en versions brutals i superdiferents.
1: És que aquesta no sembla per res.
0: No sembla per res, però és brutal, sí. És una versió de 2007, publicada dins del disc Carry On. És d'estil acústic i grunge. És molt lenta, fosca, gairebé sembla una altra cançó, com deies, i una de les interpretacions més respectades. Canta Chris Cornell, nascut el 1964 i va morir el 2017. Va ser un cantant, compositor i guitarrista nord-americà, considerat una de les veus més importants del rock dels 90. Va ser una figura clau dins del moviment grunge. En aquest cas era conegut per aquesta veu potent i expressiva, amb un rang vocal molt ampli. Molts crítics el consideren, Chris Cornell, com una de les millors veus masculines del rock modern, al costat d'artistes com Kurt Cobain o Eddie Vedder. Si vols, ens anem ara a una altra versió, en aquest cas de rock alternatiu. She was more like a beauty
1: queen from a movie scene. Aquesta sí que es reconeix més, eh? L'altra semblava una balada, sí. Pràcticament.
0: Sí. En veurem d'altres, versions bastant peculiars, també. Aquesta versió és del grup Wizard, és, com dèiem, de rock alternatiu, manté aquest ritme original, però amb guitarres molt potents. Wizard és una banda de rock alternatiu nord-americana formada el 1992 i són coneguts per melodies molt enganxoses, guitarres potents i lletres sovint iròniques o també molt personals. El grup es va fundar el 1992, a Los Angeles, a Califòrnia, i el seu estil principal és el rock alternatiu i el power pop. El líder del grup és el cantant i guitarrista River Cuomo, que també escriu la majoria de les cançons. La banda, doncs, va gravar aquesta versió de Michael Jackson, demostrant com aquesta cançó es pot adaptar a estils molt diferents. Wizard també és conegut per tenir una base de fans molt fidel i per fer versions aquestes curioses, com per exemple aquesta. I si vols, ens anem a una altra d'estil folk i acústic. She was more like a beauty queen from a movie
1: scene. Said, "Don't mind me, man, do you mean?" Com mola aquesta.
0: Sí, m'agrada, molt bé. És el grup que la interpreta és The Civil Wars. És una versió de 2012 que es publica a Between the Bars. És, com dèiem, un estil folk acústic amb harmonies vocals molt minimalistes. Es tracta d'un duo conegut per aquesta versió minimalista de Billie Jean, cantada gairebé només amb guitarra i dues veus. La seva versió és molt diferent a l'original, com se sent, doncs, és molt lenta, té com una atmosfera així com ben estranya, amb harmonies molt expressives. The Civil Wars va ser un duo nord-americà de musical, conegut per les seves cançons acústiques emotives i amb harmonies vocals molt intenses. El grup estava format per Joy Williams a la veu i John Paul White, veu i guitarra. La seva música es caracteritza per dues veus molt ben combinades, amb instruments acústics, sobretot aquesta guitarra i aquest piano. Els estils, la seva música és íntima i, com deia, minimalista. Van guanyar diversos Grammys el 2012 i, tot i això, doncs, el 2014 es van dissoldre per les tensions personals i professionals entre els dos membres. I si vols, ara ens anem al jazz.
1: Aquesta, si coneguéssim algun dels passos del swing, la podríem ballar.
0: La podríem ballar, i tant. És una versió de Richard Cheese, de 2012, inclosa dins de Black In, Black Tie. És com sentíem una versió jazz i swing, però també és irònica i divertida. Es permet el luxe de fer bromes enmig de la cançó. Transforma, doncs, el Richard Cheese transforma cançons dures en versions elegants i divertides, combina música i humor, té un estil molt reconeixible dins de les versions alternatives. Ell és cantant i humorista, músic nord-americà, conegut per fer aquestes versions, i es dedica, doncs, una mica a la comèdia musical, i ha fet, doncs, aquesta versió en piano i tal, que se'ls escolta riure, convida el públic. Si vols, escoltem, a veure si ara hi ha un moment en què participa el públic i tot, fins i tot.

0: I els va motivant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, els motiva perquè participin, sí,
0: l'actuació.
1: Sí.
0: Vinga, anem ara a una versió punk.
1: Vinga. She was more like a beauty queen from a movie scene. Doncs aquesta versió és del 95, de 1995, són de The Bates, inclòs dins de l'àlbum Pleasure and Pain. És punk, rock ràpid, amb un ritme molt accelerat i també guitarrero. The Bates són una banda de punk rock a Alemanya, molt activa, sobretot als anys 90, coneguda per fer cançons molt ràpides, energètiques i sovint versions punk de temes famosos com aquest. I si vols ens anem a una altra versió, en aquest cas a capella.
0: Vocal, no? Amb recursos també, ara no em surt aquesta gent que fa servir només...
1: Sí, la capella, sí, és a capella, sí. És una versió del 92, de 1992, inclosa dins de The Warnings, que és el disc de The Flying Pickets. Com dèiem, és una versió a capella, és a dir, tota la música està feta només amb veus, per tant, tot
0: també
1: el que
0: la
1: sentim,
0: melodia,
1: sí, tota la melodia és això, amb la seva veu. Són un grup vocal britànic de música a capella, molt popular als 80, conegut per fer aquestes versions famoses utilitzant només la veu. En aquest cas és una versió que escoltem, la línia de baix es fa amb aquestes veus greus, el ritme simula amb percussió vocal, la melodia es manté fidel a l'original i és un bon exemple de com una cançó pop es pot transformar completament sense instruments.
0: Anem a una versió, vinga, Dark Country, a veure com sona això.
1: A veure com sona. She told me her name was Billie Jean. She caused a scene. And every head turned with us dreamed of being the one who will dance on the floor in the round. Doncs vinga, aquesta és una versió de... això,
0: Dark,
1: sí.
0: Studios?
1: Dark Studios, sí. És un Dark Country. No és que sigui un artista únic, sinó que és com una producció que s'ha fet especialment per portar les xarxes i per fer-ho servir per pel·lícules o en un ambient cinematogràfic. I en tot cas, si vols, ens anem a la darrera de totes, que en aquest cas et sorprendrà. Va, a veure si et sorprèn. Vinga, escoltem-la. Semblava reina en un món llunyà, sota els neons... Per la cara que fas no te l'esperaves.
0: No.
1: Doncs és una versió de 2014, és un cover de la banda Filferro, és un grup de músic català, originàriament un duet, però que es va transformar en un trio. En aquest cas són coneguts per adaptar grans clàssics del pop-rock universal al català en format acústic. Són populars a YouTube i actuen en directe, també.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És divendres 28 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai, número 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a les xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera

0: 515 turismes que porten venuts, 178 eren elèctrics i 1.023 híbrids. Escoltem la cap de vendes de Drivim, Marta Creixell.
1: Estem una mica per sobre del 10,8, crec que estava de l'ona, i amb vehicle industrial inclús una mica per sobre del 12. O sigui que es nota molt, estem contents. Queda molt de recorregut encara, però sí, sí. O sigui, realment el cotxe que més venem és l'híbrid, que perquè et facis una idea, de 10 cotxes turismes que venem, 7 són híbrids, però l'electrificació està venint.
0: En esports, Paula Sarabia és la darrera i última incorporació de la plantilla de l'equip femení del Joventut. L'alè d'1,85 metres d'alçada arriba cedida del València Bàsquet, club amb el qual té contracte fins la temporada 2027-2028. I avui tindrem un canvi de temps respecte als últims dies. El cel serà variable amb intervals de núvols i hi haurà possibilitat de ruixats i algun xàfec, sobretot a partir del migdia i durant la tarda. Tindrem temperatures màximes del voltant de 27-28 graus i mínimes entre 20 i 21. Possibilitat de ruixats especialment a partir del migdia. En resum, un divendres més fresc i inestable. 23 graus de temperatura a Badalona.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquesta projecte. Baby, I'm playing on you
3: tonight. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona. Però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que per tant l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic, han tingut, han passat per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i...

0: I si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
1: Sí.
0: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
2: Clar, deuen tenir-li els sensors...
0: Sí,
2: no? Que quedeuen a la cua o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
0: També,
2: no
0: també.
2: Parem tant per
0: la
2: casa.
0: La rutina canvia totalment.
2: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
0: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
2: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
0: també
2: que sí, que al final quan torna...
0: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
2: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
0: Fins després. Adéu.
2: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
2: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No, no és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum, per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li agrada tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los a través d'un reportatge. Un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que ara tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: Comandactem, com sempre fem, a Regular No Enveja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Re, una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sí, molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Déu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: creuats,
0: molt
3: bé.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, ho Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària per validar factures.
0: Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys. Mm.
0: Arnau Vidal, company d'Emun, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I alguna sí. cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí, sí. Bueno, fins al punt de com dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
8: l'hora, sí, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant, de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre. Seran...
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín. I el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
9: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt content i això que es fa una realitat i en Nàstic lo podem en el cor.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps qui estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no.
0: Però
8: potser sí, o potser no.
0: Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja me quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'hagi espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid. No vam haver de reclamar ni res.
0: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra. Però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat t'havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en aquest cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo què sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea, però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual les incidències, van per igual
13: en qualsevol. No, no, no, no té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però, en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vosaltres arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no? Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, amb un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport en aquell moment.
13: Això és molt important. Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, o li arriba trencada, faci una foto i faci aquest document després. S'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut, Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes,
13: encara...
12: No
13: has
12: si
13: de justificar. Port... És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs
13: si,
12: ja sí que val la pena
13: fer-ho. Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, eh? Perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
12: Deies
13: no
12: abans...
13: És de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això, i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de quedar-se així per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és... No, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
12: Sí.
13: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
12: Vaig. Sí. Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual, quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjaments sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si no pas del temps, volia abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que, si és més... si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis, abans de contractar amb qualsevol agència, que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora
13: sí, sí,
12: de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut o el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
13: No,
12: en canvi, si ho fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si, no tenen
13: si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entrar en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
0: Haurà
12: o si
0: de
12: també...
0: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara ràpidet. Sí que anem fora doncs... de temps, però digues, digues.
12: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe a fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. El més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
0: Incidència,
12: això, gràcies, Núria.
13: O
12: com a previsor, és de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: No dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimerà Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sé una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de La Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre, i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
15: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
15: Sí, però bé, a vegades no totes van si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
15: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
15: La planificació, David.
14: O el pla.
15: Exacte.
14: És més curt.
15: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
15: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
15: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
15: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
15: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
15: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
15: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
15: Així, està bé. M'agrada també.
14: Ah, i a més, si la compres online al web de la botiga...
15: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
15: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
15: Una tote bag?
14: Sí, una tote bag.
15: És una bossa de tela, en
14: sí,
15: tot cas.
14: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, i hi ha tote bags per tot arreu.
15: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
15: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
15: Quina?
14: La de la bossa de tela.
15: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
15: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
15: Que està fent què, David?
16: moltes flexions.
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint que s'està fent el xulo.
16: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fetxenda, ser un fanfarró.
14: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
16: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
16: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
16: No, però això en català en diem maco, de l'adjectiu maco, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb C, amb la C de casa.
14: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
16: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
16: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com? Perdona, què acabes de dir?
16: Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
16: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
16: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
16: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
16: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
16: Sí, tens tota la raó. Molt millor.
14: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
16: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
16: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, eh? Perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recuber, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
17: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recuber, bon dia, o més ben dit, ni hao.
18: Bon dia, ni hao.
17: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
18: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament d'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
17: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
18: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és la que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
17: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
18: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat ens... són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava super plena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
17: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
18: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
17: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
18: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueja una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
17: És una mica reality show, no, això?
18: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
17: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
18: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès, i 4 anys després aquí estem. La veritat és que va ser així.
17: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
18: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals de la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
0: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recubé, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura, la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto?
5: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
7: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
8: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
9: ¿Tú qué coño quieres?
8: Venganza.
10: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
3: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
10: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
11: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
0: Notícies Badalona.
12: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. L'Ajuntament de la ciutat ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai, número 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a les seves xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Els tallers mecànics reclamen ajudes per a la transició al vehicle elèctric. Des del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona asseguren ser els grans oblidats per les administracions en ser els únics que no han rebut subvencions per adaptar les instal·lacions o formar els seus operaris per poder treballar amb cotxes electrificats. Expliquen que la formació té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros per treballador. Mentre que sectors com la fabricació, la venda, la compra i la instal·lació de punts de recàrrega han rebut ajudes per incentivar la transició cap al vehicle elèctric, els tallers mecànics creuen que no se'ls ha tingut en compte. Defensen que per poder treballar amb aquesta tipologia de vehicles cal assumir inversions importants en equipaments, programari i equips de diagnosi adaptats a

0: Arriba cedida del València Bàsquet, club amb el qual manté contracte fins a la temporada 2027-2028. Sarabia es va formar a la pedrera del Movistar Estudiantes i va debutar a la Lliga Endesa durant la campanya 2021-2022. Tot i haver arribat la temporada passada al València, Sarabia va jugar el gruix del curs anterior al filial, l'Acordà de Paterna, que disputava Lliga Challenge. Amb l'equip va disputar un total de 29 partits en què va anotar una mitjana de 9,7 punts, 2,5 rebots, una assistència i va obtenir un 5,4 de valoració.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin romberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres, no ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes
1: sí,
0: capsetes, també. Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí a programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: sí,
0: tal qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar. El congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
0: Aquí ve.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota el llit, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, hauràs de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Que és un drama.
1: Drama, de tota manera, no trobes gats.
0: Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, és un drama pur que haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
0: i
1: també
0: els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O
1: home,
0: que no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen aigua, no? Si els aneu posant aigua.
1: Sí. No, està molt ben cuidats i ve molta

0: gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. En Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
1: Bon dia, Obert, per vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
0: Segur que copia el seu
2: el seu amo, sí. M'agrada el sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
0: si no tenen por,
2: clar,
0: no problema.
2: És veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
0: Ja, això
2: no?
0: Sí.
2: I dius, ai, pobrinyos.
0: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
3: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, el que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro. Una altra cosa, que no vulguin sortir... Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí. Ofegar-se molt, eh?
2: Sí.
0: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
2: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
0: Mare meva, sí,
2: els de por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
0: sí, els de francesos, crec que és un bulldog francès, també.
2: També. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer, quan el carrer està tan calent.
0: Ostres, clar.
2: Les potes.
0: Sí. Mira, no ho havia pensat.
2: És que déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do. Crema moltíssim.
2: Déu-n'hi-do els
0: bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
4: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes i a casa també, i pobra gata doncs no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
2: Sí, sí.
4: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté líquid per mascotes. Llavors això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
2: Doncs mira, és
0: un altre remei.
2: Menjar congelat, sí que és veritat, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
0: Sí,
2: m'encanta.
0: Molt bé. De moment bons tenim consells. Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, àudios i missatges.
2: Molt bé.
0: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
2: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia Dadeu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els hi agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblant als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: D'ell ha nascut en aquest món, borda buc buc i miola barra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donant més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, bueno, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hibernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema, no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen vida.
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa, i quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot sí. En això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, a un curset a Escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant doncs, fins aquí, i ella se'n va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo, pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor, ja?
6: Doncs estic molt feliç, perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim, i doncs em vaig lesionar a l'últim moment, a l'isquio, i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert, 12 anys. Però crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola on va és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també, doncs, s'esforça molt amb mi, i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs, és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància, sí.
5: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que m'anar a vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya doncs, tenim allà doncs, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes, a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, mm-hmm. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, mm-hmm. perquè és una manera d'aprendre, de veure que, en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró... moltes competicions.
5: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre, el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar com és l'ambient, entre les que feu aquest tipus de competició. Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... aquell dia una miqueta trista, l'altra la ve a ajudar, la ve a consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Mm. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has donat amb la clau. Ah, digues. Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar... els horaris, o l'alimentació, o l'haver de viure amunt i avall...
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs... despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
5: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que dius, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop se m'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Uh-huh. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la
5: força. I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I és
5: tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un monton d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo vull intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs, Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot per aquí, Maresme, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant. En aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1.000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll Sa Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja diferent, pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc de muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massallera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí,
0: no
1: sí, hi ha home, impediments. Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: caminar,
1: sí, per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert de por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla. Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable, fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el pla de la font, no? O el pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri, és l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimballat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, queden restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que hi van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Sí. Però si has superat el cable...
0: Això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca. I és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada. És el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha. I a davant hi ha un parell, em sembla que hi ha dos freixes espectaculars, que quan hi van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no, podríem dir?
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet principis, em sembla que és el 19, o final del 19, o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram... que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla de Llat, te'n podries anar cap allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. El Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veus Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8 o 9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
0: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veure, mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim de... perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant la gullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet especialment perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho ha fet especialment, és la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs Xavi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcil o més difícil.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no? Podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del 9FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis han fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaré Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot el que és al tot el poble, per les cales i tot, d'aquell jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè només
3: ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja,
4: no recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo t'en recomano dues, un poble i una ciutat, un poble Tossa de Mar. Jo crec que és
3: única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes, i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també des d'aquí recomanem
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors. És més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, però m'han fallat les dates. M'han fallat les dates. No tinc bé, gaire però, bueno, el calendari al cap.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar, sí o sí, algun cop a la vida. I és això, de que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que
3: s'ha... A la catedral, a les escales.
4: S'ha de veure. O sigui, un cop a la vida, s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure, i des d'aquí recomano també pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no?
4: T'ho recomano.
3: Doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironies, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona, ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa, com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la Cluenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé, seguim endavant. I en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
6: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I això serà gràcies a una performance de CG, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al Museu.
6: Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros al primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no tenia marcat el calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben a l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells també, els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrandrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passeig igual, que tenim molts coloms a Tordera, a Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms. Vinga, per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, exacte. No? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
8: Així és.
2: Tu tens com una sempre opinió ja? Tens, Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que tens
8: la
2: dos...
8: tarda, nit... Sí.
2: Pensa que tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696-1646-65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada forta.
8: Igualment. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Com un volcà. I quan tot... I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, us parla Susana Soldado. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona, al barri d'Artigues, al carrer Simancas. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels trets i la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir-ne les circumstàncies. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai número 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continua amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde, Xavier García Albiol, ha compartit un vídeo a les seves xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull Electriscat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. La gran part de les vendes a la ciutat se l'emporta el cotxe híbrid, que combina el motor de combustió i bateria i que ja representa la meitat del total del mercat. A Drivin Badalona, un concessionari amb més d'una desena de marques, suposa més del 65% dels turismes venuts. Enguany ja han detectat un canvi de tendència. Dels 1.515 turismes que porten venuts, 178 eren

0: ajudat el pla AutoPlus, posat en marxa aquest estiu, que subvenciona amb fins a 4.500 euros la compra de vehicles amb etiqueta zero. Això ha igualat el seu preu al d'un turisme de combustió. L'únic inconvenient per als compradors, però, és la falta de punts de recàrrega públics a Badalona. Des d'aquest concessionari asseguren que l'electrificació ja és una realitat gràcies a l'augment de l'oferta i l'autonomia, i per això assessoren els clients per trobar la tecnologia que s'adreça millor als seus recorreguts diaris. I en esports, Paula Saràbia és la darrera i última incorporació de la plantilla de l'equip femení del Joventut. L'alè, de 1,85 d'alçada, arriba cedida del València Bàsquet, club amb el qual té contracte fins a la temporada 2027-2028. Saràbia es va formar a la pedrera del Movistar Estudiantes i va debutar a la Lliga Endesa durant la campanya 21-22. Tot i haver arribat la temporada passada al València, Saràbia va jugar al gruix del curs anterior al filial que disputava la Lliga Challenge. Amb l'equip va disputar un total de 29 partits, en què va anotar una mitjana de 9,7 punts, 2,5 rebots, una assistència, i va obtenir un 5,4 de valoració. També va arribar a disputar 3 partits a la màxima competició europea del bàsquet femení, l'Euroleague Women, amb el València Bàsquet. L'Ale ha passat per diverses categories de formació de la selecció espanyola i l'any 2022 va guanyar el bronze en la Copa del Món sub-18 de 3x3.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Tenim 27 graus als carrers de Badalona.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: Disculpe.
6: No.
5: Necesita
6: que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Quin nivell de radio?
6: Operador.
7: ¿Quin nivell de radio?
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí. Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: sofisticado más.
1: Más sofisticado, claro, el Google lo puedo mirar yo en mi casa.
0: Ya, pues
2: pero mírelo.
0: Es que es el hoy en día lo que más información da.
1: Claro, el Wikipedia y todo esto.
0: Sí,
1: A ver, ¿qué me sale?
0: Ahora se está abriendo la página y le digo.
1: Ah, muy bien.
0: En ese momento...
1: A ver, ¿qué más?
0: A ver, curioso, le dice... primero que nada, no es humo, es vapor, me dice el ordenador.
1: Es vapor.
0: Aunque yo le he puesto que es vapor.
1: Es que yo le he dicho humo.
0: Vao, sí. La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
1: Momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
0: Para que usted compruebe que su temperatura corporal es más alta que la temperatura que tiene... fuera, en la calle.
1: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
0: No, no, es que es el más exacto, ¿eh?
1: Ah,
0: claro. Con diferencia de un grado desde la boca al rectal.
1: Yo tengo otra pregunta sobre esto. Esto ya me ha quedado claro.
0: Sí.
1: ¿Por qué con el humo de los cigarrillos se pueden hacer os y con el vapor de que sale de la boca no? ¿Me entiende la pregunta o no?
0: Sí, no,
1: porque yo lo he probado muchas veces y no se queda la O. Y cambio con el humo, porque yo fumo, me sale muy bien. Y digo, ¿qué pasa aquí?
0: A ver.
1: ¿Usted tiene una respuesta para esto?
0: No, pero se la voy a buscar.
1: Búsquelo usted en el Google, en el Google.
0: Sí.
1: Si no, también hay un servicio muy bueno que se llama Yahoo Respuestas, que también va muy bien, se ve.
2: Increíble, la paciencia que tiene. Tu paciencia,
1: Pero una cosa, señorita, esto en el Google, ¿cómo lo pone usted?
0: Porque se hace círculos con humo y no con el vapor.
1: Ah, lo pone directamente en el Google.
0: Sí, es que hay veces que la forma más sencilla es lo que mejor sale.
2: Sí,
1: claro. Sirve para toda la vida esto, para cocinar, la fórmula más sencilla es lo que mejor sale.
0: Claro, ¿para qué andar...?
1: Para ligar, la fórmula más sencilla, la que mejor sale.
0: Hombre, yo ya ahí ya no entro.
1: Ya no entra.
0: Salgo porque también se cuentan muchas mentiras.
2: Ya.
1: ¿Cómo que se cuentan mentiras?
0: Por el Google, con los ligues, se cuentan muchas mentiras, ¿eh? Yo le puedo poner que soy alta rubia con un 85 y los ojos verdes.
1: A mí me ha pasado esto ya.
0: Y la verdad es que es todo lo contrario.
1: ¿Porque usted cómo es?
0: Pues yo más bien bajita, mayor y morenita. Bueno, era morenita, ya tengo el pelo blanco. No me da una respuesta.
1: No da respuesta, ¿eh?
0: No. Bueno. No, me imagino que será por la densidad de los humos. A lo mejor el humo del cigarrillo es más denso y es más fácil hacer el circulito que con el vapor, que es menos denso.
1: Oiga, pero usted lo sabe mejor que el ordenador.
0: Digo yo, no, digo yo, ¿eh? Digo yo, o a lo mejor puede ser al contrario, es que no me pone nada, me dicen muchas cosas, pero ninguna se acopla a lo que usted está preguntando.
1: Señorita, ¿cómo se llama usted?
0: Carmen Muñoz.
1: Carmen, ¿y le hacen preguntas habituales como estas o no?
0: Sí.
1: Sí, de estas así curiosas.
0: Sí, sí, aquí nos preguntan de todo.
2: Imagínate.
1: De todo.
0: Vamos, y nosotras tenemos respuesta para todo.
1: Ya lo veo ya.
0: El primer anuncio.
1: Sobre todo Google.
0: Decía que desde la receta de la tortilla de la patata, la letra de una canción.
1: Ah,
0: cantarla, que desentonamos.
2: Cantar también.
0: Por lo menos yo.
1: ¿También canta canciones?
0: No, leemos las letras de las canciones. Es diferente.
1: Ah, muy bien.
0: ¿Eh?
1: Hombre, pues podrían cantarla, sería un servicio extra.
0: Hombre, depende.
2: Chiste, se manda un chiste.
0: Hay algunas que la música no la sabemos, que eso no nos sale.
1: Para acabar, Carmen,
0: dígame.
1: ¿Algún chiste sobre frío? Que usted me puede encontrar. Si es un trabajo sobre el vaho y sobre todo esto que le estoy preguntando.
0: Sí.
1: Y digo, a ver si hay algún chiste sobre el frío que me pueda explicar. Pero póngale un poco de gracia.
0: Ahora le estoy mirando, a ver.
2: No puedo creer que otro capa telefónica. No puedo creer.
0: A ver, un osito polar pregunta a su papá.
1: Sí.
0: Papá, ¿somos ositos polares de verdad? Y dice, claro que sí, hijo. Vale. Pregunta a su madre, ¿seguro que somos ositos polares? Y la madre contesta, claro que sí, somos ositos polares. Bueno, si vosotros lo decís, dice, ¿a qué viene tanta pregunta? Dice, es que tengo frío.
1: Ah, no me ha gustado mucho esto, ¿eh?
0: No, a mí tampoco, es el primero que sale y es bastante malo.
1: Además, no me lo ha interpretado muy bien, Carmen.
0: No, la verdad es que aquí sí que...
1: Póngase un poco en el papel, hombre.
0: Ya, a ver...
1: A ver, otro que sea así más animadito.
2: Escolta,
0: a ver, un día entra un hombre en un bar a las 5 de la madrugada y le pide al mozo de un café, perdón, le pide al mozo un café frío. Sí. El mozo le dice que no tiene café frío, solo caliente. Esto vuelve a ocurrir 3 o 4 veces más, por lo que el mozo, ya hastiado con la situación, se dice a sí mismo: voy a tener café frío para ver... Es que soy muy mala contando chistes, he ido a coger a la peor.
1: Me ponga la emoción.
0: Sí, voy a tener café frío para este hombre que va a venir hoy también. Al otro día llega el hombre y le dice al mozo: ¿tiene café frío? A lo que el mozo le responde: sí, acá lo tiene. Y el hombre le dice: ¿me lo puede calentar un poquito?
1: Ya. Yeah.
0: Es que son bastante malos.
2: Son horrorosos.
1: La página de
2: horrorosos son.
0: No, esto no.
2: Escolta,
0: esto
2: ya pots engegar-la, ya está.
0: Sitiodechistes.com.
1: Muy bien, Carmen, muy amable usted por haberme atendido también.
0: Muchas gracias.
1: Muchas
0: una
1: gracias.
0: Pregunta, ya que ha llamado.
1: Ah,
0: tenemos una promoción en la que estamos regalando 30 televisores.
1: Ah, las teles, sí.
0: Sí.
1: Dígame si me ha tocado.
0: Comprobación.
1: Sí, por favor. ¿Hago usted algún chanchullo para que me toque, hombre,
0: no,
1: mujer?
0: No, mire, en este caso no ha resultado premio. No. Más quisiera yo que poder dar... las televisiones así, yo y mis compañeras y yo.
1: ¿Ha dado alguna usted, Carmen? ¿Ha dado alguna?
0: Antes de ayer di una.
2: Ah, mire.
0: La que hacía 22.
2: Mira.
0: Patitos.
2: La 22.
1: La 22. Muy bien, Carmen, muy simpática.
0: Además, a un catalán, a una señora catalana.
2: Ah, ¿de dónde?
1: ¿De dónde era?
0: La señora catalana, de Barcelona.
1: De Barcelona. Muy bien. Perfecto, Carmen, muchas gracias.
0: A usted por
1: llamarnos.
0: Luego. Buenos días.
2: Escolta, això no té precedent, el que acabem de fer avui.
1: No té precedent, quina paciència.
2: Però escolta, jo crec que amb aquest servei de Telefònica, saps què podríem fer? Ràdio, hores i hores i hores i hores de ràdio.
1: Home, d'aquesta manera podem omplir minuts i minuts.
2: I tant. Que no sabem alguna cosa, Telefònica.
1: Home, jo tinc molts de dubtes més, eh?
2: Escolta, per acabar, anem a d'altres temes del dia, et sembla?
1: Sí.
2: El diari OK publica, com sempre, el diari OK és molt catastrofista.
1: Alarmista, diria.
2: Diu: los reyes magos tienen ya los juguetes envueltos. Mm. Què vol dir això?
1: Que els reis compren amb antelació, no?
2: Diu que gairebé la meitat dels regals destinats als més petits esperen llestos per ser oberts. Diu: sus majestades han sabido adaptarse a las crisis y sacar provecho de ella. Mm.
1: És que aquest Nadal ets conscient, no?, la pellissa que ens donaran amb la crisi.
2: Sí, sí, sí, sí. I, atenció, hi ha un apartat, saps el què? Hi dedica només una plana al tema. Una plana sencera, eh? Però hi ha un apartat que m'ha cridat l'atenció, un apartat petit, i diu: ojo con las cartas.
1: Què passa?
2: Diu: revisen les cartes. El 60% de la població diu que els reis no l'encerten.
1: Que no correspon al que
2: no correspon
1: carta...
2: el que els nens havien demanat amb el que realment els reis mags acaben portant.
1: Home, els reis intenten fer justícia, però no sempre es pot copiar.
2: I és el que un 46% dels nens trien les seves peticions gràcies a la televisió.
1: Nosaltres, que ens portem tan malament, segurament tindrem pocs regals.
2: Sí, tot això és una enquesta que s'ha donat a conèixer de Disney Store, que tampoc tenen feina durant aquests dies, eh?
1: És com fa aqua.
2: I es dediquen, en aquest cas, a fer aquest tipus d'enquestes. Per cert, parlant del què, aquesta notícia sortia al què, i el diari El Mundo explicava a l'edició d'ahir que els diaris gratuïts comencen a pagar la crisi amb acomiadaments.
1: I reducció de pàgines.
2: Diu: el diari OK anuncia, atenció, quina notícia, és una notícia que jo crec que hi hem de posar una mica de...
1: drama.
2: Drama. Diari OK anuncia que 106 persones aniran al carrer.
1: Jo penseu que ho feien menys persones, aquest diari.
2: 106, ja.
1: 106 persones, però què fan? Però no fa els horòscops.
2: 106 persones, això vol dir que quedarà algú per fer el diari.
1: Sí.
2: O el tancaran. Com la nostra estimada Ràdio Sada.
1: Exacte.
2: Eh?
1: Ràdio Sada, tindrem més informació la setmana que ve, eh?
2: Sí, sí, atenció, perquè pot ser que col·laborem... Això ve d'ahir, eh? D'ahir dijous, si alguna persona no ens escolta, ell super.
1: Ell super.
2: Ell super, eh?
1: Ja tenim el títol, 5 minutinhos mais.
2: Sí, sí, sí. I escolta, també, tot plegat, també s'afecten a diaris com el 20 minutos o l'ADN. Però clar, això ho publica El Mundo.
1: Sí.
2: Una plana sencera...
1: És la competència.
2: Clar, és un diari de pagament.
1: Que estarà en contra.
2: Sí, una plana sencera dedicada, en aquest cas, a parlar de la crisi dels diaris gratuïts.
1: Mm, sí, sí. Bé, ja sabem que els de pagament i els diaris gratuïts, hi ha una guerra aquí...
2: Sí.
1: ...que no s'acabarà.
2: I escolta, marxo, si et sembla, amb un titular, i així marxo, amb un titular que ens porta el diari Edició Girona del Punt. Diu el titular: viatja des d'Holanda a Girona 3 vegades per ser jutjada i no ho aconsegueix.
1: No aconsegueix ser jutjada.
2: Es veu que és una noia que viu a Holanda, que viatja 3 vegades del seu país fins a Girona per ser jutjada per uns fets que van passar fa 10 anys i encara no ho ha aconseguit. Sóc que la noia està acusada de delicte de tràfic de drogues.
1: Que estarà més en els viatges que en els advocats.
2: I és bo que va cada vegada a Girona i diu no, no, ja torna, torna un altre dia, que ja et jutjarem un altre dia.
1: Sí.
2: Així va tot plegat en aquest país.
1: Bé, tu no hauràs d'anar a marxar fins a Holanda.
2: No.
1: Aquest cap de setmana, però...
2: I tornem dimarts.
1: Però tornem dimarts.
2: Sí, exacte. Sí, que vagi bé el pont.
1: Igual, que no es pont, eh?
2: No es pont, és un dia més i prou. Més. I s'acaba aquí, ja punto pelota.
1: Pont no ho és.
3: Parlem del cas de les avionetes al Solsonès. Avui és notícia que el Departament d'Interior no ha trobat cap evidència de la presència d'avionetes que hagin enxampat amb iodur de plata pel Solsonès, amb l'objectiu de desfer tempestes.
1: Recordem que era una espècie com de llegenda urbana.
3: Sí. Recordem que hi havia vilatans, ciutadans a la comarca del Solsonès que asseguraven que cada vegada que hi havia núvols apareixien avionetes a la comarca i de cop i volta els núvols desapareixia i no plovia.
1: Sí.
3: No plovia. Deien que això es feia sobretot o es fa en algunes zones per evitar pedregades. De fet, diuen que això és habitual en algunes zones de Catalunya.
1: Diuen que a PortAventura, no? Deia la llegenda.
3: Sí, a PortAventura deien que... Això és mentida, perquè jo dos vegades que he anat a PortAventura, dos vegades que ha plogut.
1: Sí.
3: Dos vegades que ha plogut.
1: Jo mai he vist cap avioneta.
3: Jo tampoc. Segons l'informe de la Generalitat, l'aigua del Solsonès analitzada no conté iodur de plata ni cap altra substància aliena. També s'assegura que les avionetes identificades no tenen cap relació amb la sembra de núvols.
1: Eren pilotes de línia.
3: La investigació s'ha donat per tancada.
1: Tot i que els vilatans, com tu deies, estaven més que convençuts, eh?
3: Anem a buscar l'altre punt de vista, et sembla, perquè tot això ho va denunciar el Consell Comarcal del Solsonès. I anem a trucar a aquesta hora, aviam si algú ens pot dir i ens pot treure l'entrellat a les misterioses avionetes.
4: Si voleu parlar amb serveis socials, sí. Teniu el 2. Mm. Serveis tècnics, el 3.
3: No, jo amb avionetes.
4: Amb 4, amb recursos humans, el 5. Amb presidència, el 6. Amb secretaria, els ajuntaments,
3: el 7. I si no, espereu.
4: I si vol parlar amb l'operadora, esperi.
1: Esperem.
3: Sí, esperem. El cas de les avionetes.
5: Està sent transferit.
1: Transferit. Sí. Quarto milenio.
2: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, truquem de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
6: Sí, digue.
2: Mira, truquem perquè volíem parlar del cas de les avionetes amb alguna persona.
6: Ostres. Aviam. És que la persona que se'n cuida acaba de marxar.
2: La persona que porta les avionetes, sí. No hi és,
6: ara. Acaba de marxar de plegar ara mateix.
2: I no hi ha cap persona que em puguis passar, que em pugui dir alguna dada més sobre el tema?
6: Sí, t'ho demano, però em sembla que ho pots al tutell. Un momentet, eh?
2: Perfecte, sí. Gràcies. Tenim aquesta mala sort que aquest tema avui no el podrem resoldre.
1: Perquè l'home acaba de marxar.
2: Escolta, és un tema que a mi em va interessar el seu dia, eh?
1: Home,
2: perquè hi ha molts
1: tema.
2: Ciutadans que asseguren que realment cada vegada que hi havia un núvol apareixien aquestes misterioses avionetes...
1: I no plovia.
2: I no plovia. Això jo proposo fer-ho a Badalona. Els dies a platja...
1: Teníem les avionetes amb les pilotes de Nivea.
2: Sí, però els dies a platja... Ja no ve d'aquí, la platja. Però porcaria ja que si tiren iodur de plata no ve d'aquí.
1: Però el iodur
2: ningú
1: de plata...
2: notaria.
1: Ningú notaria. El iodur de plata deu quedar pels núvols, no?
2: Sí, però prefereixo iodur de plata que les tifetes que hi ha a vegades dins de l'aigua surant.
1: Això passa quan plou molt, quan plou molt.
2: Sí, sí, sí.
1: Els sobreixidors, tot això.
6: Intentaré mirar amb una altra senyora que porta el tema.
2: Senyora, perfecte, gràcies.
6: Sí, la senyora. Com és? De ràdio...
2: Badalona.
6: Badalona,
2: com es diu la senyora?
6: Teresa Canal.
2: Teresa Canals.
6: Sí.
2: Molt bé.
6: La
1: què?
6: Bueno, la...
1: Qui és?
6: Alcaldessa de Castellà de la Ribera. Un momentet,
2: vale.
1: La alcaldessa de Castellà.
2: M'he quedat igual.
1: L'alcaldessa de Castellà d'on? De la Ribera.
2: De la Ribera. Castellà de la Ribera.
1: No coneixes aquest poble?
2: És fantàstic, aquest poble.
1: Bonic poble, sí.
2: Castellà de la Ribera.
1: Mm-hmm.
2: Allà a la comarca del Solsonès, amb aquella església preciosa,
1: aquell
2: eh?
1: Aquell passeig de maco.
2: Aquell retaule barroc que tenen a dins
1: la plaça de la Vila. La plaça de la Vila preciosa.
6: No ha vingut, tampoc.
2: No ha vingut, tampoc. És que els divendres és un dia...
6: No,
1: algú treballa?
6: Normalment aquesta senyora ve de tant en tant, no té oficina aquí per dir alguna cosa. I aquest noi ha plegat avui precisament abans, que normalment no plega mai, però ha plegat.
2: Ja. És que avui és notícia que ja. Es veu que la Generalitat ha descartat sí. que hi hagi avionetes als Solsonets, que desfacin les tempestes.
6: Sí, clar.
2: I volíem saber l'opinió perquè crec que això es va denunciar en el seu dia des del Consell Comarcal, sí, del Solsonès.
6: Sí, sí, sí, per això. A veure, què podem fer? Jo intento, si vingués aquesta senyora...
2: Sí. Bueno, fem una cosa. Sí. Truco'm un altre moment, si de cas. Val. D'acord?
6: Molt bé.
2: Tres a canals, m'ha dit?
6: Sí, tres a canals.
2: Molt bé, gràcies.
6: De res, a vostè, adéu.
2: Fem una cosa, deixem aquest tema per dilluns, et sembla?
1: Sí.
2: El guardem, però poso targetita per aquí.
1: Sí, guardat.
2: Guardar, i anem a d'altres temes al dia, investigarem, aviam, si tenim més dades sobre aquestes avionetes que recorren la comarca del Solsonès. Anem a d'altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
2: I parlem de Nadal un dia més i de les mítiques i típiques felicitacions, o sigui, les postals,
1: les
2: de
1: postals.
2: Nadal. De fet, he de dir que és una tradició que s'ha perdut ja.
1: I ho feia a l'escola, no?
2: Sí, jo les pintava i tot.
1: Les
2: o sigui,
1: pintes,
2: les
1: tu?
2: Creava jo, aquestes postals de Nadal, eh? Posava quatre estrelles i ja era una postal de Nadal.
1: Que t'avorries, quan eres...
2: M'avorria, sí, sí. Sí, sí. I a més, hi havia una mena de competició, no sé si a la teva escola també, havíem quina era la persona que rebia més postals. Perquè això volia dir que era la persona més popular de classe. Si rebies tres postals, eres un marginat.
1: I sempre estaves pendent.
2: Eres el pringat.
1: Aquella noia que m'agrada em regalarà una postaleta.
2: Sí.
1: I no.
2: I no.
1: No.
2: No.
1: Mai regalaven.
2: Ara es deu fer això? No. Ara tot és pel Facebook,
1: ara,
2: pel Messenger...
1: Ara és per missatge.
2: Per missatge.
1: Feliç
2: per...
1: Nadal.
2: Sí, feliç. Sobretot feliç Nadal.
1: Bon Nadal.
2: Sobretot feliç Nadal.
1: O
2: escolta
1: feliç
2: una cosa. Avui explica'm un reportatge al diari Avui. Diu 35.000 felicitacions a Nadal menys. M'he quedat estorat perquè diu que el govern català ha retallat les Nadales canviant Montilla i els alts càrrecs.
1: Que com diuen ser aquestes?
2: Però jo em pregunto... Nadales. A veure una cosa. Aviam una cosa. 35.000 felicitacions menys, jo em pregunto, però quantes enviaven?
1: Quantes envien? Aquí no en rebem, em sembla.
2: No, però és que aquí envien aquestes postals?
1: Els alcaldes, potser.
2: Això que la postal d'aquest any recorda els 100 anys de les excavacions Empúries.
1: Està bé.
2: Sí. Que dius, bé, és un tema molt nadalenc, eh?
1: Sí.
2: Bé, han fet un estalvi de 37.066 euros a 18.000... Atenció al que val, eh? Atenció, oients. 18.677 euros val enviar aquest any aquestes Nadales, aquestes felicitacions.
1: 18.000 euros.
2: Jo trobo que és innecessari.
1: 18.000 euros per enviar aquestes postals?
2: Sí.
1: Que ho facin per correu electrònic, no?
2: I passen, atenció, de 90.000 exemplars...
1: Sí.
2: 90.000 exemplars que enviaven el 2007 a 53.590 aquest any.
1: Home, doncs, déu-n'hi-do.
2: Això vol dir que hi haurà una mica més de 35.000 ciutadans menys que rebran la felicitació del govern. Això que no.
1: Que no
2: perquè és el que han pensat en tot i la cosa principal argumentada per la retallada és que cada cop més a l'era Facebook les felicitacions s'envien en suport electrònic, a través de correu electrònic. Tu creus que si truquem al 012 ens sabran dir quantes felicitacions el precio justo?
1: Provem-ho.
2: Provem-ho? Anem a trucar al 012. Anem a trucar-hi.
1: Truquem al 012.
2: 012, tot ho sap i tot ho respon.
7: Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
2: Sí.
7: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
2: Ens ho diran o què? Tu què creus?
7: Premi 1.
2: Opció A, opció B.
1: Jo crec que, com sempre, potser ni ho saben.
2: El precio justo. Sabran exactament quantes Nadales ha editat aquest any el govern català?
1: Potser ni ho saben, mira què et dic.
2: Aviam si ens contesten o no. Un reportatge fantàstic que publica avui.
7: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
2: El diari Avui.
1: És l'únic diari que ho explica, oi?
2: Sí,
7: l'únic. En breus moments.
2: Hola, bon dia. Mira, us volia fer una pregunta. He trucat al 012, telèfon de la Generalitat, no?
8: Correcte, sí.
2: Volia saber quantes felicitacions a Nadal ha editat aquest any el govern català.
8: No es retiri, que li cerco la informació.
2: Perfecte. No hi ha manera. Escolta, de seguida anirem fins a un tema que ens portarà fins a Cádiz. Hi ha polèmica, perquè es veu que obligar enfermeres a treballar con falda i cofia no és sexista. Això
1: no
2: és el que ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres. Això que recorreran ara la sentència. Tenim, d'entrada, senyoreta 012 buscant...
9: Dispensi, per l'espera, sí. Concretament, per quina consulta seria?
3: Com, quina consulta?
9: Seria per algun estudi o...?
3: No, no, és per... simplement per saber-ho.
9: D'acord, no es retiri, sisplau.
1: Ara una hora més.
3: Ara suposo que li ha preguntat algun superior... Escolta, això...
1: Qui truca? Qui ho vol, això?
3: Qui ho vol? A veure, qui truca?
1: Per què ho volen?
3: Convergència, això? Truca...
1: Per què ho volen, això?
3: Per què ho volen?
1: Bé, saps que ens aniran donant llargues fins que no...
3: Bueno, però saps que resposta, si d'aquí un minut no tenim aquesta resposta, penjarem el telefonino i ens quedarem tan amples.
1: Aquí anem així.
3: Aquí no tenim feina?
1: No ens ho pensem.
3: Tenim feina avui.
1: I tant.
3: Per cert, això del Facebook que està tan de moda, avui també és notícia, que es veu que una dona ha trobat... el seu fill després de 13 anys sense veure'l a través del Facebook.
1: Mira, veus que bé.
3: Ho veus?
1: Pels atractors del Facebook.
3: Sí, sí. Es veu que li ha passat a un xilè de 35 anys que no veia la seva criatura des de que tenia un any.
1: Home, que no t'ha passat a tu que t'has retrobat amb persones de feia molts anys.
3: I atenció a la frase de la mare. Diu, no poder aceptar-lo enseguida. Saps que el Facebook...
1: Has d'acceptar.
3: Sí, es veu que no, que li va costar.
1: Que li va costar.
3: Es diu Gigliolo Pascal Cortés. Mm. Escolta, fem una cosa.
1: No hi ha manera,
3: diuen,
1: eh,
3: no ens ho diuen? Anem a l'altre tema del dia i la deixem en espera, et sembla?
1: Doncs vinga,
3: doncs vinga, som-hi. Som-hi.
1: Som-hi.

0: doncs és que no disposem d'aquest tipus d'informació.
1: No hi ha aquest tipus d'informació. És
0: no,
1: privada, suposo, no?
0: Normalment els ajuntaments, si canvien felicitacions a Nadal, possiblement si s'adreça al seu ajuntament i el podran informar en el seu
1: no, municipi. No, però jo volia la de la Generalitat de Catalunya. La felicitació canvia, el senyor Montilla.
0: Doncs no disposem d'aquesta informació.
1: No envien Nadales, potser.
0: Possiblement no.
1: No envien Nadales, eh? Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per la trucada. Recordi que si no penja podrà valorar l'atenció.
1: Molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies. Amb un 0 ho valorarem.
2: Millor que no la valorem, senyora.
3: Premi sí. De l'1 al 5 Premem... el seu nivell de satisfacció
1: pues
3: per aquesta trucada.
2: Equip... Alú, és dolent,
1: alú, oi? Alú, fora. Atenció, titular. 012 sí, sí. Diu que Montilla no envia cap felicitació de Nadal.
2: Sí.
1: Bé.
2: Això és el que diu el 012, després de 5 o 6 minuts en espera.
1: Sí, anem a d'altres temes del dia i anem directament, ràpidament, fins a Càdiz. Que bonic que és Càdiz, eh?
2: Doncs sí que és maco.
1: 20 minuts. Aquest diari fantàstic que diuen que és el més leído.
2: Sí.
1: Leído, eh? Diu que obligar a infermeres a treballar amb la falda, amb la faldilla i la còfia.
2: Sí.
1: M'encanta el nom de còfia.
2: És maco.
1: D'on ve còfia?
2: No ho sé.
1: Anava a dir, anem a trucar al 012, eh?
2: No, no, millor
1: de
2: que no.
1: De cofidis?
2: Millor que no.
1: Jo crec que ve de Cofidis.
2: Sí, sí, home, i tant.
1: Sí, de línia directa.
2: Sí.
1: Diu que no és sexista. Diu el Tribunal Superior de Justícia en Andalusia ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres que recorrerà, volíem dir, a la sentència. Anem a trucar a l'hospital, aviam què ens diuen.
2: Mm.
1: Si ens poden passar, per exemple, amb algun comitè d'empresa d'infermeres.
2: Ui.
1: Ui, què?
2: Molt difícil ho busques tu, això, avui.
1: Bueno, escolta, que no truquem a Can Ruti, eh?
2: Home.
1: A Can Ruti ni t'agafen el telèfon, ja.
2: No diguis això. Sí, aquí te l'agafen,
1: no
2: home.
1: Te l'agafen.
2: És un hospital.
1: Perquè a vegades la telefonista està a la 14a planta i el telèfon està a la primera.
2: I què fa la 14a planta?
1: Pues en el... cigarret.
4: Rafael.
1: Buenos días.
4: Buenos días.
1: Mira, perdona que le moleste. Le llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Uh-huh.
1: ¿Me puede pasar con algún sindicato de enfermeras?
4: Bueno, le voy a pasar como un control de enfermería a ver si hay algún miembro del comité.
1: Vale, páseme, páseme.
2: Gracias, señor.
1: Gracias. Se truquen en directa a la clínica San Rafael.
5: Sí.
1: Buenos días.
5: Sí.
1: Hola, ¿me escucha?
5: Sí, dígame.
1: Uy, que oigo ruido.
5: Dígame.
1: Le llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
5: Y dígame, dígame.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
5: Bien, bien, perfecto.
1: Mira, buscaba alguien del sindicato de enfermeras.
5: Espera un momento, ¿eh?
1: De acuerdo.
5: Dígame que hay alguien por aquí.
1: Sí, mire, mire.
5: Sí, dígame.
1: No, no, no, que mire, que mire.
5: Sí, voy a mirar.
2: Muy bien.
1: Ara ens busquen algú, tot en directe, com cada dia.
2: Sí, així es veu...
1: Ai.
2: El que és la producció en directe.
1: Sí, sí. Aviam si tenim sort i ens pot posar amb alguna persona.
5: Oiga.
1: Sí, sí. Dígame.
5: Me dicen aquí que están todos en el sindicato.
1: Ah.
5: Que se dirijan allí.
1: ¿Y tiene el teléfono?
5: No, yo no lo tengo.
1: Uy, ¿y ahora cómo lo hago?
5: Espera un momentito. Espera.
1: Vale, vale.
6: ¿Tiene el teléfono?
1: Sí. El teléfono.
5: Espera un momento, que se lo doy.
2: ¿Cómo es esta señora?
5: Mire, 956...
1: Sí.
5: 71...
1: Sí.
5: 61.
1: Vale, ¿cómo te llamas?
5: Yo, María Ángeles.
1: María Ángeles, ¿eh? María Ángeles, ¿se puede hacer una pregunta?
5: Bueno, venga, a ver.
1: ¿Tú cómo ves el tema este de la falda y la cofia?
5: Hombre, pues yo cómo lo voy a ver. Yo no estoy a favor de la falda y la cofia, la verdad.
2: No está
1: ya.
2: A favor.
5: No
1: está a favor, ¿no?
5: No. Yo no. Yo prefiero mi pijama porque es mucho más cómodo para trabajar.
1: Ya, pero eso de la cofia ya ha quedado anticuado, ¿eh?
5: Pues nada, estamos obligadas a llevarla. De hecho, me han obligado ya a ponérmela a mí y me la he puesto.
1: Ya.
5: Pero vamos, me la
1: puedo pero porque como... en el hospital, la clínica te obligan a poner la cofia y la falda.
5: Sí, es obligatorio, obligatorio.
1: ¿Y cómo es la falda? ¿Es muy corta?
5: La falda, ¿cómo se la quiera poner cada cual?
1: En la primera. Ah.
5: Sí, la falda es como se la quiera poner cada cual.
1: ¿Que es igual que sea corta o larga?
5: Da igual. Llevando la falda y el delantal, da igual que sea corta como larga.
1: ¿Y eso de la cofia es del año mismo. Es del año 20?
5: Hombre, eso de la cofia, yo qué sé, yo he visto películas antiquísimas y salimos con el mismo uniforme y la cofia, vamos.
1: ¿Sabe qué me viene a mí a la cabeza? Gracieta Morales.
5: Sí, de verdad que
2: las
5: sí.
2: Las mujeres de la Cruz
1: sí,
2: Roja.
1: ¿No? Las mujeres aquellas, Sor Citroën.
5: Y es verdad, pues así estamos.
2: La Concha Velasco.
5: Estamos.
1: O las chicas de la Cruz Roja.
2: Rafael Aparicio.
1: ¿Sí o no?
5: Exacto.
1: Ya,
5: exactamente,
1: pero...
5: porque yo estuve en la Cruz Roja, hice dama de Cruz Roja.
1: Sí.
5: Y llevaba la bata y el delantal y decían ponérnoslo por debajo de las rodillas.
1: ¿Y esto, por qué no hacéis una campaña directamente, no sé, para que os quiten la falda y la cofia?
5: Pues no sé, ya eso depende del comité, de lo que quieran hacer la gente del comité. Entonces nosotros estamos dispuestas con ellos a hacer lo que sea. Pero claro, hay mucho miedo.
1: ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Porque hay mucha gente de contrato, está muy manipulada y las criaturas pues no quieren moverse, claro. No quieren problema ninguno.
1: Ya.
5: Y ya somos muy pocas aquí.
1: Sí.
5: Sí, somos poca gente fija, con muchas ganas de luchar y detrás, pero somos poca gente fija.
1: Ya, toda la gente está con los contratos basura.
5: Sí, ahí va, y entonces están, pues, claro, las tienen, como se dice...
2: Que esta dona no te faena, güey, es evidente.
5: Amenazando, vamos.
2: No te catipus de faena.
5: Ok.
1: Bueno, pues nada, espero que se arregle el tema.
5: Vamos a ver, espero
1: yo. Es que, a ver, con una bata ya hay bastante.
5: ¿Qué más quisiera yo?
1: Sí, ¿no?
5: El pijamita. Vamos, muy decentita y una ropita también de enfermería, ¿no? Deben de darnos dos opciones.
1: Ya, es que esto ya, bueno.
5: Claro.
1: Bueno, pues nada, gracias por todo.
5: Venga,
1: buenos días.
5: Adiós.
1: Escolta, jo crec que no cal trucar al comitè d'empresa perquè aquesta senyora ens ho ha dit tot.
2: A més, hem tingut una visió més popular.
1: Sí, perquè el comitè d'empresa ens farà passar per premsa, com sempre, i nosaltres busquem popular.
2: Aquesta cara.
1: Sí, populars, com la COPE. Som populars.
2: Sí, com la COPE no, però som populars.
1: Som populars, som ondes populares.
2: Ondes populares.
1: Bé, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Som-hi, anem a d'altres temes. Escolta una cosa, avui he vist al diari El Punt un anunci que m'ha cridat l'atenció.
2: Mm.
1: Es veu, jo t'explico, una mena de... Bueno, com seria això? És que ara em surt.
2: Què és?
1: Ai, com surt això dels animals?
2: Un zoo?
1: No, gàbia, ara, és que no em sortia.
2: No et sortia la paraula gàbia?
1: Per què no em sortia la paraula gàbia?
2: Perquè tens masses coses al cas.
1: Sí, es veu com una mena de gàbia i es veu conillets a dins.
2: Mm.
1: Molt macos, Jordi Preciosi, els conillets, i posa manca d'aïllament, sorolls, contaminació, venda a la via pública, corrents d'aire, manca d'espai, absència d'informació, pluja, calor, fred, por, estrès... Bé, moltes paraules. Resulta que l'Associació Defensa Drets Animals, ADA, ha denunciat a través del Punt i a través d'aquest anunci l'incompliment de la normativa vigent sobre animals a les paradetes situades a les Rambles de Barcelona.
2: Cosa habitual.
1: També tenen gossos.
2: Sí.
1: També tenen tot tipus d'animals. Allà vas a les Rambles de Barcelona i hi ha, jo què sé, girafes, home, elefants...
2: No ens exageris.
1: De tot, ja.
2: Hi ha més animals lliures que en gàbies a la Rambla de Barcelona.
1: Sí. Sembla el circ. El circ del Tortó i Poltrona.
2: El circ Reluí, sí.
1: Anem a trucar aquesta associació, a veure què ens diuen, et sembla?
2: Vinga, som-hi.
1: Tu trobes bé o no? Home, a mi em fan pena veure els animalons dins les gàbies, eh?
6: Hola, digui.
1: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Què tal, com anem?
6: Molt bé.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
6: Ràdio Badalona.
1: La més mona.
6: Pues sí.
1: Sí. És el nostre eslògan, eh? Escolta una cosa, jo truco sobre un anunci que he vist avui al Punt, sobre prou venda d'animals souvenir a la Rambla de Barcelona.
6: Sí, senyor.
1: Escolta una cosa, d'entrada, m'ha agradat molt l'anunci, eh?
6: Vale, pues un moment.
1: Sí,
6: que...
1: sí.
6: Carme, mira, truco de Ràdio Badalona.
1: La més bona.
6: Que és un periodista que ha vist l'anunci al Punt i que li ha agradat molt. Vols parlar amb ell?
7: Hola.
1: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Mira, truco de Radio Ciutat de Badalona.
7: Sí.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Escolta una cosa, he vist aquest matí l'anunci aquest que ha publicat al Punt?
7: Sí.
1: Sobre preu de venda d'animals souvenirs a la Rambla?
7: Sí.
1: Escolta una cosa, molt bé l'anunci, eh?
7: Gràcies.
1: I les paraules que heu utilitzat, també.
7: S'entén, veritat?
1: Home, fred, calor, vent, pluja...
7: Que s'entén tot.
1: Sí, sí. Escolta una cosa, jo volia saber, hi ha una normativa... vigent sobre la venda d'animals a la Rambla.
7: Sí, per això que és una vulneració total de la normativa.
1: Ja.
7: Mira, per un cantó tenim la Llei de Protecció dels Animals, que és de la Generalitat i és d'àmbit de tot el territori. Després hi ha la normativa municipal, que si vols saber quina és, ara la Montse t'ho dirà
1: Això ho puc mirar per internet.
7: I allà veuràs que tot això i més coses es vulneren.
1: Ja.
7: O sigui, començant perquè està prohibit vendre animals als aparadors, i allò és un aparador. Perquè totes les botigues... Perquè és que, a més, aquí s'està produint un greuge comparatiu amb les altres botigues. Quan es van aprovar les ordenances municipals, doncs totes les botigues tenen que complir, i la primera, perquè això va ser una tasca, a més, precisament de la nostra entitat, amb la federació i tot això, que vam pressionar molt, perquè es deixés de tindre els animals als separadors per evitar la compra compulsiva.
1: Ja, però escolta una cosa, aquí he posat conillets, he vist l'anunci, però hi ha d'altres animals, oi?
7: I tant, animals... Mira, se vulnera la normativa d'animals...
1: Quins animals heu vist, per exemple? Cacatues hi ha?
7: Depèn. Ara, sí, també...
1: Cacatues hi ha?
7: Hi ha lloros, sí.
2: I periquitos.
1: I periquitos.
7: Hi ha moltes espècies d'animals...
1: I rates... Bueno, això, hàmsters.
7: Sí, hàmsters. Aquí, clar, és que tenim moltes fotos nosaltres i d'això vam escollir els conills perquè aquesta...
1: És el més tendre.
7: No, és que havia una parada que, a més, té la cara dura sobre de que no té prou amb el seu quiosc, que ho posa a part. Ah. Encara més enllà, agafa espai més del carrer i posa les gàbies amb els conillets allà. O sigui, si ja estan malament, diguéssim, dins del que és... la territori de la botigueta, el xiringuito, encara aquest més al carrer. I, a més, aquesta foto és bastant gràfica perquè es veu com...
1: Et puc explicar una experiència meva?
7: Sí, digui.
1: Ja sé que vaig ser mal fet. Doncs jo vaig comprar un conillet a les Rambles, a Barcelona.
7: Se'n va morir al poc temps.
1: No, se'n va fer més gran que un gos.
7: Ah, sí, també, ja la sé, aquesta la sé.
1: Sí? Per què la saps?
7: Ja la sé perquè tinc una coneguda que ja fa molts anys també l'havia comprat, li van vendre com un conillet nano i es va fer...
1: Ui, però és que era pitjor que un gos...
7: Sí.
1: No n'hi cabia al pis.
2: I tenen mal caràcter, que mosseguen.
1: Que t'ho dic en sèrio, jo vinc en un pis a 20 metres quadrats, no et penses?
7: Ah, bueno.
1: Ja. Així, bueno, escolta una cosa, com et dius?
7: Carme,
1: escolta, m'has ajudat molt, eh?
7: No sé en què.
1: Que sí, m'has ajudat molt. Escolta, moltes gràcies.
7: De res.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
2: Aquesta dona
1: bon
2: dia. No sap per què l'hem trucat, eh? S'ha quedat a quadres.
1: Escolta, aneu amb compte si compreu conillets a les Rambles de Barcelona perquè us poden donar gat per llebre.
2: I tant.
1: I mai millor dit. Escolta, marxo avui parlant de Michael Jackson.
2: Per cert, en Carles Més avui ens parla de Michael Jackson.
1: Què dius ara?
2: Sí,
1: és real.
2: Sí,
1: doncs mira, no serà per aquesta notícia que ara mateix vaig a dir.
2: És possible, a veure, no li xafis la guitarra ara.
1: Es veu que Michael Jackson subhastarà el seu mític guant blanc juntament amb altres objectes personals. Clar, aquest senyor no té ni un duro. Jo crec que està sortejant tot.
2: El nas de plàstic que té també el posarà en subhasta.
1: I això que posarà a la venda 2.000 objectes personals en una subhasta que es durà a terme el proper mes d'abril. Això que entre les pertinences ja em fas fora, no? Veig? I acabo.
2: Vinga, acaba.
1: S'hi poden adquirir, per exemple, els mítics guants blancs que el rei del pop va fer tan popular i que va lluir en videoclips i concerts.
2: Jo vi el barret.
1: Tu el barret?
2: El barret blanc aquell.
1: Sí,
2: molt bé. M'agrada molt.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
13: Està. Què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera, gracias.
1: Sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Bueno, porque...

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
3: Doncs avui comencem parlant de lots de Nadal. Lots de Nadal que aquests dies... encara que hi ha crisi, molts treballadors reben aquests lots de Nadal, que moltes vegades doncs, hi ha, no sé, torrons, neules, cava, pernil... Sí o no?
4: Sí.
3: Això és...
4: Els que tenen sort.
3: Tradicional de cada any. Resulta que avui ens arriba una notícia, publiquen diferents diaris, l'Ajuntament de Algete, Algete està a Madrid. Resulta que aquest Ajuntament, segons ha denunciat el Partit Socialista, que està a l'oposició... Resulta que ha donat als seus treballadors municipals lots de Nadal caducats.
4: Caducats.
3: Segons anuncia el PSOE, es veu que estan regalant als funcionaris, a motiu de les festes de Nadal, productes caducats i també productes que o bé estan florits, o bé, per exemple, posa l'exemple de pernils que tenen fins i tot... Saps aquell verdet? Aquella cosa... el que es diu en castellà el mo, el mo o el verdín,
4: sí.
3: Que es diu en aquest cas en castellà, doncs té això. Diu que els pernils són els productes que, segons el PSOE d'aquesta localitat, estan totalment caducats.
4: Dit d'una altra manera, han aprofitat el que va sobrar del lot de Nadal de l'any passat, no?
3: Sí, sí, sí. Almenys eren pernil, no com altres empreses que potser aquest any han decidit reduir gastos.
4: Sí, clar, tots ens hem d'apretar el cinturó.
3: Tots, tots, tots. Anem a trucar, si et sembla, aviam què ens expliquen, et sembla o no?
4: Saps el mític gag de Màrtir i Trece d'Empanadillas de Móstoles?
3: Sí.
4: Doncs la dona que trucava, em sembla que era el Josema, trucava d'Algete.
3: Algete.
4: Curiosament, eh?
3: Home, és un poble, és una població que està al costat de Madrid, eh? Es veu que també els embotits estan caducats.
4: També?
3: Sí, estan envasats i estan caducats.
4: Que se'ls hi posa com aquell color verd.
5: Ayuntamiento de Algete. Si conoce la extensión, márquela.
4: No la coneixem.
5: Cero para información general.
3: Marquem zero,
4: sí?
3: Et sembla?
5: Hacienda.
3: Marquem zero. Truquem al Algete, a Madrid... per preguntar sobre aquests lots de Nadal caducats. Té tela, això, eh?
4: Té tela, té tela. Per això, a vegades hi ha empreses que aposten per donar altres coses que no caduquen.
6: Ayuntamiento, buenos días.
3: Buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Dime.
3: Mira, quería... No sé si tenéis departamento de premsa.
6: Sí, un momentito.
3: Vale, perfecto. Millor que ens passin en premsa, no? I
4: sí.
3: Que podem treure l'entrellat sobre aquesta notícia que ens
4: sí,
3: arriba. Buenos días.
6: Sí.
3: Hola.
6: Hola.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Ajá.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
6: Bien, ¿y vosotros?
3: Bien, aquí, trabajando un poco. Con frío.
6: Con frío, ¿no?
3: Sí, ¿aquí en Madrid qué?
6: Bueno, hoy hace menos frío. El fin de semana ha hecho mucho, pero
3: sí.
6: Hoy está un poco mejor.
3: Uy, aquí... yo te llamo de la costa, aquí tenemos playa y todo.
6: Ajá.
3: Y aquí casi, bueno, ha caído nieve y todo.
6: Bueno, bueno.
3: Sí, sí, sí. Una pregunta.
6: Dime.
3: Mira, yo te voy a poner un tema que esta mañana estábamos comentando en la radio, que lo hemos encontrado muy curioso.
6: Uh-huh.
3: La denuncia del Partido Socialista sobre las cestas de Navidad caducadas.
6: Uh-huh.
3: ¿Eso es correcto?
6: Bueno, caducadas.
3: Bueno, eso es lo que dice el partido, ¿no?
6: Claro, realmente es porque hay algunos jamones que cuando los han abierto, pues tenían como un poco de moho. ¿Vale? Pero la empresa que ha proporcionado los jamones ha emitido un certificado en el que dice que los jamones de bodega y los jamones serranos, cuando se están curando, producen un poco de moho, pero que para nada es síntoma de mala calidad.
3: O sea, es natural.
6: Eso es lo que dice la empresa, eso es.
3: Y después también había embutidos que estaban caducados.
6: Pues...
4: Sí, es una otra cosa.
6: Ahí ya, ¿sabes? No te puedo decir, porque realmente lo que sí que han devuelto han sido jamones. Algunos jamones han devuelto.
3: Bueno, eso es lo que pone la noticia, ¿eh?
6: Sí.
3: Que había a lo mejor algún salchichón, alguna mortadela caducada.
6: Ajá, pues eso no te puedo decir. Yo los jamones sí que sé que se han devuelto.
3: Ya, yo me imagino la mortadela, no sé, con...
6: Mortadela no, porque...
3: Con aceituna caducado...
6: No, porque venía un chorizo ibérico y un salchichón ibérico.
3: ¿A ti te han dado lote?
6: Bueno. A mí me han dado lote, pero yo todavía no lo he abierto. Si
3: ¿Y qué hay en el lote?
6: Pues mira, en el lote viene un jamón, un salchichón y un chorizo, una botella de vino blanco, una de vino tinto.
3: Todo light, ¿eh?
6: ¿Cómo?
3: Todo light.
6: Todo light, todo sí, light. Sí. Una botella de vino blanco, una de vino tinto, uno de cava.
3: ¿El cava de dónde es?
6: Me parece que es Freixenet.
4: Ah, cava catalán.
6: Me parece
4: catalán.
6: Que es Freixenet, ¿eh? Luego, turrón duro, turrón blanco, de turrón de chocolate. Y yo creo que ya.
3: El lote está bien, ¿eh?
6: Y yo creo que ya, no trae
3: sí,
6: más.
3: Sí, el lote está bien.
4: Para todo el año.
3: Bueno, pues espero que en tu lote no haya nada caducado.
6: Eso esperamos.
3: Bueno, gracias.
6: Nada, hasta
3: venga.
6: Luego. Chao.
4: A mi em donen aquest lot i si el panell està caducat, m'és igual, eh? Jo
3: home, però
4: més
3: escolta,
4: content que unes pasques.
3: Si s'ha florit o hi ha el verdet o això, el mo, treus el trosset aquell que hi ha i ja està.
4: Nosaltres, que som catalans, això ho sabem.
3: El que no engorda...
4: Mata.
3: Mata.
4: El que no mata, engorda.
3: Correcte.
4: Exacte.
3: Bé, doncs això ha passat al Jete. Bonica població
4: bonica
3: de Madrid.
4: Població.
3: Sí, sí, aquella platja... Que... Ah, no, platja no tenen.
4: No tenen platja.
3: No tenen. Escolta, seguim a Madrid, et sembla?
4: Sí.
3: I parlem d'un concurs. Avui és notícia que Madrid acollirà un concurs... Avui no sé per què, tot passa a Madrid, tu. Acollirà un concurs en el que es premiarà la millor collita de marihuana.
4: De marihuana?
3: Sí.
4: Però si és il·legal, això.
3: Es veu que això ho convoca l'entitat Associació Madrileña d'Estudios sobre el Cannabis, juntament amb altres entitats, però legalització de la planta. Es veu que es durà a terme, o s'ha dut a terme, el recinte Patio Maravillas. Preciós, bonic. Preciós, eh? Aquest primer concurs que dèiem de la millor collita de marihuana. Et sembla que truquem, aviam, que ens donin més dades sobre aquest tema?
4: Sí.
3: Anem a trucar a aquesta entitat, va.
4: No ho veig gens clar, això.
3: Jo tampoc. Jo no sabia ni que hi havia una associació madrilenya d'estudis sobre el cannabis, eh?
4: Jo tinc aquí plantats uns geranis, només...
3: Són de plàstic.
4: I unes tomaqueres.
3: Són de plàstic.
4: Sí, perquè així no es moren.
3: Ja.
4: Però jo les planto a la terra.
3: Ja, però no les reguis.
4: Ja.
3: No gassis aigua perquè són de plàstic.
4: Jo m'ho vull creure que són de veritat.
3: Aviam si hi ha algú a aquesta hora, perquè potser...
4: Potser no s'entra al telèfon,
3: no? Correcte. Anava a dir una altra cosa.
4: Mira com estan, mira com estan.
3: Crec que estan escoltant Bob Marley, de fons.
4: Sí.
3: Estan escoltant aquesta música. A Soca hi havia diversos apartats de millor presència, millor gust, millor efecte i també campeona de l'any.
4: Campeona de l'any.
3: Sí, que tu podies presentar la teva collita i podies guanyar un d'aquests apartats. Està ben muntat, eh?
4: Mira, la música directament.
3: Sí.
4: Que ens arriba.
3: A Soca, fins i tot, es van presentar una trentena de persones i l'edat mitjana dels participants... És a 40 anys.
4: Vols dir que això no és una redada policial en forma de concurs?
3: Bé, segons han explicat avui als diaris els seus organitzadors, en cap cas es vol introduir al consum.
4: No, es premia la millor collita, però no es vol introduir al consum.
3: Sí, però si donen una copa i tot, eh? Què fas amb el micro?
4: Clar, que li he donat un copet.
3: No li donguis cops al micro.
4: Li he donat un copet.
3: Bé, escolta,
4: no contesten, eh?
3: Deixem aquest tema, anem a d'altres temes al dia i parlem, atenció, d'un aniversari. Escolta, parlant d'un aniversari molt especial.
4: Qui compleix
3: aquest any es celebra els 75 anys de l'Sleep.
4: Ah, molt bé.
3: L'Sleep.
4: Sí.
3: Això que va ser el 1934, que un dissenyador, això ho explica avui al 20 Minutos, amb dues fotografies, eh?, que surten dos nois amb Sleep i posa el Sleep sustituyó el calzón largo. Això és el peu de foto, eh?
4: Sí.
3: Es veu que el 1934 es va llançar el primer Sleep i es veu que aquella data, sens dubte, va marcar l'inici d'una nova tendència. Diu que es van acabar els temps de la roba interior llarga i els boxers fins als genolls.
4: Tot i que després va tornar un altre cop la moda dels boxers llargs, eh?
3: Carles Tornero, matins.sí, matins.no.
4: Sí.
3: Sleep o tanga?
4: Sleep o tanga és el... I el bòxer, que no entra en el concurs?
3: No, m'has de dir sleep o tanga.
4: Ho han de dir els oients? O ho
3: no, m'has de dir tu.
4: Jo, sleep, tota la vida.
3: Sleep, eh?
4: Tota
3: tanga no.
4: Tota la vida.
3: No portes tanga.
4: No porto tanga.
3: El Xei Aurador és un fan dels tanga.
4: Sí. A vegades té una cara així i és que no pot respirar.
3: Sí, ell i David Rius. Es veu que van junts a comprar Gangali. Anem a trucar a Gangali, et sembla?
4: Dius, em sembla que es posa calçotets, eh?
3: No, no, es posa slips.
4: Jo crec que és calçotets que semblen tanga. Bé, escolta.
3: Sí, escolta, anem a trucar a Gangali.
4: No parlem de les intimitats de la gent.
3: Aviam si sabien que l'eslip fa 75 anys.
4: Home, i pots preguntar també els preus que hi ha, si hi ha hagut molta innovació... Jo tinc un dubte.
3: Què?
4: Jo a mi m'agrada les slips amb la bragueta davant.
1: Digui?
3: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
1: De Ràdio Badalona?
3: Sí, què? Com va el matí?
1: A veure, un moment que li passo amb l'encarregada, eh?
3: Vale, perfecte. Estan enfeinats.
1: Bueno, va, Ràdio Badalona.
4: Què vol dir, bueno, va?
1: Digue'm.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Què tal, com anem? Doncs
1: pues molt bé.
3: Truco de Ràdio Badalona.
1: Sí, digue'm.
3: Escolta una cosa. Vosaltres sabíeu que aquest any fa 75 anys a l'eslip?
1: Pues no, no ho sabíeu.
3: No ho sabíeu?
1: No.
3: Doncs mira, fa 75 anys, està d'aniversari.
1: Ah, molt bé.
3: O sigui, la bragueta aquesta d'home, no?, que es diu.
1: El calçotet d'home, sí, l'eslip.
3: Ja, i escolta una cosa, té molta venda?
1: Home, aviam, venda en té. Passa que ara hi ha crisis.
3: Sí, bueno, deixem la crisi de banda, eh?
1: Sí.
3: Però què es ven més, l'eslip o el bòxer?
1: Aviam, actualment, avui per avui, potser el bòxer.
3: El bòxer?
1: Sí.
3: Però senyit o no senyit?
1: Senyit.
3: Senyit, molt senyit.
1: Molt senyit, sí.
3: I això de l'eslip ha quedat una mica enrere?
1: Home, es va venent, perquè sou públic, però sí, potser, mira, si venem 80 calçotets, 60 són boxers i 20 són eslips.
3: Uh-huh. Quines marques teniu?
1: Doncs pues mira, tenim la Set, la Banderaro, la New Age, en Julio...
4: En Julio.
1: El Calvin Klein...
3: Uh-huh. I el preu?
1: Home, els preus, doncs, mira, ens venguem de 6 euros endavant.
3: Ja, perquè, clar, el Calvin Klein va al car.
1: Home, el Calvin Klein ens venguem sobre els 25 euros.
3: 25 euros.
1: Més o menys, sí.
3: Ja, ja. I teniu aquests que porta l'etiqueta de color i l'altra part és de color negre o de color blanc, no?
1: Totes aquestes mariconades, sí, noi.
3: Oi. Perquè això què és, mariconades, no?
1: Home, això de marca ja se sap.
3: Ja, ja, però 25 euros, tela, eh?
1: Sí, home, sí, això sí.
3: Vale.
1: Escolta... Els altres ens venguem sobre els 6, 8 euros, una cosa
3: sí.
1: Així, que està força bé.
3: Ja, ja. Escolta, última pregunta.
1: Digue'm.
3: I el tanga què?
1: El tanga, home, menys. El tanga, menys.
3: En homes, què?
1: En homes, no.
3: En res.
1: Homes, no anem bé.
3: Aquí, a Cangali, no teniu.
1: No. Sí, no. Sí que en tenim.
3: Ah,
1: però en tenim.
3: Però no té els seus adeptes.
1: Home, no.
3: No.
7: Bola
1: no.
3: Què diuen per aquí?
1: Que si està bola de pendenta, diu.
3: Com?
1: Hi ha una dependenta que està molt bona.
3: Ah, sí? Com es diu?
1: Es diu Marta.
3: Marta?
1: Sí.
3: Marta, què més?
1: Marta Noia.
3: No. Marta Noia.
1: Sí.
3: I està molt bona.
1: Està molt bona, sí. És soltera, eh?
3: És soltera.
4: Ah, doncs que s'hi posi.
3: Quina edat té?
1: Marta, quina edat tens? Respecte que s'hi posi.
3: No. Sí, sí, que s'hi posi.
1: Sí.
3: Que s'hi posi.
4: I pregunta-li què prefereix, si slip o boxer en un home. Què prefereix?
3: Sí.
7: Escolta, que és broma. Tot.
3: Escolta, Marta.
7: Digue'm.
3: M'escoltes, però on tens el telèfon?
7: Tinc el telèfon?
3: Sí, perquè t'escolto com si siguessis a la cova d'Ali Baba.
7: Ara.
3: Escolta una cosa.
7: Una broma, que estic casada amb dos fills.
3: Ah, però tu ets la dependenta bona de Cangali.
7: Sí, clar.
3: Ja, escolta una cosa. Tu què prefereixes pel teu home? Slip o tanga?
7: Home, depèn.
3: O boxer?
7: No, un boxer. Sí.
3: Sí, tu prefereixes boxer, eh?
7: Sí, sí.
3: Senyit o ample?
7: Senyidet,
3: eh?
7: Sí.
3: O sigui, marca en paquetet.
7: Bueno, sí, más o menos.
3: Molt bé. Escolta, Marta, gràcies.
7: De res, a tu.
3: Adéu,
7: bon dia.
3: Truquem a Cangali, això és.
4: Cangali, que hauria de patrocinar aquest espai, eh?
3: Jo crec que sí.
4: Ni idea que no fem referència a Cangali.
3: Sí, sí, sí. No, bé, mira. Si una persona no sap on és...
4: Sí.
3: És el carrer Pietat, allà davant
4: sí,
3: del mercat.
4: Home,
3: de la plaça Vella, de tota la vida. On hi ha els cargols aquells...
4: Sí, enganxats.
3: Enganxats al carrer,
4: I
3: allà.
4: Tres morts de cada cinc que venen.
3: Sí, és típic de Badalona, eh? Sí.
4: Abans tenen gallines i coses, i ho han prohibit.
3: Sí, sí, ho han prohibit. Un cenisso va prohibir el seu dia.
4: Sí, sí.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: B.
12: 20 anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
14: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
15: No, no.
14: ¿Ha
15: disculpe. No.
14: Si necesita
15: que no.
14: Disculpe, no le he entendido.
15: Sí, a ver, ayuda, ayuda.
14: Disculpe, no, sigo sin entender.
15: Ay, por favor.
16: ¿Qué nivel de radio?
15: Operador.
16: ¿Qué nivel de radio?
14: Disculpe por la confusión.
15: Sí. Sí.
14: Gracias.
17: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
18: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
19: Són les 12.
20: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
21: Notícies Badalona.
22: Bon dia, us parla Susana Soldado. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona, al barri d'Artigues. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. I obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai número 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol compartia ahir a la tarda un vídeo a les xarxes socials on informava que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Els tallers mecànics reclamen ajudes per a la transició al vehicle elèctric. Des del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona asseguren ser els grans oblidats per les administracions en ser els únics que no han rebut subvencions per adaptar les instal·lacions o formar els seus operaris per poder treballar en cotxes electrificats. Expliquen que la formació té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros per treballador, mentre que sectors com la fabricació, la venda, la compra o la instal·lació de punts de recàrrega han rebut ajudes per incentivar la transició cap al vehicle elèctric, els tallers mecànics creuen que no se'ls ha tingut en compte. Defensen que per poder treballar amb aquesta tipologia de vehicles cal assumir inversions importants en equipaments, programari i equips de diagnosi, adaptació d'instal·lacions i protocols de seguretat. És el cas del concessionari Driving de Badalona. La Marta Creixell és la cap de vendes.
23: Diu que adaptar moltíssim, amb formacions, amb equipament, amb, per exemple, hem de delimitar les zones d'alta tensió on es treballa, per la seguretat. Com a anècdota, no? Hem tingut que comprar una manta que val uns 3.000 euros en cas d'incendi. O sigui, realment el taller s'ha tingut que posar les piles per estar donant la bona feina per poder reparar els cotxes elèctrics.
22: I en esports, el Badalona Women ultima la seva posada a punt de cara a l'inici de Lliga. Demà jugarà el que serà el seu últim amistós abans del partit contra l'Atlètic Club de Lezama,

0: És que normalment són equips nous, generacions doncs cada cop més joves, i veurem també, perquè hi ha molta jugadora fent la pretemporada amb el primer equip, llavors a veure què ens trobem, però sabem que també per elles és una de les últimes proves abans de començar Lliga i segur que ens competiran molt bé.
1: La pretemporada de l'ONA ha anat de menys a més. Ara queda gairebé una setmana per l'estrena de la Lliga F. El 30 d'agost jugaran contra l'Atlètic Club d'Alizama i a la jornada número 2 arribarà el primer derbi contra l'Espanyol. No serà fins a l'1 de novembre, quan s'enfrontaran el campió de Lliga, el Futbol Club Barcelona.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
1: I avui, tot i les pluges d'ahir al vespre i d'aquesta matinada, tenim bandera verda a totes les platges de la ciutat. La qualitat de l'aigua és bona i a Maró, i amb una temperatura de 28 graus dins l'aigua. De moment, no hi ha presència de meduses.
2: Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
1: Ara mateix tenim 27 graus a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, us parla Susana Soldado. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima ha estat traslladada en un centre hospitalari i es troba fora de perill. Els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada que hi ha una forta presència de Mossos d'Esquadra al barri de Sant Roc. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai número 40, al barri de la Salut, per ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde, Xavier García Albiol, ha compartit un vídeo a les xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. I prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull Electriscat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa així, una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. La gran part de les vendes a la ciutat se'ls emporta el cotxe híbrid, que combina motor de combustió i bateria, que ja representa la meitat del total del mercat. Adri en Badalona, un concessionari amb més d'una desena de marques, el cotxe híbrid suposa més del 65% dels turismes venuts. Enguany hi han detectat un canvi de tendència. Dels 1.515 turismes que porten venuts, 178 són elèctrics i 120 i 1.023 híbrids. Escoltem a la cap de vendes de Drivin, Marta Creixell.
4: Si estem una mica per sobre del 10,8 crec que està Badalona, i amb vehicle industrial inclús una mica per sobre del 12, o sigui que es nota molt, estem contents. Queda molt de recorregut encara, però sí, sí. L'electrificació està venint, o sigui, la gent cada vegada compta més amb comprar un vehicle 100% elèctric.
3: En aquest increment hi ha ajudat el pla AutoPlus, posat en marxa aquest estiu, que subvenciona amb fins a 4.500 euros la compra de vehicles amb etiqueta zero. Això ha igualat el seu preu al d'un turisme de combustió. L'únic inconvenient per als compradors, però, és la falta de punts de recàrrega públics a Badalona.
5: Obramat Badalona, amb tots els oficis de la construcció i reforma en un únic lloc, patrocina la informació esportiva.
3: En esports, el Badalona continua treballant per posar-se a to de cara a l'inici de la temporada. Aquest diumenge els de Genís Sant Prieto jugaran el seu desè partit de la temporada davant de la Unió Esportiva Tona, rival amb qui es trobaran un any més al grup 5 de la Tercera Federació. L'equip osonenc ha disputat 4 amistosos de la

0: des del partit de semifinals del torneig d'històrics, on va derrotar a la tanda de penals a l'Hospitalet. El repte, doncs, serà intentar recuperar bones sensacions i aconseguir mercat.
1: Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull-la en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
0: Ara mateix tenim 28 graus a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a les teves botigues Pets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Vets Badalona al carrer de la Independència.
6: A l'ataque!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectar

0: des de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un vel enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
2: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar complicada dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
1: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
3: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
4: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
5: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
5: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
5: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
6: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
5: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
1: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida.

0: per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
1: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
2: Els fets van tenir lloc ahir dijous quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
0: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
3: Sí, doncs, com explicàveu, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'aïllament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats els explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
0: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
4: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
5: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
6: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
5: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
2: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
7: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
8: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
7: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
9: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
10: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquests moments saltarà una alarma.
9: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
11: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
12: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
11: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
0: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
13: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús, i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
14: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
13: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
0: Un final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de 2 setmanes de cultura popular, donaran el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
15: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
17: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
16: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
9: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blanquiblaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
18: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
9: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès Joao Cancelo, que es mostra molt feliç.
19: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
9: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
0: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Continguts en xarxa.
23: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la 6a entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
24: ¿Qué es esto? Conozco este lugar.
25: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
23: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
25: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
26: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
23: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
26: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
27: ¿Tú qué coño quieres?
26: Venganza.
28: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
23: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna a Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
28: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
20: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
3: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
0: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
15: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins al nivell 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
4: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
1: Notícies en xarxa.
0: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
5: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser no, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit no, a Catalunya i menys a la capital del país.
0: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
6: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. Aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
7: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït dues noves agressions aquí al centre de Can Brians 2. Ara, en breus, es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
0: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
8: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
10: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
8: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
11: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
12: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
11: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol el consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol al Ripollès ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
9: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
13: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
9: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
14: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbacer i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
16: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
14: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
0: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
17: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
18: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria d'haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
17: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
0: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. Comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
3: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el Port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament de tota la carretera.
0: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
3: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
0: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
3: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. El regidor del districte de les Corts, David David Escuder, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
19: Impulsem una nova mesura molt treballada amb els veïns i les veïnes per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquells serveis que de vegades donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres doncs, amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
3: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
0: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans anuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. Recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
22: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
21: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
23: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
24: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
23: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo.
0: Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Les Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
25: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
26: El divendres, Silvestres, són 3 noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
25: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, el Pau Vilafanyi.
4: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
5: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
4: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel. 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fer.
2: I el Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 el partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que el volia primer.
6: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande status. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
2: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa. A més, recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
0: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 21 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 al carrer Simancas, al barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest succés. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos obrien una investigació per un nou tiroteig sense ferits al carrer Còrdoba. I ja al juliol, i al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 per arma de foc. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai número 40 al barri de la Salut per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull ElectricsCat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. En esports, el Badalona continua treballant per posar-se a to de cara a l'inici de la temporada. Aquest diumenge, els de Genís Sant Pietro jugaran el seu desè partit de la pretemporada davant la Unió Esportiva Tona, rival amb qui es trobaran un any més al grup 5 de la Tercera Federació. A Badalona s'espera un cap de setmana tranquil i sense una calor excessiva, amb alguns núvols i temperatures agradables per a la platja. Demà dissabte tindrem una jornada amb cel variable, força núvols i temperatures d'entre 20 i 28 graus. Hi haurà risc baix de precipitació, especialment durant el matí. A la tarda s'imposaran més les clarianes. Diumenge, temps semblant, amb intervals de núvols i temperatures lleugerament més baixes, entre 21 i 27 graus. El risc de pluja serà baix.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb un munt de novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que fa possible amb Marc de los Santos com a tècnic de so i amb Pitu posant la veu davant del micro. La primavera va avançant i cada cop són més les noves propostes per aquesta setmana. Avui us presentarem unes quantes. Esteu preparats? Vinga, som-hi!

Angel Dust forma part del segon àlbum d'estudi dels Crush, una banda de Suècia que van debutar l'any 2016 i que van tenir el plaer de presentar-los en aquell moment aquí a la Ruta 66. Ara presenten The Jungle Revelation, un disc més dur que l'anterior. Tot seguit la cançó que dona títol a aquest treball d'aquests cinc nois. La peça s'anomena The Jungle Revolution.

I Don't Want. Aquest és el debut en solitari de Holler, el que va ser líder durant 30 anys de la banda de metal progressiu italiana Eldritch. Ara, Terence Holler marca una diferència amb la seva etapa anterior, amb un estil més hard rock i hour. Per aquest motiu l'ha batejat el disc com Reborn, i aquest track que ve ara ha sigut el single d'avançament d'ara fa unes setmanes. Parlem de Do You Believe?

Modern Girl, rescatant des de l'any 1984 el quart àlbum d'estudi de Meat Loaf, que malauradament va morir ara fa dues temporades amb 74 anys. El disc Bad Attitude inclou una versió de la cançó Nowhere Fast, composada per Gene Steinman, que un any abans es va popularitzar per formar part de la banda sonora de Streets of Fire. Anem a escoltar la interpretació d'aquest tema a càrrec de Meat Loaf.

You Are My King és una de les noves composicions de All For The King, quatre veterans músics de Suècia que amb aquest ja tenen tres àlbums al mercat d'estil hard rock i de temàtica cristiana. Evidentment, la seva gran influència són els americans Stryper. Anem per una més d'ells. La segona que he triat porta per títol Surrender.

Can't Let You Go és un dels tracks del segon àlbum de Circle of Friends. Un projecte de Bruce Mee, productor de bandes de rock que, tal com indica el nom, es fa acompanyar del seu cercle d'amics per als seus treballs. Ara presenta Cherokee Moon. Entre els col·laboradors trobem a Robin Beck i Jeff Scott Soto. El disc inclou versions, com la primera que hem escoltat, que pertany als Raybon, original de l'any 83, i la que punxarem tot seguit dels Europe, de l'any 91, aquesta, Girl from Lebanon.

Are You Ready Now? Aquest és Ian Wild, vocalista de hard rock afincat a Barcelona, ex-vocalista de la banda de metal Wild Freedom, que ens porta el seu primer treball en solitari, Dream Hunter. Hard rock melòdic amb influències de Bon Jovi, Bryan Adams i Survivor, entre altres. I amb una més de Ian Wild, tancarem el programa amb la cançó Secretly in Love, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Amb aquests ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos obrien una investigació per un nou tiroteig sense ferits al carrer Còrdoba. I ja el juliol, i al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 per arma de foc. Una persona ha resultat ferida també per arma blanca aquesta nit a la sortida d'un bar del carrer de Juan Valera. Els fets han passat a 12:15 de la nit al barri de la Salut, fruit d'una baralla d'un grup de persones. La víctima està traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets, un home de 56 anys, i recuperat també el ganivet amb el qual hauria ferit a la persona. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a les xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull Electrixcat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. La gran part de les vendes a la ciutat se l'emporta el cotxe híbrid, que combina motor de combustió i bateria i que ja representa la meitat del total del mercat. A Drivin Badalona, un concessionari amb més d'una desena de marques, suposa més del 65% dels turismes venuts. Enguany ja han detectat un canvi de tendència. Dels 1.515 turismes que porten venuts, 178 eren elèctrics i 1.023 híbrids. Escoltem la cap de vendes de Drivin, Marta Creixell.
4: Estem una mica per sobre del 10,8, crec que està a Badalona, i amb vehicle industrial inclús una mica per sobre del 12. O sigui que es nota molt, estem contents. Queda molt de recorregut encara, però sí. O sigui, realment el cotxe que més venem és l'híbrid, que perquè et facis una idea, de 10 cotxes turismes que venem, 7 són híbrids. Però l'electrificació està venint. O sigui, la gent cada vegada compta més amb comprar un vehicle 100% elèctric.
3: I en esports, el Badalona Women ultima la seva posada a punt de cara a l'inici de Lliga. Demà jugarà el que serà el seu últim amistós abans del partit contra l'Atlètic Club Alezama, que inaugurarà oficialment la temporada de les badalonines. Ho farà davant el Futbol Club Barcelona B en un partit que es disputarà al Municipal d'Olot a les 7 de la tarda. El filial del Barça va disputar el dia 19 un partit davant el Lleida que va acabar amb victòria blaugrana per 2-1 i moltes de les jugadores han preparat la pretemporada amb el primer equip. Altres estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20 per disputar el Mundial que començarà el 5 de setembre. El tècnic del Women, Marc Ballester, ha parlat sobre el rival.
5: És un rival doncs molt fort, que treballa molt bé. Sí que és cert que sempre és un rival que Lliga va de menys a més, perquè són noies que normalment són equips nous, generacions doncs cada cop més joves, i veurem també, perquè hi ha molta jugadora fent la pretemporada amb el primer equip, llavors a veure què ens trobem, però sabem que també per elles és una de les últimes proves abans de començar Lliga i segur que ens competiran molt bé.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu a mercat, viuràs connectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Bon dia, obrim per vacances. Baby, I'm playing on
1: you. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio.

0: Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors...
1: Sí,
0: no? Que quedeuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos, potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També,
0: no
1: també.
0: Parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí, sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també,
0: que sí,
1: també
0: que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a la guai, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los a través d'un report. Reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a conèixer i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que ara tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya de cara al cap de setmana. Si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I, per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs, trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida.

0: Contactem, com sempre fem, a Regular No Enveja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Re, una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no?, fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Déu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: creuats, molt bé.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: Mm-hmm. I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, ho Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això. No te la demanen.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària per validar factures.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emun. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICO, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICO assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'EMUN, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I alguna sí. cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja, no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí. Bueno, fins al punt de com dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar
8: l'hora, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre. Seran...
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes i ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuine. I el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el 10è aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova Lliga i això és el que explicaven els impulsors del Genuine.
9: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt content i això que se fa una realitat i en Nàstic lo podem en el cor.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps qui estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home ha agredit aquest dijous el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no. Potser no.
0: Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja me quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs,
0: si és així. Alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'he espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid, no vam haver de reclamar ni res.
0: No va haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra, però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més lo del tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol, sí, pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si l'optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret, en els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si n'hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si n'hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual mos trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual les incidències, van per igual
13: en
12: qualsevol.
13: No, no, no, no té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, és signar un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però, en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vosaltres arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols i aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, eh? Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no?
8: Ah, sí.
12: Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important, que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, eh? A l'aeroport
13: en aquell moment. Això és molt important.
0: Aquest
13: document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut, Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
13: No ho has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això. Però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
13: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta és, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, eh? Perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
12: Deies abans...
13: És de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és la... aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de quedar... Sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no?, que el problema és... No, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
12: Sí.
13: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
12: Vale. Sí. Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família, en suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem d'aportar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit, la major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjaments sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem, una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que si és més... si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència. Si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora
13: de vol, vas a
12: ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
13: No,
12: en canvi, si fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si no tenen...
13: Si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entrar en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
0: Haurà
12: o si
0: de
12: també...
0: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara ràpidet. Sí que anem fora doncs... de temps, però digues, digues.
12: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer, també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge limitat, si contractes una assegurança que cobreix, i totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe, fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. El més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, va sortir la paraula.
0: Incidència.
12: Incidència, això, gràcies, Núria. O com a previsors, de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació als serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: no dubteu en consultar-se qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimerà Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre, i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà?
15: És el crush de la Marta.
16: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
16: Sí, però bé, a vegades no tot és tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
16: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
16: La planificació, David.
14: O el pla.
16: Exacte.
14: És més curt.
16: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
16: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
16: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
16: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
16: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
16: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja ho imagino.
16: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
16: Així, està bé, m'agrada també.
14: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
16: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
16: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
16: Una tote bag?
14: Sí, una tote bag.
16: És una bossa de tela, en
14: sí,
16: tot cas.
14: Sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
16: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
16: Bé, probablement també precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
16: Quina?
14: La de la bossa de tela.
16: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
16: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
16: Que està fent què, David? Moltes col·leccions?
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
16: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel fatxenda, ser un fanfarró.
14: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
16: O sigui, que això de fer el fatxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
16: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
16: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu majo, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar, no sé, amb la C de casa.
14: Mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
16: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
16: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com, perdona, què acabes de dir?
16: Què? Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
16: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
16: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si ni m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
16: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
16: I tant, és que... Bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
16: Sí, tens tota la raó. Molt millor.
14: Mira, veus? Això em fa sentir millor avui.
16: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
16: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recubé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
15: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recubé, bon dia, o més ben dit, ni hao.
17: Bon dia, ni hao.
15: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
17: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del món de xinès i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
15: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
17: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és la que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts i aquesta era l'última fase del concurs.
15: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
17: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava super plena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid, a nivell nacional, amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya, i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
15: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
17: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística. Després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
15: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
17: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
15: És una mica reality show, no, això?
17: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio", i jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
15: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
17: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès, i 4 anys després aquí estem. La veritat és que va ser així.
15: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
17: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, vaig d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
0: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recuber, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura i la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest Premi Puente a Xina, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.
18: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: opposite direction.
1: Són les 5.
2: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Una persona ha resultat ferida per arma blanca aquesta nit a la sortida d'un bar del carrer de Juan Valera, al barri de la Salut. Els fets han passat a un quart de 12 de la nit, fruit d'una baralla d'un grup de persones. La víctima està traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets, un home de 56 anys i també recuperat del ganivet amb el qual l'hauria ferit a la persona. I seguim en plana de successos perquè una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut també el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Els tallers mecànics reclamen ajudes per a la transició del vehicle elèctric. Des del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona asseguren ser els grans oblidats per les administracions en ser els únics que no han rebut subvencions per adaptar les instal·lacions o formar els seus operaris per poder treballar amb cotxes electrificats. Expliquen que la formació té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros per treballador. Mentre que sectors com la fabricació, la venda, la compra i la instal·lació de punts de recàrrega han rebut ajudes per incentivar la transició cap al vehicle elèctric, els tallers mecànics creuen que no se'ls ha tingut en compte. Defensen que per poder treballar amb aquesta tipologia de vehicles cal assumir inversions importants en equipaments, programari i equips de diagnosi i adaptació d'instal·lacions i protocols de seguretat. És el cas del concessionari Drivin Badalona. La Marta Creixell és la cap de vendes.
5: He hagut d'adaptar moltíssim amb formacions, amb equipament, amb, per exemple, hem de delimitar les zones d'alta tensió on es treballa per la seguretat. Com a anècdota, no? Hem tingut que comprar una manta que val uns 3.000 euros en cas d'incendi. O sigui, realment el taller s'ha tingut que posar les piles per estar donant la bona feina per poder reparar els cotxes elèctrics.
4: I en esports, el Badalona continua treballant per posar-se a to de cara a l'inici de la temporada. Aquest diumenge, els de Genís San Pietro jugaran el seu desè partit de la pretemporada davant la Unió Esportiva Tona, rival amb qui es trobaran un any més al grup 5 de la Tercera Federació. L'equip usonenc ha disputat 4 amistosos a la seva pretemporada, tot i que dissabte jugarà un partit contra el Figueres abans de rebre l'equip escapulat. En el primer duel es va imposar per 2-1 davant el Barça Atlètic en la primera edició del Trofeu Festa Major. El segon amistós, que va disputar contra el filial de l'Espanyol, va acabar amb empat a 0 al marcador. El passat cap de setmana va enfrontar-se a dos equips, el Bosch de Tosca i el Juvenil A del Sabadell. Tots dos partits els va guanyar per 1-0. El Badalona arriba a l'enfrontament molt més rodat, però amb una ratxa de 4 derrotes seguides davant l'Europa, l'Al-Hali, l'Espanyol B i el Martinenc. A més, no ha estat capaç de veure porteria des del partit de semifinals del torneig d'històrics, on va derrotar la tanda de penals a l'Hospitalet. El repte, doncs, serà intentar recuperar bones sensacions i aconseguir marcar.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: D'un estiu s'ha mercat, viuràs connectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí,

0: gossos, canaris, periquitos, conills, gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal, què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram. Jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes. Que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar a sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també? Funciona també, jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes
1: capsetes,
0: doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Núria?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí al programa. Diu, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap a un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: sí,
0: tal qual.
1: Sí, ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar. El congelador, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí. És que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
0: Aquí ve.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant, no la trobes enlloc i el gran drama és localitzar-la, perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà. Ai. Sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però és que totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, ara es dedica una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Que és un drama.
1: Drama,
0: de tota manera.
1: No,
0: sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, sí, és un drama per haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No en tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de... Sí.

0: un dia obert per vacances, aviam. Jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
2: amo, sí. M'agrades el sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
2: clar,
1: no problema,
2: és veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
2: no?
1: Sí.
2: I dius, ai, no, pobrinyos. No.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parla també sobre el seu gos.
3: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, el que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, ha estat tot el dia allà acomodat.
2: Claro.
1: Una altra cosa, que no vulguin sortir... Clar. O, bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí. Ofegar-se molt, eh?
2: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
2: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí,
2: sí, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí,
2: els
1: i sí. Els de francesos, crec que és un bulldog francès també.
2: També. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells ho deuen notar molt, trepitjar el carrer quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
2: Les potes.
1: Sí. Mira, no ho havia pensat.
2: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do. Crema moltíssim.
2: Déu-n'hi-do els
1: bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
4: Doncs jo una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes i a casa també, i pobra gata doncs no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
2: Sí, sí.
4: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté líquid per mascotes. Llavors això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
2: Doncs mira, és
1: un altre remei.
2: Menjar congelat, sí que és veritat, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
2: m'encanta.
1: Molt bé.
2: De moment
1: tenim uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, àudios i missatges.
2: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
2: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim a molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblarà als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: D'ell ha nascut en aquest món, borda buc buc i miola marra meu, no és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós, gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera.

0: L'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny, ella és auxiliar veterinària.
1: Els gossos és on hem de vigilar més, primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
1: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
1: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust, per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que si ho fem acaba sent contraproduent.
1: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que pugui estar tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola, és error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. I donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hivernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen...
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua. Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, no, lògicament, no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa. I quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a Escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà a Via Olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a Via Olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i...
5: Molt bé.
6: Campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Però crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, tots entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola on va és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també, doncs, s'esforça molt amb mi, i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància, sí.
5: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no?, en les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al Campionat de Catalunya. I un cop al Campionat de Catalunya doncs, tenim allà doncs, Ligues Iberdroles i ja Campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també m'ha estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes, a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Mm-hmm. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, mm-hmm. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, mm-hmm. perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm-hmm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm-hmm. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
5: I t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre, el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient? Com és l'ambient entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... Aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has donat amb la clau. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... Aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
5: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important que deies, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Uh-huh. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar. De
5: I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: Tens
5: alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un monton d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues, intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs, Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot, per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana, igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant. En aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1.000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya muntanya als companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: I avui, a la ruta per muntanya, ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll de Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al Santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, Santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc de muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema, i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí,
0: no
1: sí, hi ha home, impediments. Si cap molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: caminar,
1: sí, per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert, no? De por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat, home, amb avis amb dificultat de moviment, no. O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla, Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins, que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el pla de la font, no? El pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o... Ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri. És l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimbellat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, que eren restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que hi van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable,
0: això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca, i és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que hi ha al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada. És el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha, i a davant hi ha un parell, em sembla que n'hi ha dos freixes espectaculars, que quan hi feien, van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. I agendes, no? Podríem dir.
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet principis em sembla que és el 19, al final del 19 o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla de Llat, te'n podries anar cap a allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs, és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident. Ja veus Sant Julià allà baix i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: Sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
0: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari...
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir algun cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, al Santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus... Mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per mi la imatge des de baix més maca que tenim de... perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle, i a davant l'agullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho ha fet expressament. És la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs, Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcils o més difícils.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no?, podríem dir.
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel Santuari de Cabrera que ens han portat cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del 9FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis han fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaria Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot el que és al tot el poble, per les cales i tot, que jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè només...
3: ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja...
4: No ho recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és,
4: sí.
3: és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que ho recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat. Un poble, Tossa de Mar. Jo crec que és
3: única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes, i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I, per tant, també, des d'aquí, recomanem
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo, de fet, he anat al Temps de Flors. És més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, m'han fallat les dates. M'han fallat les dates. No tinc gaire el calendari al cap.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar, sí o sí, algun cop a la vida. I és això, que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que
3: s'ha... A la catedral, a les
4: s'ha de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria... sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tant pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure, i des d'aquí recomano també pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no?
4: T'ho recomanes,
3: doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironies, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs, ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir ben bé el què, encara us aportem més informació. Vinga, perquè no us quedeu a casa dissabte i diumenge. Arriba l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ràpidament, des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens aporten tres apunts d'agenda. El primer ens du cap a Llívia.
6: Doncs sí, tenim el concert de la soprano Andrea Mejías, la mezzosoprano Diana Martins, i que van acompanyades del pianista Isaac Creu Guillén. I això és a la Cluenda del cicle d'estiu d'allà de Llívia, com per la localitat d'actuacions per als amants de l'òpera i el cant, com estàvem sentint. I això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
2: Molt bé, seguim endavant. I en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
6: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià sí. Celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu al museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I tot això serà gràcies a una performance de CG, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
2: A Casa Canal, sí, al
6: museu. Correcte.
2: Al Museu d'Art Modern també de Tarragona.
6: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
7: Adrecem el públic a generar amb aquell públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
6: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
2: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
6: Sí, senyor. Tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció. I s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu. I l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
2: Molt bé, tot molt popular.
6: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
2: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
6: Sí, senyora.
2: Que ja no ho tenia marcat al calendari, Marco, que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben a l'estiu són festa grossa.
6: Correctíssimament.
2: Sí. Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
6: Una abraçada, bon cada setmana.
2: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
8: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
2: Sí.
8: La Paula Cullell ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
2: Bé, perquè els ocells també, els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa i fan llàstima. Els coloms són també entrendrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passeig igual, que tenim molts coloms a Tordera, a Cardedeu, sí?
8: Sí, sí, també tenim molts coloms.
2: Vinga,
8: per aquí vull. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
2: Uau!
8: Ja qui defensa doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
2: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyat, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat,
8: exacte.
2: No? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
8: Així és.
2: Tu tens
8: com
2: una
8: sempre,
2: opinió, ja?
8: Tens,
2: Estela, una opinió?
8: Jo sóc de tancar finestres, crec.
2: Així en general, eh? Bueno, pensa
8: jo
2: tu
8: fins
2: que
8: la
2: dos...
8: tarda, nit... Sí.
2: Pensa tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
8: Doncs podem participar per missatge d'Instagram, a Obert Vacances, o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696-1446-65.
2: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment que descanseu molt bé per Cardedeu. Estela, una abraçada.
8: Igualment.
2: Forta.
8: Bon cap de setmana.
2: Igualment. Com un volcà. I quan tot... I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps, els temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Amb aquests ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos obrien una investigació per un nou tiroteig sense ferits al carrer Còrdoba. I ja el juliol, i al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 per arma de foc. Una persona ha resultat ferida també per arma blanca aquesta nit a la sortida d'un bar del carrer de Juan Valera. Els fets han passat a 12:15 de la nit al barri de la Salut, fruit d'una baralla d'un grup de persones. La víctima està traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets, un home de 56 anys, i recuperat també el ganivet amb el qual hauria ferit a la persona. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a les xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull ElectricsCat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. La gran part de les vendes a la ciutat se l'emporta el cotxe híbrid, que combina motor de combustió i bateria i que ja representa la meitat del total del mercat. A Drivin Badalona, un concessionari amb més d'una desena de marques, suposa més del 65% dels turismes venuts. Enguany ja han detectat un canvi de tendència. Dels 1.515 turismes que porten venuts, 178 eren elèctrics i 1.023 híbrids. Escoltem la cap de vendes de Drivin, Marta Creixell.
4: Estem una mica per sobre del 10,8, crec que està a Badalona, i amb vehicle industrial inclús una mica per sobre del 12. O sigui que es nota molt, estem contents. Queda molt de recorregut encara, però sí. O sigui, realment el cotxe que més venem és l'híbrid, que perquè et facis una idea, de 10 cotxes turismes que venem, 7 són híbrids. Però l'electrificació està venint. O sigui, la gent cada vegada compta més amb comprar un vehicle 100% elèctric.
3: I en esports, el Badalona Women ultima la seva posada a punt de cara a l'inici de Lliga. Demà jugarà el que serà el seu últim amistós abans del partit contra l'Atlètic Club Alezama, que inaugurarà oficialment la temporada de les badalonines. Ho farà davant el Futbol Club Barcelona B, en un partit que es disputarà al Municipal d'Olot a les 7 de la tarda. El filial del Barça va disputar el dia 19 un partit davant el Lleida que va acabar amb victòria blaugrana per 2-1 i moltes de les jugadores han preparat la pretemporada amb el primer equip. Altres estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20 per disputar el Mundial que començarà el 5 de setembre. El tècnic del Women, Marc Ballester, ha parlat sobre el rival.
5: És un rival doncs molt fort, que treballa molt bé. Sí que és cert que sempre és un rival que a Lliga va de menys a més perquè són noies que normalment són equips nous, generacions doncs cada cop més joves, i veurem també, perquè hi ha molta jugadora fent la pretemporada amb el primer equip, llavors a veure què ens trobem, però sabem que també per elles és una de les últimes proves abans de començar Lliga i segur que ens competiran molt bé.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: El virus del papiloma humà és cosa de tothom. De fet, els canvis en la conducta sexual dels homes de més de 45 anys, amb un augment significatiu doncs, de contactes i de relacions sexuals esporàdiques després d'un divorci, del final d'una relació llarga, i el fet de no estar-ne vacunats està provocant darrerament un augment d'aquests virus, d'aquest tipus de virus, sobretot entre homes que tenen entre 60 i 70 anys. De les patologies principals vinculades al papiloma, de la simptomatologia i de com prevenir-lo, avui en parlem amb la coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Susana Muñoz. Què tal? Molt bon dia i benvinguda.
8: Hola, què tal?
0: El virus del papiloma humà s'està convertint, deia, en la infecció de transmissió sexual més freqüent, podríem dir? O una de les més freqüents?
8: Sí, el que passa és que també té a veure amb el comportament, no? O sigui, és un virus que, de fet, hi ha més de 200 serotips d'aquest virus. I és molt freqüent perquè la transmissió és molt fàcil. O sigui, és pell amb pell o amb qualsevol tipus de contacte íntim sexual, no? Uh-huh. Amb sexe oral, sexe vaginal, sexe anal, però el contacte és pell amb pell. Això vol dir que tot i fer servir el preservatiu, que sí que disminueix i ajuda a prevenir la infecció, no és una prevenció al 100% com amb altres coses, no? Uh-huh. I llavors, bueno, sí, és bastant fàcil. De fet, aproximadament el 80% de la població que ha tingut relacions sexuals en algun moment de la seva vida entra en contacte amb el virus.
0: Mm-hmm. Que no vol dir que es contagi?
8: Que no vol dir que es contagi, sobretot no vol dir que emmalalteixi, no? O sigui, com entrar en contacte amb el virus moltes vegades no vol dir absolutament res, no?
0: És com tenir si tenim un sistema immunològic, diguéssim, enfortit, és capaç d'eliminar-lo per si sol, el nostre organisme.
8: Sí, de fet, la majoria de gent és el que passarà. En un període, normalment es calcula que entre un any o dos anys tu pots entrar en contacte amb el virus i en el període d'un any o dos anys o menys l'elimines i no ha passat res i moltes vegades no t'has enterat.
0: No vol dir que no l'hagis transmès, entenc, no?
8: No vol dir. És que és el que et comentava. O sigui, estem parlant de... Hi ha dades que diuen 70, però hi ha dades que diuen fins al 80% de la població algun cop entra en contacte, o sigui, és com un encostipat. Mm-hmm. Sí, realment no és algo que puguem posar en el mateix calaix que les altres infeccions de transmissió sexual. Mm-hmm. Sí que està generant com molta alarma, com molta alerta, no? Jo em trobo moltes vegades a la consulta gent que ve molt espantada i realment la meitat de la consulta me la passo tranquil·litzant a la persona, no? I dient-li tranquil, que això moltes vegades no vol dir absolutament res.
0: Ens explicava que hi ha més de 200 serotips.
8: Sí.
0: I aquests serotips es diferencien, es classifiquen segons un risc baix, no? De patir una malaltia com pot ser, o derivar una malaltia com pot ser un càncer, no? De diferents, sí, tipologies, i risc alt.
8: Sí. Sí, dels que hi ha, doncs sabem que n'hi ha alguns que estan més relacionats amb provocar una alteració celular allà on hagin entrat, no? Que pot ser, jo que sé, el canal anal,

0: que són condicionants, pues, que pot ser que hagis tingut una parella estable durant molt de temps, no? I llavors no hagis estat...
1: En certa manera hagis estat protegit, exacte, no? Del virus, no? De manera com... natural. Per centrar-nos, què és exactament, no? El papil·loma? Parlem d'un virus, no? Què és? Com ens transmet i quina és la seva simptomatologia, si és que la té?
0: Pues és això, és un virus que té més de 200 serotips i que es transmet, com t'he dit abans, pell en pell o en contacte amb les mucoses, per sexe anal, oral, vaginal. I el fet dels símptomes, pues és que no dona símptomes, perquè en realitat pot ser que et doni berrugues, o sigui, que són com uns voltets així rugosos, les típiques berrugues que coneixem a la zona íntima, o si comença a donar alteracions a nivell celular... Fins que no esdevé important aquest canvi cel·lular, tu no notaràs res.
1: Però sí que es pot detectar en una citologia, en el cas de les dones.
0: En el cas de les dones.
1: I en el cas dels homes?
0: Depèn de... O sigui, si parlem d'homes que tenen sexe amb homes i que a més tenen una altra patologia, com una immunosupressió o són portadors de l'OVIH, poden entrar en un sistema preventiu de càncer anal on nosaltres mirem l'alteració cel·lular del càncer anal, o sigui, d'aquest virus a nivell del canal anal. Però, i això és una consulta molt freqüent, els homes que tenen sexe amb dones no tenim cap test diagnòstic preventiu.
1: Perquè no es fan cribratges.
0: Perquè no existeix. O sigui, no existeix el test amb homes que tenen sexe amb dones. Nosaltres... Sí que podem mirar a nivell del canal anal o a del cèrvix, ¿vale? Però una persona que no té símptomes, que no té berrugues i que no té, entenem que no té un càncer ni orofaringe i no té un càncer anal, que llavors sí que hauríem fet una biòpsia, no hi ha cap mètode. O sigui, jo em trobo molt a la consulta que venen...
1: Però el mètode és el mateix que per als homes que tenen sexe amb homes. El que passa és que no s'aplica, no?
0: Però si no tenen sexe anal, nosaltres no li podem mirar una alteració del canal anal. No té, i de fet no, no entra entre la cartera de serveis. No? Però el virus del papil·loma, tu no pots fer-li una mostra d'orina a una persona i veure si té el virus del papil·loma.
1: A més estem parlant d'una generació, no? Aquesta dels anys 5, persones que tinguin 50, 60, 70 anys, no? Que no està vacunada i no sé si pensa vostè, no? Que tenen prou consciència sobre la salut sexual.
0: Bueno, jo crec que és una generació que va viure en un altre context social, no? Que van viure una altra història i que sí que és veritat, però això no només ens ho trobem amb homes, sinó també amb dones, no? Que han tingut una història, una relació moltes vegades estable durant molts anys, 20 anys o així, es separen i salten al món de conèixer noves persones i moltes vegades el primer que pensen entre el col·lectiu heterosexual és més no quedar-se embarassat, i com que moltes vegades això ja no passa, no? Perquè pues, la dona està menopàusica o el que sigui, el tema de fer servir preservatiu, la veritat és que no està tan inculcat, no? Però bueno, amb la gent jove també ens ho trobem. O sigui que la gent jove avui en dia, en general...
1: Utilitza poc el preservatiu.
0: Sí, hi ha menys ús al preservatiu. També és veritat que nosaltres podríem dir que tenim un biaix perquè treballem amb infeccions de transmissió sexual, aleshores veiem la gent que no ha fet servir el preservatiu, però les dades també van a favor, o sigui, els números no només de l'UBPH, sinó els números de totes les infeccions de transmissió sexual són molt alts.
1: I a què s'atribueix aquesta, podríem dir, despreocupació, no?, per l'ús del preservatiu, tot i ser coneixedors de l'existència, doncs, de malalties de transmissió sexual?
0: Pues és que jo no sé si són coneixedors, eh? Mira què et dic, perquè jo a vegades a la consulta dic, uau, però sembla que hi ha molta informació,
1: però no arriba.
0: Però no arriba, o sigui, és veritat que jo no em dedico a anar als instituts, no és la meva feina, jo no estic en aquest esglaó de la cadena, no? Jo estic en l'últim esglaó, diguéssim, no? Però m'arriben i penso, aquí ha fallat algú, perquè jo no sé si hi ha tanta informació com ens pensem que hi ha, no? Una cosa és que la tinguis a l'abast, l'altra que la vagis a buscar, no? O sigui, moltes vegades...
1: I l'altra que em facis cas.
0: I l'altra que em facis cas, no? Són com tres coses. Però que moltes vegades nosaltres busquem la informació quan tenim un problema, però no sé si la busquem abans de tenir el problema, que és quan, en aquest cas, no? Quan entra el tema de l'autocuidado, que al final és fer servir mesures que no només són el preservatiu, en funció de les pràctiques sexuals que tu tinguis, hi ha moltes més mesures de prevenció que pots fer servir.

0: des de vacunes a l'ús de la PrEP, o sigui, hi ha moltes coses més enllà del preservatiu.
1: Quina és la previsió, no?, de cara a anys futurs? Ho dic perquè estàvem parlant d'aquest auge, no? El 80% de les persones estarem en contacte amb el virus del papil·loma humà en les nostres relacions sexuals al llarg de la vida, no? Sí que és cert, doncs, que hi ha aquest factor de desprotecció, podríem dir, no?, per les persones de més edat. Ho dic perquè ja fa aproximadament una dècada, i ho dic una mica així de memòria, no?, que es va començar a vacunar les dones, i aquest factor de protecció. Fa 2-3 anys aproximadament, que també es vacuna els nens, si no m'equivoco, nens d'entre 11 i 12 anys, sí. 6è de primària, més. És quan s'administra, no, sí, la vacuna.
0: Sí. De fet, és més, les dones des de... perquè jo diria que era del 97, i els nois des del 2011, que es vacuna dintre del calendari escolar, a l'últim curs de primària. Sí, sí, 5è, 6è de primària.
1: Vull dir que hem de preveure que en uns anys la incidència del virus vagi a la baixa.
0: Exacte.
1: Però encara passaran anys.
0: Però encara passarà, sí. De fet, és algo, de fet, amb dones sí que s'ha vist i està super demostrat que la vacuna funciona fantàsticament i que redueix el risc de càncer en números molt, molt, molt, molt alts, no?
1: És una única dosi?
0: No. O sigui, bueno, ara en primària estan posant només una dosi. Després, durant un temps sí que s'havien fet servir dues dosis i ara depèn de la situació. Hi ha... Si ara, per exemple, la vacuna no només es fa servir en nens abans de que acabin la primària, sinó que si, per exemple, tenim una dona on s'ha detectat una alteració a nivell del coll de l'úter, en funció d'aquesta alteració també se li indica la vacuna si no n'estava vacunada abans.
1: Una persona pot sol·licitar ser vacunada a títol individual o no?
0: Sí, de fet, hi ha grups, o sigui, avui en dia la vacuna, per exemple, amb nois que tenen sexe amb nois, també entra dintre del calendari vacunal encara que s'hagi passat aquesta franja d'edat, vale? I en persones que tenen alguna immunosupressió o que tenen l'UVIH, també està indicada aquesta vacuna. I tu, de manera... Si no estàs dintre d'aquests grups, que no m'estendré ara, però si no estàs dintre d'aquests grups o no estàs dintre d'aquesta franja d'edat, però vols posar-te la vacuna, tampoc hi ha cap problema, tu te la pots posar. El que no et podem assegurar és què passa, perquè d'alguna manera, si tu has sortit tot, no?, tot bé, tot negatiu en el teu cribatge ginecològic... Bueno, pues et posem la vacuna perquè tu voluntàriament te la vols posar, però no està dintre de la cartera de serveis.
1: Quins tipus de càncer poden ser provocats pel virus del papil·loma humà?
0: Està relacionat amb càncer del coll de l'úter, que és el que més coneixem.
1: També de fet, el 99,9% dels casos de càncer de coll d'úter estan provocats, en el cas de les dones, doncs, pel virus del papil·loma, no?
0: El que passa és que també tenim un servei que funciona, jo crec que bastant bé, per no arribar aquí, no? O sigui, tot el tema dels cribatges, tot el que molta gent diu a la citologia, al Papa Nicolau, tots aquests controls que fem amb llevadores i amb ginecòlogues, fa que molts pocs casos arribin a càncer, no? Però bueno, sí que és cert que és més d'un 99%. Després, el càncer anal, normalment són homes que tenen sexe amb homes, i l'orofaringe, que és un tipus de càncer que també s'ha vist que està un tipus de càncer orofaringe que està relacionat amb el virus.
1: No sé si hi ha algun altre tipus de fàrmac en estudi per mirar de prevenir aquesta malaltia.
0: Hi ha algunes coses que sí que estan una mica fora del circuit, diguéssim, més clàssic, no? Com, bueno, i sé que s'estan fent estudis amb tècniques d'ozono i així, i a vegades sí que jo em trobo pacients que m'expliquen que han fet tècniques més al... no sé quin adjectiu fer servir, alternatives, no? Potser com...
1: Fora d'aquesta cartera, de la Seguretat Social.
0: És fora de la Seguretat Social. No tinc expertesa per parlar d'això com per dir-te funciona o no funciona. Jo crec que al final un sistema immune sa... és el més important, i això sí que són les coses bàsiques, que és no fumar. O sigui, això sí que és veritat, el tabac està superrelacionat amb l'UVPH, eh? No fumar, tenir una vida, el que sabem que és una vida sana, no? O sigui, menjar bé, dormir les hores que hem de dormir, evitar l'estrès, bueno, el de sempre, no? O sigui, tenir un sistema immune sa és el que més ajuda, i sobretot ho veiem nosaltres molt amb les berrugues. O sigui, gent que ve amb berrugues molt... molt extenses o així, i els estem fent tractament, i jo sempre els dic, tens una excusa més per deixar de fumar, perquè deixaràs de fumar i això millorarà moltíssim. I també ve la gent molt contenta que et diu, mira, he deixat de fumar I a més de deixar de fumar, pues, i moltes vegades és que comencen a marxar soles les berrugues. O sigui, és, realment està molt, molt relacionat amb el tabac.
1: Molt bé. Per tant, sistema immune ben enfortit i després l'altra eina que tenim, el preservatiu, que tot i que potser no ens assegura el 100% dels casos perquè et contacta, diguéssim, pell amb pell, no? Aquesta facilitat de transmissió del virus del papiloma humà, que és del que avui estem parlant, doncs sí que és, diguéssim, una barrera important, a l'hora d'evitar la transmissió d'aquesta malaltia, d'aquesta ITS, d'aquesta malaltia de transmissió sexual, però també moltes altres, i per tant, en aquí doncs sí que cal ser responsables. Susana Muñoz, coordinadora clínica de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de l'Hospital Germans Trias. Gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Moltes gràcies.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Toca parlar, doncs, d'hort, és el que feia referència ara quan parlava d'Albert, perquè és un moment que volem dedicar a repassar què és època per conrear, si tenim algun espai a casa, doncs, per tenir un petit hortet, no? I quines són, doncs, les peces del nostre hort que ara estan a punt, ja madurat, i estan a punt per ser collides.
5: Molt bé, doncs, bueno, algunes es cullen ja i altres estan a punt. Les que estan a punt serien, bueno, a punt encara falta una mica, serien pèsols, faves, tirabecs, el que tenim que anem ja collint i es va fent, bueno, les carxofes també encara s'han de collir, enciams, escaroles, espinacs, bledes, fonolls, colraves, pèsols, tirabecs i faves, que sí que ho he dit, bròcolis, bròquils, coliflors, tot això, doncs, és clima d'hivern, cols, els alls tendres, que ja estan aixecant el caparró, totes, i, bueno, i al voltant doncs, totes les aromàtiques i els micacos, que també ja estan florits, apuntant ja per fer, començant petitons ja, perquè és la primera fruita que ens arriba, no?, per maig.
1: I ara és moment de plantar? De plantar què?
5: De plantar, ara estem preparant, encara plantant, no?, per exemple, hi ha coses que són sempre, no?, que, bueno, els espinacs encara es poden anar plantant també, perquè així es van venint. Espinacs, enciams, doncs és sempre, però estem preparant ja espais per amb un mes, amb dos potser, ja començar a posar, doncs, lo d'estiu, no?, mongeta tendra, tot el que són, doncs, tomates, esvergínies, bueno, sí, esvergínies, pebrots...
1: Encara ens haurem d'esperar al final de l'hivern,
5: sí,
1: per
5: sí,
1: això.
5: Sí, sí, sí, tot això estem preparant la terra, que de fet totes aquestes pluges han anat bé, també, doncs, quan la terra està molt mullada no s'ha de tocar, hem d'esperar que arribi al seu punt, perquè si no la compactem i llavors les arrels els hi costa molt de fer el seu camí.
1: Molt bé. Doncs, Dolors, avui ja tenim aquí, a més, coincidint amb una setmana amb què hem vist tots aquests talls a les carreteres que ja s'han aixecat, però per part de diguéssim, tota la comunitat de pagesos a Catalunya, que han alçat la seva veu per un acord que sí que té l'aval del govern espanyol, que és l'acord de Mercosur. Explica'ns una mica, doncs, com afecta a la pagesia aquest acord i per què, doncs, hem vist els pagesos efectuant aquests talls de carretera, alçant la veu, els escoltàvem també ahir, doncs, que deien que sí que aixecaven aquests talls, però que estan més units, no?, i més organitzats que mai, que per tant, si no s'arriba a un acord que els benefici, tornaran a sortir al carrer, no?, i amb tot aquest poder, amb les seves maquinàries també, perquè no els convenç aquest acord, que, insisteixo, sí que té l'aval del govern espanyol.
5: Sí, sí, sí, sí. És així, no només de l'espanyol, per desgràcia, no? Però fixeu-vos, més enllà que entrem una miqueta amb els trets grans, que més o menys tots els heu pogut sentir, doncs, per la televisió, no?, que és donar entrada aquí a produccions d'altres països que totes les seves lleis sanitàries són molt més laxes que les que es poden tenir aquí.
1: A la Unió Europea, no?
5: Però per això, fixeu-vos, es va fer una cimera del clima, no? Es va dir amb què hem de baixar. I, en canvi, estem promovent molt més transport a tot arreu. Vull dir, si el que està demostrat i més està dit per tots els àmbits universitaris, científics, bueno, per tots els àmbits, menys qui té un interès especial a defensar, no?, que serien, doncs, bueno, en aquest cas, doncs, corporacions grans que jo penso que no busquen ni molt menys el que és la salut alimentària ni la bona producció d'aliments per la salut i per l'alimentació sostenible i bona de les persones i dels animals, sinó un benefici propi, pagant el preu que sigui, a còpia d'energies fòssils, que ja sabem allà on ens duen. És que estem fent, o sigui, s'estan fent grans cimeres per mirar de que el món pugui continuar amb unes certes garanties per a les generacions futures, i en canvi es promouen maneres de fer que només responen a interessos particulars, no en aquesta, deixeu-me dir-ho així perquè és un concepte que em va agradar molt, que va fer el Papa Francesc, no, que deia la cura de la casa comuna, o sigui, cuidar aquest món, que és cuidar-nos a nosaltres mateixos, perquè està demostradíssim que tothom pot menjar. Això que diuen que no podia menjar tothom és mentida. És només aquesta agricultura industrial que busca grans beneficis i que fa grans produccions que llavors n'han de llençar una bona part perquè no arriben al seu lloc i per mantenir uns preus, no? En canvi, si es promou que cada lloc tingui la seva, el que es diu la sobirania alimentària, que és que cada país té els seus productes per alimentar-se, és que és així.
1: Tothom podria menjar i tothom podria menjar proximitat.
5: De proximitat,
1: per tant,
5: i amb bones pràctiques a l'agricultura, no tirant tots aquests productes que sembla que són els que fan que es pugui produir més i són els que maten la fertilitat pròpia del sol. No? És que és tota una contradicció.
1: Dolors, doncs moltes gràcies per aquesta reflexió en una setmana, com dèiem, en què hem vist doncs, la pagesia alçar-se contra aquest acord de Mercosur. Que vagi molt bé.
5: Gràcies.
1: Bon dia.
4: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Donem la benvinguda a en Claudi Mans. Què tal, Claudi?
2: Hola, bon dia.
1: Que estàvem precisament ara abans d'obrir micròfons comentant aquesta entrevista que fèiem a primera hora del matí amb el nutricionista Abel Mariner sobre els productes ultraprocessats, que ja suposen més del 30% de la nostra dieta, que s'ha triplicat en 30 anys, i precisament doncs, com que sé que en Claudi és també doncs, un amant d'aquestes temàtiques, no? que giren al torn de l'alimentació i de com l'alteració d'aquests productes, no? Que és el que ens comentava també l'Abel Mariner, no estan el producte en si, sinó tots els processos tecnològics als quals ha estat sotmesos, no? que alteren una mica doncs, la seva cadena de valors nutritius, el que ens ha d'alertar. No? I per això li proposava també en el Claudi el fer esment a aquesta qüestió.
2: Sí, sí, molt bé. Jo penso que la paraula ultraprocessat no està ben definida, i això ho diuen, no ho dic jo, això ho diuen entitats que es dediquen a
1: això. Ho deia el mateix Abel Mariner, també.
2: Celebro. I com que no està prou ben definit, podem fer passar per ultraprocessat qualsevol cosa que tingui més de dos components. O sigui, hi ha una definició que diu que ultraprocessat és allò que té cinc components o més, i és clar, això és una definició que no val per res, perquè cinc components o més ho té moltíssimes coses, algunes bones i altres dolentes. Llavors, jo penso que hauria de ser bastant més precisa la cosa. Bé, per això l'Abel Mariner en sap més, o sigui que no vull interferir-li.
1: De fet, deia que mengem massa de tot.
2: Això sí.
1: Que mengem massa. I que, doncs, un bon propòsit seria mirar amb què omplim la nostra nevadina nivera i també la panxa,
2: sí.
1: I fer-ho, doncs, amb la dosi adequada,
2: és
1: la proporció adequada.
2: És el seu missatge, sempre. Sí, sí.
1: Doncs molt bé, canviem de qüestió, perquè ja sabeu que amb en Claudi parlem també doncs, de divulgació científica, eh? I abans d'entrar en matèria, hem de saber també que el Claudi ha estat premiat amb els Premis Bona Plata, eh?
2: Sí.
1: Explica'ns això.
2: Bueno, els Premis Bona Plata aquests són uns premis que fa 33 anys que es fan, o sigui que ja tenen una història, i que es donen especialment per la gent que es dedica a valoritzar el que en diuen el patrimoni industrial, tècnic i científic. Valoritzar el patrimoni, és a dir, destacar aspectes arquitectònics o paisatgístics o així, que tinguin un cert valor cultural i que ens facin recordar com érem, què hi havia, i al mateix temps valoritzar-ho, per això sí ens pot ser una lliçó pel futur. I jo tinc un blog, com ja alguna vegada he dit, que es diu Química a la Vista, i que ara hi ha 100 i escaig d'entrades, i moltes d'elles doncs, són dedicades a temes de patrimoni químic. Per exemple, vaig començar amb el Pont del Petroli, com no podia ser d'una altra manera, que diuen. Yeah. I després les tres xemeneies d'allà de Sant Adrià a Badalona, i coses d'aquestes. I tot això té una cosa a veure, té a veure amb el patrimoni, perquè són coses antigues. També en el blog hi tinc coses molt més modernes, per exemple, moltes fàbriques químiques de Tarragona o coses així, o coses molt més antigues encara, per exemple, el rec Comtal, tot el que té a veure una mica amb química o amb tractament d'aigua, amb transport d'aigua, o amb fàbrica, amb energia i tot això. I bé, doncs, un es podia presentar en aquests premis, em vaig presentar, vaig portar un recull de tot el que tenia fet fins aquell moment, i al jurat li va semblar que estava bé, i em van donar el premi Bona, un dels premis Bona Plata, en donen molts.
1: En aquest cas, l'ha adreçat també doncs, a aquesta divulgació del patrimoni industrial.
2: Efectivament, per la via del blog, en aquest cas.
1: Hi ha doncs, enhorabona, Claudi.
2: Gràcies. Sí, és un premi honorífic, o sigui que no donen diners per aquest premi.
1: Ja que, sí, però el reconeixement sempre és benvingut,
2: és benvingut,
1: no?
2: Sí.
1: Ja que parlem d'aquest premi, fem un repàs també, et sembla? Exemples del patrimoni industrial que encara trobem a la nostra ciutat.
2: Sí, n'hi ha alguns, n'hi ha alguns. De fet, a veure, amb això del patrimoni hi ha dues grans tendències. Intentar mantenir la cosa tal com era, fent el mateix que feia. Un exemple és l'anís del mono. La fàbrica de l'anís del mono que hi ha allà
1: a la façana marítima,
2: sí, a la platja, que ara s'ha revaloritzat molt. Doncs això és un exemple de patrimoni, perquè tenen les indústries, tenen les tecnologies que hi havia i segueixen fabricant el mateix producte. Per tant, patrimoni, encara no només patrimoni, sinó patrimoni industrial viu, funcionant
1: actiu,
2: el mateix. Però...
1: Clar, hem de pensar que Badalona va ser una ciutat motor pel que fa a la indústria química.
2: Pel que fa a la indústria química,
1: no?
2: I sí, el segle XIX. El segle XIX, i fins i tot una mica el segle XVIII. Encara no a 500 metres d'aquí hi havia una fàbrica de sulfúric, que va ser la primera fàbrica de sulfúric que es va fer a Catalunya, i una de les primeres d'Espanya, que estan aquí amb una masia que ara estan restaurant, que es diu Calandal. Doncs al costat hi havia una fàbrica de sulfúric, i no en queda res, absolutament, no queda ni una paret, perquè la indústria química té la pega, per dir-ho així, de que quan està obsoleta, doncs la major part d'instal·lacions són de ferro i es poden vendre o mal vendre, i el que són les parets han quedat tan contaminades en aquell temps més que llavors ho tiren tot a terra i ho arrasen absolutament. I hi ha molts exemples de plantes absolutament arrasades, eh? I fins i tot que no hi queda cap vestigi, ni queda un vestigi de per on passaven les parets. Per exemple, la Cros. La Cros van, diguem-ne, quan era un exemple de fàbrica antiga, que va venir de Sants, que va venir d'unes instal·lacions que hi havia a Sants, la van posar aquí a la costa de Badalona, bàsicament perquè hi passava el tren. El tren va ser el dinamitzador principal de tota la façana marítima, i van posar la Cros i van fabricar sulfúric durant molts, molts, molts anys.
1: Clar, és que hem de pensar també que va ser la primera línia ferra catalana, no?
2: Sí, sí, catalana i espanyola.
1: Doncs això també, i espanyola.
2: Espanyola,
1: això també seria un motor, no? Entenc,
2: sí, clar.
1: Per ubicar en aquest entorn fàbrica.
2: Era bàsic, necessitaven dues coses. Transport de primeres matèries cap a la fàbrica, transport de productes acabats cap als consumidors, i un sistema d'energia, que normalment s'ho feien ells, i un sistema de evacuació de residus, que normalment ho tiraven a l'aigua, o sigui, tiraven al mar. O el que podien tirar, o sigui, a vegades ho tiraven a terra directament. Sí.
1: Clar, hem parlat del pont del petroli,
2: sí.
1: També de la fàbrica de l'anís del mono,
2: sí.
1: Molt a prop, la Cassi, per exemple.
2: La Cassi,
1: no?
2: Sí, la Cassi és una instal·lació que es va quedar tota sencera.
1: Bé, a què es dedicava la Cassi?
2: Feia midons. Midons són productes que servien per fer, per exemple, aprestos de teles i coses d'aquelles. I era una indústria que no era contaminant i no utilitzava productes agressius. Llavors les parets van quedar bé, tot va quedar bé, i de fet ara està, des del punt de vista de la restauració, està restaurada per dintre, o sigui, està neta, i ara podria ser utilitzada. De fet, la Universitat de Barcelona durant un temps va tenir-la com a propietat, no sé si...
1: Ha tingut molts pretendents.
2: I després la UPC, sí, també, eh? I volien fer-hi el museu del...
1: I ara l'Ajuntament ja ha dit que s'hi farà la Ciutat de la Música, veurem.
2: També, efectivament, ja és el cinquè projecte que jo veig que ha tingut aquesta casa. Però bé, hi ha les parets, hi ha l'estructura, i per tant, doncs, és aprofitable. No sempre ha passat això, hi ha alguns altres... Allà a prop també hi ha l'Institut de la Llauna, que en diuen.
1: I Eines Canela, també en desús.
2: Sí, sí. però a l'Institut de la Llauna li van remodelar, el van remodelar i en van fer un institut. Mm-hmm. Que, de fet, la meva neboda hi va anar estudiant allà dintre, mm-hmm, i es queixaven que era una mica fred, perquè, esclar, era una fàbrica. Era una fàbrica, llavors les parets doncs, eren de fàbrica i les escales eren de metàl·liques i, mm-hmm, i tot plegat. Però, bueno, era un institut. I això, i com aquest institut, n'hi han fet molts.
1: Si anem a l'altre extrem de la ciutat, no? A la banda, diguéssim, nord, i trobem, per exemple, l'edifici del Cristall.
2: El Cristall, sí, el Cristall. Hi havia el Cristall allà al nord, hi havia al sud i hi havia el Vidre, que eren diferents. Tots dos feien el mateix producte, però en un cas una mica més noble, que era el cas del Cristall. Allò no queda res, és a dir, només queden les naus i mal deixades, perquè estan pràcticament sense conservar i sense res. I en canvi, cap al sud, doncs ja no queden ni les parets. El que era el Vidre no en queden ni les parets.
1: Uh-huh. I la cordelleria Ribó, que encara la seva façana, encara es manté...
2: Efectivament, aquesta façana és molt interessant.
1: I encara hi ha aquests nusos de corda.
2: Efectivament, hi ha tots els nusos de corda que val la pena d'anar a veure, si un ganes de passejar, va fins allà, i mira quants nusos hi ha allà, que és difícil d'arribar a comptar quants n'hi ha entre el balcó i les... i el que és el sostre, no el sostre, la part alta, el terrat i tot, no, el terrat, la terrassa i tot, hi ha moltíssims nusos i alguns de molt complicats, és a dir, que tenen un cert valor, fins i tot.
1: I encara mantenim també xemeneies, no?
2: Sí, xemeneies.
1: A la plaça del Baix i Maria Assumpta,
2: per exemple,
1: que també són d'antigues fàbriques que hi havia hagut.
2: Normalment les xemeneies es conserven bastant bé, perquè l'únic que ha passat per allà és fum, calent, però fum, i no estan molt derruïdes. Però el que és al voltant, doncs, ha quedat destrossat. Llavors, moltes vegades, doncs, el que aprofiten, doncs, els urbanistes és deixar xemeneies. Jo a prop de casa tinc diverses xemeneies, també.
1: I després, sense comptar amb les tres xemeneies de Sant Adrià.
2: Les tres xemeneies, aquelles és una altra cosa, que no són les tres primitives, hi ha hagut moltes xemeneies allà, perquè, de fet, aquella fàbrica, aquell sistema de producció d'energia ha canviat molt.
1: Això és el que encara podem veure pel que fa patrimoni industrial, però també n'hi ha que s'ha perdut.
2: A molt, molts, molts, començant per la Cros. Es va haver-hi un moment en el qual deien si volien salvar-ne alguna cosa, però la pròpia empresa va dir que no volia, i el motiu era perquè no volien que es veiés el que hi havia allà dintre. O sigui, era un caos total i absolut. Al final, jo vaig visitar-la un dels últims anys i realment era fins i tot perillós. Era pels que hi treballaven, perquè a part del producte que feien, que era sulfúric, doncs les condicions eren molt, molt, molt precàries, molt precàries.
1: I una de les parcel·les que sobta veure, no?, per la seva gran magnitud, no?, i que estigui buida al centre de la ciutat, entre Coll i Pujol i al centre, és la de Can Llames, on hi havia hagut l'antiga fàbrica de Can Llames.
2: Sí. Bueno, això, és clar, els propietaris suposo que encara deuen ser la família Llames. Em sembla, no n'estic segur. I, és clar, és un espai que suposo que deuen voler valoritzar en un moment o altre, sigui com a naus industrials per a altres aplicacions, o sigui el propi terreny. El propi terreny té un valor, té un valor important. Mm-hmm. I, per tant, suposo que ho volen conservar.
1: De fet, l'Ajuntament hi té... No sé si és ja propietat de l'Ajuntament, Diria que... No. Ho dic perquè l'Ajuntament i ha mantingut conversa recentment també amb el Departament, entre d'altres, de Justícia de la Generalitat, perquè hi volen doncs, ubicar-hi allà una ciutat de la justícia, i també s'ha parlat de traslladar-hi les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: Això no, qual no coneixia.
1: Ens estalviaríem també doncs, aquesta necessitat de mobilitat a la muntanya de Can Rut i més enllà doncs, de fer-hi pisos, que també és el que es planteja.
2: És una altra possibilitat.
1: De moment el que tenim és això, és un solar gegantí en aquest espai entre Coll i Pujol i els pisos de Quintalvia, que li diem. Altres indústries que han desaparegut, per exemple la Pier.
2: Sí,
1: no?
2: La Pier era una indústria molt important, molt novedosa, molt important en el seu moment, que fabricava productes que transistors, que normalment transistors no els aparells, sinó el que diríem ara els xips, no? I que en aquell moment va ser una novetat absoluta i es anava a visitar i tothom anava a visitar. Jo vaig anar a visitar en el seu moment quan la van inaugurar i era, estava molt bé, molt interessant, molt neta, molt diferent d'altres indústries, perquè era una indústria, esclar, amb sales blanques i, per tant, doncs, allà no hi podia haver contaminació... I estava molt ben feta,
1: Per què és important, Claudi? Què et va portar a tu, per exemple, a obrir aquest blog, no?, dedicat també a la difusió del patrimoni industrial de la ciutat?
2: Bueno, el blog aquest, bàsicament, era per difondre la indústria química i difondre el com tenim els productes químics a casa, per exemple. És a dir, com s'arriba des d'uns productes, des d'unes primeres matèries que són aire i aigua i minerals i tot això, com s'arriba al final, doncs, a tenir una ampolla de plàstic, per exemple. I això em portava a fer veure què és el que veiem nosaltres de la química quan caminem. Caminem pel carrer i veiem coses que havien sigut química o són química. I aquesta cosa em va cridar, doncs, l'atenció, i vaig anar-hi posant, doncs, exemples de diferents instal·lacions, diferents empreses, diferents fets, o sigui, no fets, instal·lacions, bàsicament, químiques. I bé, i això es va anar estenent, i per ara en tinc 100 i pico d'entrades, i el fet de que hi ha molts museus a Catalunya dedicats a aspectes concrets d'indústria química, per exemple, el Museu del Suro, el Museu de la Pell, el Museu del... molts museus, no se m'acut. L'últim que vaig visitar, que va ser la setmana passada, però ara no el recordo.
1: Amb tants, segurament, sí, no, on se n'oblida.
2: Bàsicament és un sistema, o sigui, n'hi ha molts, però 27 d'aquests museus formen part d'un sistema que se'n diu el sistema dels Museus Nacionals de Ciència i Tècnica de Catalunya. La central està a Terrassa, el museu aquell...
1: Amb el tèxtil,
2: el tèxtil,
1: no?
2: Sí. I llavors n'hi ha de temàtics. N'hi ha de molts de temàtics. El Museu del Paper vaig estar, això no el recordava ara. Museu del Paper. Tot això són productes que es fabriquen mitjançant processos que en bona part són, en alguns casos, vaja, són processos químics. Llavors explicar com es fa i com es feia i tot això jo trobo que és interessant per coneixement en general, per la cultura en general i per si això serveix per algunes vocacions, de dir, mira, està bé aquest món. I això és el que estic
1: com a font d'inspiració. Doncs, Claudi, ha estat un plaer, com sempre.
2: Gràcies.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí i fins a propera.
2: Fins la propera.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i també els Germans Trias i Pujol a Badalona s'han convertit en els dos únics centres de referència a l'estat espanyol per cirurgies del trastorn del moviment. El Ministeri de Sanitat ha designat aquests dos centres catalans com a referents estatals per realitzar operacions que estan relacionades, per exemple, amb el Parkinson, però també amb la distònia i amb els tremolors essencials. Avui en parlem aquí al Badalona Matí amb la neuròloga de la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Lourdes Ispierto, què tal? Molt bon dia, com estàs?
6: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
1: Els Germans Trias i la Vall d'Hebron també manteniu una aliança per cirurgies del trastorn del moviment, no? Des de l'any 2019. Aquí
6: exacte.
1: Es remunta, no? Aquesta manera de treballar, aquest acord per treballar plegats. Ho dic perquè el fet que ara us hagin triat des del Ministeri també és una recompensa a aquest treball global?
6: Doncs podríem dir que, en certa manera, sí, és un reconeixement,
1: més que una
6: exacte,
1: recompensa,
6: a l'expertesa que hem adquirit durant tots aquests anys. També és un indicador de qualitat assistencial, o sigui, s'han de complir uns requisits molt estrictes en aquest sentit, o sigui que ens estan dient que estem fent bé les coses, però jo crec que el més important és el que segurament comentarem més endavant, que és el benefici que pot suposar pels malalts.
1: Perquè entenc que aquesta acreditació facilitarà, no?, que tots dos hospitals liderin projectes d'investigació i, per tant, estiguin finançats també en aquest sentit, no?
6: Exacte, no només comporta un benefici a nivell assistencial, perquè això permetrà que més malalts d'arreu de l'Estat es puguin beneficiar d'aquest tractament, sinó que paral·lelament podem ampliar les nostres línies de recerca, que ja en tenim algunes encetades en col·laboració, i obtenir més projectes finançats amb estudis fins i tot a nivell estatal o europeu.
1: La certificació permetrà que vinguin pacients, no? Ara ens deies, també d'altres comunitats que no tenien accés a aquesta cirurgia i que potser estaven condemnats a viure amb tremolors?
6: Efectivament. Aquesta tècnica, parlem de cirurgia dels trastorns de moviment, clàssicament referint-nos a la tècnica d'implantació d'electrodes, l'estimulació cerebral profunda. Aquesta tècnica és molt antiga, ja fa molts anys que està aprovada, de finals dels 90, però és veritat que la seva implementació arreu de l'Estat doncs, ha sigut irregular. No tots els territoris de l'Estat tenen la mateixa accessibilitat i a més és una tècnica que requereix de molta expertesa, llavors interessa molt concentrar aquesta expertesa en uns centres determinats, de manera que amb aquest reconeixement doncs, podrem facilitar l'accés a aquelles comunitats autònomes que potser no tenen aquesta oportunitat d'oferir aquest tractament.
1: Mm-hmm. Perquè fins al moment, quants hospitals hi ha arreu de l'Estat espanyol, se sap això, que tractin aquesta patologia o aquests símptomes associats a patologies concretes, no?
6: Jo el número total de centres no el desconec, no te'l puc dir, però sí que et puc dir, doncs, segurament són més de 10 centres, però de vegades el que succeeix també en aquest tipus de tècnica és que hi ha centres que tenen pocs pacients i no han assolit prou expertesa, no han concentrat l'expertesa que es necessita per atendre molts més malalts. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha 4 centres que ofereixen aquest tipus de tècniques, però el reconeixement com a centre SASUR el que t'està indicant és que tens prou expertesa, però una trajectòria consolidada de recerca i una qualitat assistencial com per poder assumir molts més casos.
1: Mm-hmm. Tot i ser referents, diguéssim, per igual, tant la Vall d'Hebron com els Germans Trias, de quina manera s'especialitza cadascun d'aquests hospitals, si és que ho fa, no?
6: Mm-hmm. Nosaltres vam arribar a aquest projecte de col·laboració fa ara ja quasi 7 anys, farà aquest any, per organitzar-nos de manera que l'atenció pediàtrica es concentrés sobretot allà. La majoria de casos de nens amb indicació d'aquesta intervenció s'estaven visitant allà amb els neuropediatres de Vall d'Hebron, però ells no tenien l'expertesa necessària per poder fer aquesta tècnica. En canvi, nosaltres portem ja 20 anys fent aquest tipus d'intervenció, però no teníem els pacients, no teníem els nens candidats. Llavors vam assolir aquest projecte de col·laboració per intentar que els nens continuessin visitant-se allà, que era el seu centre, on s'estaven visitant habitualment, i l'equip amb expertesa, que som nosaltres, ens desplacem allà a fer la intervenció. Uh-huh. I els adults, doncs, continuem de la mateixa manera que fèiem fins ara. S'estan visitant a Can Ruti i superen a Can Ruti.
1: Perquè estem parlant d'intervencions quirúrgiques, eh?
6: Exacte, sí. Uh-huh.
1: Quina diferència hi ha en el tractament i desenvolupament dels trastorns del moviment en infants i adults?
6: Doncs una de les diferències més importants segurament és la causa d'aquests trastorns. En nens són normalment, poden ser, el més freqüent és la distonia. Això ja és una gran diferència amb els adults, on el trastorn més freqüent és el tremolor i el Parkinson. I la distonia en nens pot ser genètica, té moltes vegades una causa genètica, no és tan freqüent en adults, i també pot ser secundària a malalties minoritàries. Uh-huh. O sigui, la causa ja és una diferència important, i després l'impacte que tenen aquestes malalties en edat pediàtrica. Penseu que de vegades els nens debuten amb edats de 7 anys, 8 anys, i això té molta interferència en l'escolarització, l'adquisició de la lectura, de l'escriptura. En adults l'impacte és diferent. Normalment, ja he dit, les malalties més freqüents són Parkinson i tremolor essencial. Són malalties habitualment degeneratives, no hi ha tanta causa genètica, i també tenen molt d'impacte, però en altre sentit, en tasques més activitat laboral, tasques de la vida quotidiana...
1: Mm-hmm. Clar, potser hem escoltat més a parlar de Parkinson o de tremolors, no? Però no tant de distonia, no? En què consisteix exactament aquesta patologia?
6: La distonia és un trastorn del moviment on pot haver-hi hi ha una contracció involuntària d'uns determinats músculs que provoquen una torsió, es torcen i poden agafar postures anòmales. Uh-huh. Es torsiona el coll, es torsiona el braç, i a més, de vegades es pot acompanyar d'algunes sacsejades brusques. Uh-huh. I aquest moviment impedeix, per exemple, si tu... et pares a pensar un malalt que es torsiona el braç, si és el braç la mà dominant, doncs no pot agafar una cullera, coses tan senzilles com menjar sopa, o no poden, els nens no poden escriure...
1: El tractament difereix molt d'una malaltia a l'altra? El tractament quirúrgic?
6: La tècnica és la mateixa, realment aquestes tècniques consisteixen a introduir uns elèctrodes en unes zones profundes del cervell. Aquests elèctrodes van units per sota de la pell amb un cable a una espècie de marcapassos, com el marcapassos cardíac. I la diferència seria en la zona on implantem el cervell, l'estructura cerebral on implantem l'electro de la distonia no és la mateixa que en el Parkinson o en el tremolor essencial, però el fonament és el mateix: enviar una corrent elèctrica per intentar que un circuit de neurones que estan funcionant malament treballi millor.
1: Uh-huh. I els efectes són immediats?
6: No, en aquest tipus de tècniques la resposta no és immediata. També difereix segons la patologia. De vegades el benefici el veiem més ràpid en malalts amb tremolor. Uh-huh. La distonia, per exemple, el benefici pot trigar fins i tot mesos. O sigui, el que els expliquem als malalts és que quan surtin de l'hospital, de l'ingrés després de l'operació, no notaran encara una millora significativa. Han de venir a una sèrie de visites per anar regulant aquest marcapassos i regulant aquesta corrent elèctrica fins a trobar el punt en què hi ha un benefici important.
1: Es pot retrocedir en la millora o una vegada, diguéssim, ja s'ha fet aquesta connexió, no?, correcta, doncs, de cèl·lules, com assenyalava, queda solventat el problema?
6: Les malalties, tant les tres que hem comentat, les més freqüents, tremolor, malaltia de Parkinson i distonia, són progressives. O sigui, això també és una cosa important que normalment expliquem a malalts i famílies. No estem aturant la malaltia, no la curem tampoc.
1: S'està
6: la malaltia
1: temps?
6: És progressiva, però guanyen temps de millora de qualitat de vida. Uh-huh. O sigui que continuen, necessiten un seguiment permanent i de vegades has d'anar regulant aquest marcat capaços en funció de la progressió de la malaltia.
1: Mm-hmm. Es pot intervenir més d'una vegada el pacient? Vull dir, si s'ha començat a notar ja un retrocés perquè fa aquesta millora, es pot tornar a implantar aquest sistema d'electrodes al mateix pacient o no?
6: Habitualment, quan hi ha una progressió i un empitjorament, acostumem a poder controlar-ho amb ajustaments del marcapassos amb més corrent elèctrica o canviant alguns altres paràmetres elèctrics. Però si és necessari, en alguns casos sí que hem hagut de tornar a implantar elèctrodes o bé en una altra estructura cerebral, que també se sap que poden tenir un benefici, o fins i tot hi ha casos de malalts, això és més anecdòtic, però existeixen casos de malalts que porten 4 elèctrodes implantats al cervell en diferents estructures.
1: Uh-huh. Quantes intervencions d'aquest tipus de malaltia? No parlem de Parkinson, parlem de tremolors, parlem també de distònia. Distònia ho dic bé, oi?
6: Sí.
1: O distonia?
6: Es fan servir indiferentment els
1: distonia,
6: dos. Sí.
1: Em penso. Doncs quantes intervencions es fan anualment a l'Hospital de Can Roti?
6: Nosaltres estem al voltant de les 20 intervencions en adults i quan ens desplacem a Vall d'Hebron, allà entre 8 i 10. O sigui, en total serien gairebé unes 30 intervencions.
1: A cada any, eh? I això pot ser que vagi en augment, degut també doncs, a aquesta certificació, no?, i al fet de potenciar també aquest tractament en hospitals com la Vall d'Hebron i Can Roti.
6: Efectivament, es pot incrementar el número de casos tractats per molts motius. D'una banda, doncs, aquest reconeixement ens permetrà que les altres comunitats puguin arribar, que a dia d'avui no estaven arribant. Però a més, cada vegada hi ha més informació, la població coneix molt més aquestes tècniques, de vegades reben informació a través de les associacions de malalts i el propi malalt consulta pel tractament, es detecten abans i això és també un punt molt positiu per obtenir una millor resposta. O sigui, com més abans facis la intervenció un cop el malalt té indicació, millor resultat obtindràs.
1: Mm-hmm. Per tant, el tractament precoç sempre és benvingut. Quina incidència tenen aquestes patologies en la població? Va a l'alça o es manté, retrocedeix respecte a altres anys?
6: En general, totes les malalties neurodegeneratives, o sigui, aquí estem parlant de tremolor essencial, Parkinson, però amb l'Alzheimer també succeeix. El que estem veient és que la incidència s'està triplicant en els últims anys, i en els propers anys es preveu, doncs, això, que hi haurà una triplicació.
1: Uh-huh. En per relació què? Per l'envelliment de la població?
6: Aquest és el factor més important, efectivament. Tenim cada vegada més esperança a la vida i el principal factor de risc per a aquestes malalties és l'envelliment.
1: El secret que tothom vol saber, com prevenim aquestes malalties?
6: Doncs, com acabo de comentar, el principal factor de risc és l'envelliment. Aquí, malauradament, encara no tenim la cura, no podem fer-hi res, però sí que...
1: No hi ha cap elixir, de moment.
6: Sí, ja ens agradaria, no? En tots els estudis repliquen els mateixos resultats. Estil de vida saludable, i això resumeix en dieta mediterrània, exercici físic, activitat intel·lectual. Això és comú a totes les malalties neurodegeneratives.
1: I socialització, no? Que a vegades...
6: Exacte,
1: també
6: activitats lúdiques... Uh-huh. Sí.
1: Doncs és un secret, no tan secret, eh? Un secret, diguéssim, descobert ja per tothom i abastadament, doncs, també reiterat, però que sovint ens oblidem, eh? I sembla, doncs, que ens deixem portar més per aquesta vida frenètica, per l'estrès, i no parem prou atenció, doncs, a aquest ABC tan important per prevenir malalties que, si bé podem tenir, doncs, més val, doncs, posar el nostre granet de sorra, eh? Per intentar, com a mínim, evitar-ho. Els Germans Trias, doctora, va ser el primer centre, no?, de l'ICS a portar a terme aquest tipus d'operació, de les quals avui estem parlant, però des de l'any 2022 sou també pioners en una altra tècnica, tinc entès, que és l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats per ressonància magnètica. Quina diferència hi ha entre aquestes dues cirurgies? I en quins casos s'aplica una i en quins s'aplica l'altra?
6: Sí, aquesta és una altra tècnica quirúrgica. Seria com una cirurgia sense cirurgia, però no acaba de ser més que una tècnica quirúrgica que fem servir...
1: Menys invasiva, per tant?
6: És menys invasiva, efectivament. Fem servir en aquells casos en què el malalt té contraindicacions per la implantació d'electrodes, tenen un alt risc quirúrgic per edat, per presència d'altres malalties que contraindiquen, o fins i tot, de vegades, quan el malalt... hi ha gent que té por a entrar a un quiròfan i fer-se una intervenció, no deixa de ser una intervenció al cervell.
1: Hi ha riscos davant d'aquestes intervencions?
6: Amb la implantació d'electrodes hi ha un risc greu, que afortunadament és molt poc freqüent, si no faríem servir aquesta tècnica, que està al voltant de l'1-2% màxim, que és el risc d'hemorràgia cerebral. Repeteixo, és molt poc freqüent, però pot arribar a ser greu. Uh-huh. I això espanta. Hi ha malalts que es tiren enrere. Uh-huh. Llavors, gràcies a aquesta altra tècnica més novedosa, doncs hi ha un volum important de població que no podia beneficiar-se de la primera intervenció, que ara poden trobar un benefici en el seu tremolor o malaltia de Parkinson. És una tècnica menys invasiva perquè no requereix entrar un quiròfan, no requereix cap incisió, no hem de tallar res, no hem d'implantar res dintre del cervell, sinó que es fa dintre de la ressonància. Jo sempre explico als malalts, és com una espècie de làser, que no és làser, són ultrasons, però s'assembla, que el que fa és cremar les neurones que estan treballant malament.
1: Uh-huh. I llavors la connexió es dona entre les altres que estan en bon estat, no?
6: Intenta que el circuit funcioni millor a través de les altres que estan en bon estat, efectivament.
1: Uh-huh. Entenc que també amb aquesta altra tècnica, la de l'ablació tèrmica amb ultrasons guiats, també requereix d'una rehabilitació posterior, eh?
6: Aquí hi ha una
1: o d'un seguiment posterior, com sí, parlàvem en l'altre cas.
6: Aquí hi ha una diferència amb la implantació d'electrodes, dues diferències importants. Per seguretat, aquests malalts només podem fer tractament en un hemisferi cerebral, en un cantó del cervell. Ha de passar un mínim de temps per poder fer l'altre. Però el benefici és immediat. Aquí, un cop surten de la ressonància, ja noten la millora. Uh-huh. Això sí, hi ha una sèrie d'efectes secundaris que poden aparèixer en els següents dies, i això ens obliga, doncs, a fer efectivament un seguiment acurat dels malalts, i han de venir a visites també de seguiment.
1: Uh-huh. Hem començat parlant també, doncs, d'aquesta certificació, no?, d'aquest reconeixement, i que també doncs implicarà beneficis pels pacients, però també a l'hora de liderar projectes, no?, que rebran finançament i també fins i tot podran ser doncs, amb equips, entenc que també a nivell internacional, no?, de cooperació internacional. I volia demanar-li en aquesta línia si més enllà d'aquest tipus de teràpia de la qual avui parlem i que potser doncs, d'una requereix intervenció quirúrgica, de l'altra ens deia és cirurgia sense, diguéssim, aquesta intervenció més invasiva, no?, que requereix la de l'ultrasò directament, doncs no sé si s'està treballant, si la recerca passa per trobar tractaments que siguin encara menys nocius, no seria la paraula, però ja em corregirà vostè que sí que la sabrà trobar, no?, més fàcilment, doncs que siguin, diguéssim, més fàcils de cara al pacient i potser també no? d'aplicar de cara al professional.
6: Sí, bueno, hi ha molta recerca centrada en intentar millorar les tècniques que ara tenim, o sigui, encara es poden optimitzar més, fer elèctrodes potser més petits, marcapassos més petits, també implantar els elèctrodes en altres estructures per intentar tractar altres malalties, malalties psiquiàtriques i altres trastorns del moviment. I, efectivament, doncs, estan buscant altres tractaments menys invasius amb perfusions de medicació, medicació punxada, medicació via oral... o fins i tot modificadors de les malalties, curatius. Aquí és on encara estem una mica lluny, malauradament, però és on tots estem centrant sobretot els nostres esforços en intentar trobar la cura a aquestes malalties.
1: Mm-hmm. La recerca es fa des de l'IGTP, entenc.
6: Sí, en el nostre cas és a través de l'Institut d'Investigació IGTP, efectivament.
1: Doncs Lourdes Ispierto, neuròloga de la Unitat de Trastorns de Moviment de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Badalona Matí. Que vagi bé.
4: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Una persona ha resultat ferida per arma blanca aquesta nit a la sortida d'un bar del carrer de Juan Valera, al barri de la Salut. Els fets han passat a 11:45 de la nit, fruit d'una baralla d'un grup de persones. La víctima està traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets, un home de 56 anys i també recuperat del ganivet amb el qual l'hauria ferit a la persona. I seguim en plana de successos perquè una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut també el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Els tallers mecànics reclamen ajudes per a la transició del vehicle elèctric. Des del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona asseguren ser els grans oblidats per les administracions en ser els únics que no han rebut subvencions per adaptar les instal·lacions o formar els seus operaris per poder treballar amb cotxes electrificats. Expliquen que la formació té un cost d'entre 20.000 i 30.000 euros per treballador. Mentre que sectors com la fabricació, la venda, la compra i la instal·lació de punts de recàrrega han rebut ajudes per incentivar la transició cap al vehicle elèctric, els tallers mecànics creuen que no se'ls ha tingut en compte. Defensen que per poder treballar amb aquesta tipologia de vehicles cal assumir inversions importants en equipaments, programari i equips de diagnosi i adaptació d'instal·lacions i protocols de seguretat. És el cas del concessionari Drivin Badalona. La Marta Creixell és la cap de vendes.
4: He tingut que adaptar moltíssim amb formacions, amb equipament, amb, per exemple, hem de delimitar les zones d'alta tensió on es treballa per la seguretat. Com a anècdota, no? Hem tingut que comprar una manta que val uns 3.000 euros en cas d'incendi. O sigui, realment el taller s'ha tingut que posar les piles per estar donant la bona feina per poder reparar els cotxes elèctrics.
3: I en esports, el Badalona continua treballant per posar-se a to de cara a l'inici de la temporada. Aquest diumenge, els de Genís San Pietro jugaran el seu desè partit de la pretemporada davant la Unió Esportiva Tona, rival amb qui es trobaran un any més al grup 5 de la Tercera Federació. L'equip usonenc ha disputat 4 amistosos a la seva pretemporada, tot i que dissabte jugarà un partit contra el Figueres abans de rebre l'equip escapulat. En el primer duel es va imposar per 2-1 davant el Barça Atlètic en la primera edició del Trofeu Festa Major. El segon amistós, que va disputar contra el filial de l'Espanyol, va acabar amb empat a 0 al marcador. El passat cap de setmana va enfrontar-se a dos equips, el Bosch de Tosca i el Juvenil A del Sabadell. Tots dos partits els va guanyar per 1-0. El Badalona arriba a l'enfrontament molt més rodat, però amb una ratxa de 4 derrotes seguides davant l'Europa, l'Al-Hali, l'Espanyol B i el Martinenc. A més, no ha estat capaç de veure porteria des del partit de semifinals del torneig històrics, on va derrotar la tanda de penals a l'Hospitalet. El repte, doncs, serà intentar recuperar bones sensacions i aconseguir marcar.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
9: No.
8: Disculpe.
9: No.
8: Si necesita...
9: Que no.
8: Disculpe, no le he entendido.
9: A ver, ayuda.
8: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
9: Ay, por favor.
10: ¿Quién nivel de radio?
9: ¡Operador!
10: ¿Quién nivel de radio?
8: Disculpe por la confusión.
9: Sí.
8: Gracias.
11: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Nosaltres, que ens portem tan malament, segurament tindrem pocs regals.
1: Sí, tot això és una enquesta que s'ha donat a conèixer de Disney Store, que tampoc tenen feina durant aquests dies, eh?
0: És com Facua.
1: I es dediquen, en aquest cas, a fer aquest tipus d'enquestes. Per cert, parlant del què, aquesta notícia sortia al què, i el diari El Mundo explicava a l'edició d'ahir que els diaris gratuïts comencen a pagar la crisi amb acomiadaments.
0: I reducció de pàgines.
1: Diu, el diari o què? Anuncia, atenció, quina notícia. És una notícia que jo crec que hi hem de posar una mica de...
0: Drama.
1: Drama. Diari o què anuncia que 106 persones aniran al carrer.
0: Jo penso que ho feien menys persones, aquest diari.
1: 106, ja.
0: 106 persones, però què fan? Què no fa els horòscops?
1: 106 persones, això vol dir que quedarà algú per fer el diari.
0: Sí.
1: O el tancaran. Com la nostra estimada Ràdio Sada.
0: Exacte.
1: Eh?
0: Ràdio Sada, tindrem més informació la setmana que ve, eh?
1: Sí, sí, atenció, perquè pot ser que col·laborem. Això ve d'ahir, eh? D'ahir dijous, si alguna persona no ens escolta, ei, super.
0: Ei, super.
1: Ei, super, eh?
0: Ja tenim el títol, 5 minutinhos mais.
1: Sí, sí, sí. I escolta, també, tot plegat, també s'ha fet tant a diaris com el 20 minutos o l'ADN. Però clar, això publica El Mundo.
0: Sí.
1: Una plana sencera...
0: És la competència.
1: Clar, és un diari de pagament.
0: Que estan en contra.
1: Sí, una plana sencera dedicada, en aquest cas, a parlar de la crisi dels diaris gratuïts.
0: Mm. Sí, sí. Bé, ja sabem que els de pagament i els diaris gratuïts, hi ha una guerra aquí...
1: Sí.
0: ...que no s'acabarà.
1: I escolta, marxo, si et sembla, amb un titular, i així marxo, amb un titular que ens porta el diari Edició Girona del Punt. Mm. Diu el titular, viatja des d'Holanda a Girona 3 vegades per ser jutjada i no ho aconsegueix.
0: No aconsegueix ser jutjada.
1: Es veu que és una noia que viu a Holanda, que viatja 3 vegades del seu país fins a Girona per ser jutjada per uns fets que van passar fa 10 anys i encara no ho ha aconseguit. Es veu que la noia està acusada de delicte de tràfic de drogues.
0: Que estarà més en els viatges que en els advocats.
1: I es veu que va cada vegada a Girona i diuen, no, no, ja torna altre dia, que ja et jutjarem un altre dia.
0: Sí.
1: Així va tot plegat en aquest país.
0: Bé, tu no hauràs d'anar a marxar fins a Holanda.
1: No.
0: Aquest cap de setmana, però...
1: I tornem dimarts.
0: Però tornem dimarts.
1: Sí, sí, que vagi bé el pont.
0: Igual, que no és pont, eh?
1: No és pont, és un dia més i prou. Més. I s'acaba aquí, ja punto pelota.
0: Pont no ho és.
2: Parlem del cas de les avionetes al Solsonès. Avui és notícia que el Departament d'Interior no ha trobat cap evidència de la presència d'avionetes que hagin enxampat amb iodur de plata pel Solsonès, amb l'objectiu de desfer tempestes.
0: Recordem que era una espècie com de llegenda urbana.
2: Sí. Recordem que hi havia vilatans, ciutadans a la comarca del Solsonès que asseguraven que cada vegada que hi havia núvols apareixien avionetes a la comarca i de cop i volta els núvols desapareixia i no plovia.
0: Sí.
2: No plovia. Deien que això es feia sobretot o es fa en algunes zones per evitar pedregades. De fet, diuen que això és habitual en algunes zones de Catalunya.
0: Diuen que a PortAventura, no? Deia la llegenda.
2: Sí, a PortAventura deien que... Això és mentida, perquè jo dos vegades que he anat a PortAventura, dos vegades que ha plogut.
0: Sí.
2: Dos vegades que ha plogut.
0: Jo no he vist cap avioneta.
2: Jo tampoc. Segons l'informe de la Generalitat, l'aigua del Solsonès analitzada no conté iodur de plata ni cap altra substància aliena. També s'assegura que les avionetes identificades no tenen cap relació amb la sembra de núvols.
0: Eren pilotes de
2: la investigació s'ha donat per tancada.
0: Tot i que els vilatans, com tu deies, estaven més que convençuts, eh?
2: Anem a buscar l'altre punt de vista, et sembla, perquè tot això ho va denunciar el Consell Comarcal del Solsonès. I anem a trucar a aquesta hora, aviam si algú ens pot dir i ens pot treure l'entrellat a les misterioses avionetes.
3: Si voleu parlar amb serveis socials, sí. Teniu el 2. Mm. Serveis tècnics, el 3.
2: No, jo amb avionetes.
3: Amb servició, el 4. Amb recursos humans, el 5. Amb presidència, el 6.
2: Ah.
3: Amb secretaria, els ajuntaments,
2: i si no, espereu.
3: 7. I si vol parlar amb l'operadora, esperi.
0: Esperem.
2: Sí, esperem. El cas de les avionetes.
4: Està sent transferit.
0: Transferit.
2: Sí.
0: Quarto mil·lennio.
2: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, truquem de Ràdio Badalona, aquí a Barcelona.
5: Sí, digue'm.
2: Mira, truquem perquè volíem parlar del cas de les avionetes amb alguna persona.
5: Ostres. Aviam, és que la persona que se'n cuida acaba de marxar.
2: La persona que porta les avionetes sí. No hi és, ara.
5: Acaba de marxar, de plegar ara mateix.
2: I no hi ha cap persona que em puguis passar, que em pugui dir alguna dada més sobre el tema?
5: Espera, t'ho demano, però em sembla que ho pots al tutell. Un momentet, eh?
2: Perfecte, sí. Gràcies. Tenim aquesta mala sort que aquest tema avui no el podrem resoldre.
0: Perquè l'home acaba de marxar.
2: Escolta, és un tema que a mi em va interessar en el seu dia, eh? Home, perquè hi ha molts ciutadans que asseguren que realment cada vegada que hi havia un núvol apareixien aquestes misterioses avionetes...
0: I no plovia.
2: I no plovia. Això jo proposo fer-ho a Badalona. Els dies a platja...
0: Teníem les avionetes amb les pilotes de Nivea.
2: Sí, però els dies a platja... Ja no ve d'aquí, la platja. Però porqueria ja que si tiren iodur de plata no ve d'aquí. Ningú notaria.
0: Ningú notaria. El iodur de plata deu quedar pels núvols, no?
2: Sí, però prefereixo iodur de plata que les tifetes que hi ha a vegades dins de l'aigua surant.
0: Això passa quan plou molt, quan plou molt.
2: Sí, sí, sí.
0: Els sobreixidors, tot això.
5: Intentaré mirar amb una altra senyora que porta el
2: senyora,
5: tema.
2: Perfecte, gràcies.
5: Sí, la senyora. Vaig com és? De ràdio...
2: Badalona.
5: Badalona, molt
2: com
5: bé.
2: Es diu la senyora?
5: Teresa Canal.
2: Teresa Canal. Sí. Molt
5: bé. La
0: què?
5: Bueno, la...
0: Qui és?
5: Alcaldessa de Castellà de la Ribera. Un moment,
2: vale.
0: La alcaldessa de Castellà.
2: M'he quedat igual.
0: L'alcaldessa de Castellà d'on? De la Ribera.
2: De la Ribera. Castellà de la Ribera.
0: No coneixes aquest poble?
2: És fantàstic, aquest poble.
0: Bonic poble, sí.
2: Castellà de la Ribera. Mm-hmm. Allà a la comarca del Solsonès, amb aquella església preciosa,
0: aquell
2: eh?
0: Aquell passeig de maco.
2: Aquell retaule barroc que tenen a dins.
0: La plaça de la Vila. La plaça de la Vila preciosa.
5: No he vingut, també.
2: No he vingut, tampoc. És que els divendres és un dia...
0: No, algú treballa?
5: Normalment aquesta senyora ve de tant en tant. No té oficina aquí, ja. Per dir alguna cosa. I aquest noi ha plegat avui, precisament, abans, que normalment no plega mai, però ha plegat.
2: Ja. És que avui és notícia que es veu que la Generalitat ha descartat que hi hagi avionetes als Solsonets que desfacin les tempestes.
5: Sí, clar.
2: I volíem saber l'opinió perquè crec que això es va denunciar en el seu dia des del Consell Comarcal del Solsonès.
5: Sí, sí, sí, per això. A veure, què podem fer? Jo intento... Si vingués aquesta senyora...
2: Sí. Bueno, fem una cosa. Truco en un altre moment, si de cas.
5: Val.
2: D'acord?
5: Molt bé.
2: Teresa Canals, m'ha dit?
5: Sí, Teresa Canals.
2: Molt bé, gràcies.
5: De res, a vostè,
2: adéu. Fem una cosa, deixem aquest tema per dilluns, et sembla?
0: Sí.
2: El guardem, però poso targetita per aquí.
0: Sí, guardat.
2: Guardar, i anem a d'altres temes al dia, investigarem, aviam, si tenim més dades sobre aquestes avionetes que recorren la comarca del Solsonès. Anem a altres temes del dia, et sembla?
0: Sí.
2: I parlem de Nadal un dia més i de les mítiques i típiques felicitacions, o sigui, les postals de Nadal. De fet, he de dir que és una tradició que s'ha perdut ja.
0: I ho feia a l'escola, no?
2: Sí, jo les pintava i tot.
0: Les pintaves tu?
2: Les creava jo, aquestes postals de Nadal, eh? Posava quatre estrelles i ja era una postal de Nadal.
0: Que t'avorries, quan eres...
2: M'avorria, sí, sí. Sí, sí. I a més, hi havia una mena de competició. No sé si a la teva escola també havíem quina era la persona que rebia més postals. Perquè això volia dir que era la persona més popular de classe. Si rebies tres postals, eres un marginat.
0: I sempre estaves pendent.
2: Eres el pringat.
0: Aquella noia que m'agrada em regalarà una postaleta.
2: Sí.
0: I no.
2: No.
0: No. M'hi regalaven.
2: Ara es deu fer això? No. Ara tot és... Pel Facebook, ara, pel Messenger...
0: Ara és per missatge.
2: Per missatge.
0: Feliç
2: per...
0: Nadal.
2: Sí, feliç. Sobretot Feliç Nadal.
0: Bon Nadal.
2: Sobretot Feliç Nadal.
0: O
2: escolta
0: feliç
2: una cosa. Avui explica'm un reportatge al diari Avui. Diu 35.000 felicitacions a Nadal menys. M'he quedat estorat perquè diu que el govern català ha retallat les Nadales canvien Montilla i els alts càrrecs.
0: Que com diuen ser aquestes?
2: Però jo em pregunto... A veure una cosa. Aviam una cosa. 35.000 felicitacions menys. Jo em pregunto, però quantes enviaven?
0: Quantes envien? Aquí no en rebem, em sembla.
2: No, però és que a qui envien aquestes postals?
0: Els alcaldes, potser.
2: Això que la postal d'aquest any recorda els 100 anys de les excavacions Empúries.
0: Està bé.
2: Sí. Que dius... Bé, és un tema molt nadalenc, eh?
0: Sí.
2: Bé, han fet un estalvi de 37.066 euros a 18.000... Atenció al que val, eh? Atenció, oients. 18.677 euros val enviar aquest any aquestes Nadales, aquestes felicitacions.
0: 18.000 euros.
2: Jo trobo que és innecessari.
0: 18.000 euros per enviar aquestes postals?
2: Sí.
0: Que ho facin per correu electrònic, no?
2: I passen, atenció, de 90.000 exemplars,
0: sí,
2: 90.000 exemplars que enviaven el 2007 a 53.590 aquest any.
0: Home, doncs, déu-n'hi-do.
2: Això vol dir que hi haurà una mica més de 35.000 ciutadans menys que rebran la felicitació del govern.
0: Mm.
2: Això que no. Que no. Perquè és el que han pensat en tot, i la cosa principal argumentada per la retallada és que cada cop més a l'era Facebook les felicitacions s'envien en suport electrònic, a través de correu electrònic.
0: Mm-hmm.
2: Tu creus que si truquem al 012 ens sabran dir quantes felicitacions el precio justo?
0: Provem-ho.
2: Provem-ho? Anem a trucar al 012. Anem a trucar-hi.
0: Truquem al 012.
2: 012, tot ho sap i tot ho respon.
6: Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
2: Sí.
7: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
2: Ens ho diran o què? Tu què creus?
7: Premi 1.
2: Opció A, opció B.
0: Jo crec que, com sempre, potser ni ho saben.
2: El precio justo.
7: Càrrec,
2: sabran exactament quantes Nadales ha editat aquest any el govern català?
0: Potser ni ho saben, mira què et dic.
2: Aviam si ens contesten o no. Un reportatge fantàstic que publica avui.
7: En aquests moments, les nostres línies estan ocupades.
2: El diari avui.
0: És l'únic diari que ho explica, oi?
2: Sí,
7: l'atendrem en breus moments.
2: Hola, bon dia. Mira, us volia fer una pregunta. He trucat al 012, telèfon de la Generalitat, no?
7: Correcte, sí.
2: Volia saber quantes felicitacions a Nadal ha editat aquest any el govern català.
7: No retiri, que li cerco la informació.
2: Perfecte. No hi ha manera. Escolta, de seguida anirem fins a un tema que ens portarà fins a Càdiz. Hi ha polèmica perquè es veu que obligar infermeres a treballar con falda i cofia no és sexista. Això
0: no
2: és el que
0: sexista.
2: Ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres.
0: Uh-huh.
2: Això que recorreran ara la sentència. Tenim, d'entrada, senyoreta 012 buscant...
7: Dispensi per l'espera, sí. Concretament, per quina cosa passaríem?
2: Com, quina consulta?
7: Seria per algun estudi o...?
2: No, no, és per... simplement per saber-ho.
7: D'acord, no es retiri, sisplau.
0: Ara una hora més.
2: Ara suposo que li ha preguntat algun superior. Escolta, això...
0: Qui truca? Qui ho vol, això?
2: Qui ho vol? A veure, qui
0: per
2: truca?
0: Què ho volen?
2: Convergència,
0: això?
2: Truca...
0: Per què ho volen, això?
2: Per què ho volen?
0: Bé, saps que ens aniran donant llargues fins que no...
2: Bueno, però saps que si d'aquí un minut no tenim aquesta resposta, penjarem el telèfon i no, i ens quedarem tan amples.
0: Aquí anem així. Aquí no
2: tenim feina.
0: No ens ho pensem.
2: Tenim feina avui.
0: I tant.
2: Per cert, això del Facebook que està tan de moda, avui també és notícia, que es veu que una dona ha trobat el seu fill després de 13 anys sense veure'l a través del Facebook.
0: Mira, veus que bé.
2: Ho veus?
0: Pels atractors del Facebook.
2: Sí, sí. Es veu que li ha passat a un xilè de 35 anys que no veia la seva criatura des de que tenia un any.
0: Home, que no t'ha passat a tu que t'has retrobat amb persones de feia molts anys.
2: I atenció a la frase de la mare. Diu, no pude aceptarlo enseguida. Saps
0: per
2: que
0: què?
2: El Facebook...
0: Has d'acceptar.
2: Sí, es veu que no, que li va costar.
0: Que li va costar.
2: Es diu Gigliolo Pascal Cortés.
0: Mm.
2: Escolta, fem una cosa.
0: No hi ha
2: ens
0: manera,
2: ho diuen
0: o
2: no ens ho diuen? Anem a l'altre tema del dia i la deixem en espera, et sembla?
0: Doncs vinga,
2: doncs vinga, som-hi.
0: Som-hi.

0: Nosaltres que no disposem d'aquest tipus d'informació.
1: No hi ha aquest tipus d'informació. És
0: no,
1: privada, suposo, no?
0: Normalment els ajuntaments si canvien felicitacions a Nadal, possiblement si s'adreça al seu ajuntament i el podran informar en el seu
1: municipi. No, no, però jo volia la de la Generalitat de Catalunya. La felicitació canvia, el senyor Montilla.
0: Doncs no disposem d'aquesta informació.
1: No envien Nadales, potser.
0: Possiblement no.
1: No envien Nadales, eh? Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per la trucada. Recordi que si no pensa podrà valorar l'atenció.
1: Molt bé. Molt bé, gràcies. Amb un 0 ho valorarem.
2: Millor que no la valorem, senyora.
3: Premi sí. De l'1 al 5
1: Premem...
3: el seu nivell de satisfacció per aquesta trucada.
2: A l'1 és dolent.
1: A l'1, a l'1, fora. Atenció, titular. 012, sí, sí, diu que Montilla no envia cap felicitació de Nadal.
2: Sí. Mm. Bé. Això és el que diu el 012, després de 5 o 6 minuts en espera.
1: Sí, anem a d'altres temes del dia i anem directament, ràpidament, fins a Càdiz. Que bonic que és Càdiz, eh?
2: Doncs sí que és maco.
1: 20 minuts. Aquest diari fantàstic que diuen que és el més leído.
2: Sí.
1: Leído, eh? Diu que obligar a infermeres a treballar amb la falda, amb la faldilla i la còfia.
2: Sí.
1: M'encanta el nom de còfia.
2: És maco.
1: D'on ve còfia?
2: No ho sé.
1: Anava a dir, anem a trucar al 012, eh?
2: No, no, millor
1: de
2: que
1: cofidis?
2: No.
1: Ve?
2: Millor que no.
1: Jo crec que ve de cofidis.
2: Sí, sí, home,
1: sí, de línia directa.
2: Sí.
1: Diu que no és sexista. Diu el Tribunal Superior de Justícia en Andalusia ha desestimat la demanda presentada per Comissions Obreres que... recorrerà, volíem dir, a la sentència. Anem a trucar a l'hospital, aviam què ens diuen.
2: Mm.
1: Si ens poden passar, per exemple, amb algun comitè d'empresa d'infermeres.
2: Ui.
1: Ui, què?
2: Molt difícil, ho busques tu, això, avui.
1: Bueno, escolta, que no truquem a Can Ruti, eh?
2: Home.
1: A Can Ruti ni t'agafen el telèfon, ja.
2: No dis això. Sí, que te l'agafen,
1: no
2: home.
1: No te l'agafen.
2: És un hospital.
1: Perquè a vegades la telefonista està a la 14a planta i el telèfon està a la primera.
2: I què fa a la 14a planta?
1: Pues en el... cigarret. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Mira, perdona que le moleste. Le llamo de Radio Badalona, en Cataluña. ¿Me puede pasar con algún sindicato de enfermeras?
4: Bueno, le voy a pasar como un control de enfermería a ver si hay algún miembro del comité.
1: Vale, páseme, páseme.
2: Gracias, señor.
1: Gracias. Se trucan en directo a la clínica San Rafael.
5: Sí.
1: Buenos días.
5: Sí.
1: Hola, ¿me escucha?
5: Sí, dígame.
1: Uy, que oigo ruido. Dígame. Le llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
5: Y dígame, dígame.
1: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
5: Bien, bien, perfecto.
1: Mira, buscaba a alguien del sindicato de enfermeras.
5: Espera un momento, ¿eh?
1: De acuerdo.
5: Dígame que hay alguien por aquí.
1: Sí, mire, mire.
5: Sí, dígame.
1: No, no, no, que mire, que mire.
5: Sí, voy a mirar.
2: Muy bien.
1: Ara ens busquen algú, tot en directe, com cada dia.
2: Sí, així es veu...
1: Ai.
2: Que és la producció en directe.
1: Sí, sí. Aviam si tenim sort i ens pot posar amb alguna persona.
5: Oiga.
1: Sí, sí. Dígame.
5: Me dicen aquí que están todos en el sindicato.
1: Ah.
5: Que se dirijan allí.
1: ¿Y tiene el teléfono?
5: No, yo no lo tengo.
1: Uy, ¿y ahora cómo lo hago?
5: Espera un momentito, espere.
1: Vale, vale.
5: El teléfono. Espera un momento, que se lo doy.
2: ¿Cómo es que esta señora?
5: Mire, 956...
1: Sí.
5: 71...
1: Sí.
5: 61.
1: Vale, ¿cómo te llamas?
5: Yo, María Ángeles.
1: María Ángeles, ¿eh? María Ángeles, ¿se puede hacer una pregunta?
5: Bueno, venga, a ver.
1: ¿Tú cómo ves el tema este de la falda y la cofia?
5: Hombre, pues yo cómo lo voy a ver. Yo no estoy a favor de la falda y la cofia, la verdad.
2: No está
1: ya.
2: A favor.
5: No,
1: no está yo, a favor, ¿no?
5: No, no, no, no. Yo no. Yo prefiero mi pijama porque es mucho más cómodo para trabajar.
1: Ya, pero eso de la cofia ya ha quedado anticuado, ¿eh?
5: Pues nada, estamos obligadas a llevarla. De hecho, me han obligado a ponérmela a mí y me la he puesto.
1: Ya.
5: Pero vamos, me la puedo
1: pero porque como... en el hospital, la clínica te obligan a poner la cofia
5: sí,
1: y la falda.
5: Sí, es obligatorio, obligatorio.
1: ¿Y cómo es la falda? ¿Es muy corta?
5: La falda, ¿cómo se la quiera poner cada cual?
1: En la primera. Ah.
5: Sí, la falda es como se la quiera poner cada cual.
1: ¿Que es igual que sea corta o
5: da
1: larga?
5: Da igual. Llevando la falda y el delantal, da igual que sea corta como larga.
1: ¿Y eso de la cofia es del año mismo. Es del año 20?
5: Hombre, eso de la cofia, yo qué sé, yo he visto películas antiquísimas y salimos con el mismo uniforme y la cofia, vamos.
1: ¿Sabe qué me viene a mí a la cabeza? Gracieta Morales.
5: Sí, de verdad que
2: las
5: sí.
2: Mujeres de la Cruz
1: sí,
2: Roja.
1: ¿No? Las mujeres aquellas, Sor Citroën.
5: Y es verdad, pues así estamos.
2: La Concha
5: estamos,
2: Velasco.
5: Esto es...
1: O las chicas de la Cruz Roja.
2: Rafael Aparicio.
1: ¿Sí o no?
5: Exacto.
1: Ya,
5: exactamente,
1: pero...
5: porque yo estuve en la Cruz Roja, hice la madre Cruz Roja.
1: Sí.
5: Y llevaba la bata y el delantal y me exigían ponérnoslo por debajo de las rodillas.
1: ¿Y esto por qué no hacéis una campaña directamente, no sé, para que os quiten la falda y la cofia?
5: Pues no sé, ya eso depende del comité, de lo que quieran hacer la gente del comité. Entonces nosotros estamos dispuestas con ellos a hacer lo que sea. Pero claro, hay mucho miedo.
1: ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Porque hay mucha gente de contrato, está muy manipulada y las criaturas pues no quieren moverse, claro. No quieren problema ninguno.
1: Ya.
5: Y ya somos muy pocas aquí.
1: Sí.
5: Sí, somos poca gente fija, con muchas ganas de luchar y detrás, pero somos poca gente fija.
1: Ya, toda la gente está con los contratos basura.
5: Sí, ahí va, y entonces están, pues, claro, las tienen... como se dice...
2: Que esta dona no te faina, ¿no? Es evidente.
5: Amenazando, vamos.
2: No te catipus de faina.
5: Ok.
1: Bueno, pues nada, espero que se arregle el tema.
5: Vamos a ver, espero
1: es
5: yo.
1: Es que, a ver, con una bata ya hay bastante.
5: ¿Qué más quisiera yo?
1: Sí, ¿no?
5: El pijamita. Vamos, muy decentita y una ropita también de enfermería, ¿no? Deben de darnos dos opciones.
1: Ya, es que esto ya, bueno...
5: Claro.
1: Bueno, pues nada, gracias por todo.
5: Venga,
1: buenos días.
5: Adiós.
1: Escolta, jo crec que no cal trucar al comitè d'empresa perquè aquesta senyora ens ho ha dit tot.
2: A més, hem tingut una visió més popular.
1: Sí, perquè el comitè d'empresa ens farà passar per premsa, com sempre, i nosaltres busquem popular.
2: Ser
1: populars, com la COPE. Som populars.
2: Sí, com la COPE no, però som populars.
1: Som populars, som ondes populares.
2: Ondes populares.
1: Bé, anem a d'altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
1: Som-hi, anem a d'altres temes. Escolta una cosa, avui he vist al diari El Punt un anunci que m'ha cridat l'atenció.
2: Mm.
1: Es veu, jo t'explico, una mena de... Bueno, com seria això? És que ara em surt.
2: Què és?
1: Ai, com surt això dels animals?
2: Un zoo?
1: No, gàbia. Ara, és que no em sortia.
2: No et sortia la paraula gàbia?
1: Per què no sortia la paraula gàbia?
2: Perquè tens masses coses al cap.
1: Sí, es veu com una mena de gàbia i es veu conillets a dins.
2: Mm.
1: Molt macos, Jordi Preciosi, els conillets, i posa manca d'aïllament, sorolls, contaminació, venda a la via pública, corrents d'aire, manca d'espai, absència d'informació, pluja, calor, fred, por, estrès... Bé, moltes paraules. Resulta que l'Associació Defensa Drets Animals, ADA, ha denunciat a través del Punt i a través d'aquest anunci l'incompliment de la normativa vigent sobre animals a les paradetes situades a les Rambles de Barcelona.
2: Cosa habitual.
1: També tenen gossos.
2: Sí.
1: També tenen tot tipus d'animals. Allà vas a les Rambles de Barcelona i hi ha, jo què sé, girafes,
2: home,
1: elefants...
2: No ens regeris.
1: De tot, ja.
2: Hi ha més animals lliures que en gàbies a la Rambla de Barcelona.
1: Sí. Sembla el circ. El circ del Tortell Poltrona.
2: El circ reluït, sí.
1: Anem a trucar aquesta associació, a veure què ens diuen, et sembla?
2: Vinga, som-hi.
1: Tu ho trobes bé o no? Home, a mi em fan pena veure els animalons dins les gàbies, eh?
6: Hola, digui.
1: Bon dia.
6: Bon dia.
1: Què tal, com anem?
6: Molt bé.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
6: Ràdio Badalona.
1: La més mona.
6: Pues sí.
1: Sí. És el nostre eslògan, eh? Escolta una cosa, jo truco sobre un anunci que he vist avui al Punt, sobre prou venda d'animals souvenir a la Rambla de Barcelona.
6: Sí, senyor.
1: Escolta una cosa, d'entrada, m'ha agradat molt l'anunci, eh?
6: Vale, pues un moment.
1: Sí.
6: Carme, mira, tu ets de Ràdio Badalona.
1: La més bona.
6: Que és un periodista que ha vist l'anunci al Punt i que li ha agradat molt. Vols parlar amb ell?
7: Hola.
1: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Mira, truco de Radio Ciutat de Badalona.
7: Sí.
1: Què tal, com anem?
7: Bé.
1: Escolta una cosa, he vist aquest matí l'anunci aquest que ha publicat al Punt?
7: Sí.
1: Sobre preu de venda d'animals souvenirs a la Rambla?
7: Sí.
1: Escolta una cosa, molt bé l'anunci, eh?
7: Gràcies.
1: I les paraules que heu utilitzat, també.
7: S'entén, veritat?
1: Home, fred, calor, vent, pluja...
7: Que s'entén
1: tot. Sí. Escolta una cosa, jo volia saber, hi ha una normativa... vigent sobre la venda d'animals a la Rambla.
7: Sí, per això que és una vulneració total de la normativa.
1: Ja.
7: Mira, per un cantó tenim la Llei de Protecció dels Animals, que és de la Generalitat i és d'àmbit de tot el territori. Després hi ha la normativa municipal, que si vols saber quina és, ara la Montse t'ho dirà
1: bueno, el d'això. Això ho pot mirar per internet.
7: I allà veuràs que tot això i més coses es vulneren.
1: Ja.
7: O sigui, començant perquè està prohibit vendre animals als aparadors, i allò és un aparador. Perquè totes les botigues... Perquè és que, a més, aquí s'està produint un greuge comparatiu amb les altres botigues. Quan es van aprovar les ordenances municipals, doncs totes les botigues tenen que complir, i la primera, perquè això va ser una tasca, a més, precisament de la nostra entitat, amb la federació i tot això, que vam pressionar molt, perquè es deixés de tindre els animals als separadors per evitar la compra compulsiva.
1: Ja, però escolta una cosa, aquí he posat conillets, he vist l'anunci,
7: sí.
1: Però hi ha d'altres animals, oi?
7: I tant, animals... Mira, se vulnera la normativa d'animals...
1: Quins animals heu vist, per exemple? Cacatues hi ha?
7: Depèn. Ara, sí, també...
1: Cacatues hi ha?
7: Hi ha lloros, sí.
2: I periquitos.
1: I periquitos.
7: Hi ha moltes espècies d'animals...
1: I rates... Bueno, això, hàmsters.
7: Hàmsters. Aquí, clar, és que tenim moltes fotos nosaltres i d'això vam escollir els conills perquè aquesta...
1: És el més tendre.
7: És que hi havia una parada que, a més, té la cara dura sobre de que no té prou amb el seu quiosc, que ho posa a part. Ah. Encara més enllà, agafa espai més del carrer i posa les gàbies amb els conillets allà. O sigui, si ja estan malament, diguéssim, dins del que és... el territori de la botigueta, el xiringuito, encara aquest més al carrer. I, a més, aquesta foto és bastant gràfica perquè es veu com...
1: Et puc explicar una experiència meva?
7: Sí, digui.
1: Ja sé que vaig fer mal fet. Doncs jo vaig comprar un conillet a les Rambles, a Barcelona.
7: Se'n va morir al poc temps.
1: No, se'n va fer més gran que un gos.
7: Ah, sí, també, ja la sé, aquesta la sé.
1: Sí? Per què la saps?
7: Ja la sé perquè tinc una coneguda que ja fa molts anys també l'havia comprat, li van vendre com un conillet nano i se'n va fer...
1: Ui, però és que era pitjor que un gos...
7: Sí.
1: No n'hi cabia al pis.
2: I tenen mal caràcter, que mosseguen.
1: Que t'ho dic en sèrio, jo vinc en un pis a 20 metres quadrats, no et pensis?
7: Bueno.
1: Ja. Escolta una cosa, com et dius?
7: Carme,
1: escolta, m'has ajudat molt, eh?
7: No sé en què.
1: Que sí, m'has ajudat molt. Escolta, moltes gràcies.
7: De res.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
2: Aquesta dona no sap per què l'hem trucat, s'ha quedat... A quadres.
1: Escolta, aneu amb compte si compreu conillets a les Rambles de Barcelona perquè us poden donar gat per llebre.
2: I tant.
1: I mai millor dit. Escolta, marxo avui parlant de Michael Jackson.
2: Cert, en Carles Més avui ens parla de Michael Jackson.
1: Què dius ara?
2: Sí, realment, sí.
1: Sí? Doncs mira, no serà per aquesta notícia que ara mateix vaig a dir.
2: És possible, a veure, no li xafis la guitarra ara.
1: Es veu que Michael Jackson subhastarà el seu mític guant blanc juntament amb altres objectes personals. Clar, aquest senyor no té ni un duro. Jo crec que està sortejant tot.
2: El nas de plàstica que té també el posarà en subhasta.
1: I això que posarà a la venda 2.000 objectes personals en una subhasta que es durà a terme el proper mes d'abril. Això que entre les pertinences ja em fas fora, no? Veig? Ja em fas fora, no? I acabo.
2: Vinga, acaba.
1: S'hi poden adquirir, per exemple, els mítics guants blancs que el rei del pop va fer tan popular i que va lluir en videoclips i concerts.
2: Jo vi el barret.
1: Tu el barret?
2: El barret blanc aquell.
1: Sí,
2: molt bé. M'agrada molt.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
13: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamat al telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
8: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase la espera, gracias.
1: Sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Doncs avui comencem parlant de l'Otze Nadal. L'Otze Nadal, que aquests dies, encara que hi ha crisi, molts treballadors reben aquests lots de Nadal, que moltes vegades doncs, hi ha, no sé, torrons, neules, cava, pernil... Sí o no?
4: Sí.
3: Això és...
4: Els que tenen sort.
3: Tradicional de cada any. Resulta que avui ens arriba una notícia, publiquen diferents diaris, l'Ajuntament de Algete. Algete està a Madrid. Resulta que aquest ajuntament, segons ha denunciat el Partit Socialista, que està a l'oposició, resulta que ha donat als seus treballadors municipals lots de Nadal caducats.
4: Caducats.
3: Segons anuncia el PSOE, es veu que estan regalant als funcionaris, a motiu de les festes de Nadal, productes caducats i també productes que o bé estan florits, o bé, per exemple, posa l'exemple de pernils que tenen fins i tot, saps aquell verdet? Aquella cosa, el que es diu en castellà el mo, el mo o el verdín,
4: sí,
3: que es diu en aquest cas en castellà, doncs té això. Diu que els pernils són els productes que, segons el PSOE d'aquesta localitat, estan totalment caducats.
4: Dit d'una altra manera, han aprofitat el que va sobrar del lot de Nadal de l'any passat, no?
3: Sí, sí, sí. Almenys eren pernil, no? Com altres empreses que potser aquest any han decidit reduir gastos.
4: Sí. Clar, tots ens hem d'apretar el cinturó.
3: Tots, tots, tots. Anem a trucar, si et sembla, aviam què ens expliquen. Et sembla o no?
4: Saps el mític gag de Màrtir i Trece d'Empanadillas de Móstoles?
3: Sí.
4: Doncs la dona que trucava, em sembla que era el Josema, trucava d'Algete.
3: Algete.
4: Curiosament,
3: Home, és un poble, és una població que està al costat de Madrid, Es veu que també els embotits estan caducats.
4: També?
3: Sí, estan envasats i estan caducats.
4: Que se'ls posa com aquell colgat.
5: Bienvenido al Ayuntamiento de Algete. Si conoce la extensión, márquela.
4: No la coneixem.
5: 0 para información general.
3: Marquem 0,
4: sí?
3: Et sembla?
5: Hacienda.
3: Marquem 0. Truquem al Algete, a Madrid, per preguntar sobre aquests lots de Nadal caducats. Té tela, això,
4: Té tela, té tela. Per això, a vegades hi ha empreses que aposten per donar altres coses que no caduquen.
6: Ayuntamiento, buenos días.
3: Buenos días. Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Dime.
3: Mira, quería... No sé si tenéis departamento de premsa.
6: Sí, un momentito.
3: Vale, perfecto. Millor que ens passin en premsa, no?
4: I sí.
3: Que podem treure l'entrellat sobre aquesta notícia que ens ha arribat. Buenos días.
6: Sí.
3: Hola.
6: Hola.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Ajá.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
6: Bien, ¿y vosotros?
3: Bien, aquí, trabajando un poco. Con frío.
6: Con frío, ¿no?
3: Sí, ¿aquí en Madrid qué?
6: Bueno, hoy hace menos frío. El fin de semana ha hecho mucho, pero hoy está un poco mejor.
3: Uy, aquí, yo te llamo de la costa, aquí tenemos playa y todo. Ajá. Y aquí casi, bueno, ha caído nieve y todo.
6: Bueno, bueno.
3: Sí, sí, sí. Una pregunta.
6: Dime.
3: Mira, yo te voy a poner un tema que esta mañana estábamos comentando en la radio, que lo hemos encontrado muy curioso. Uh-huh. La denuncia del Partido Socialista sobre las cestas de Navidad caducadas.
6: Uh-huh.
3: ¿Eso es correcto?
6: Bueno, caducadas.
3: Bueno, eso es lo que dice el partido, ¿no?
6: Claro, realmente es porque hay algunos jamones que cuando los han abierto, pues tenían como un poco de moho. ¿Vale? Pero la empresa que ha proporcionado los jamones ha emitido un certificado en el que dice que los jamones de bodega y los jamones serranos, cuando se están curando, producen un poco de moho, pero que para nada es síntoma de mala calidad.
3: O sea, es natural.
6: Eso es lo que dice la empresa, eso es.
3: Y después también había embutidos que estaban caducados.
6: Pues...
4: Sí, es una otra cosa.
6: Ahí ya, ¿sabes? No te puedo decir, porque realmente lo que sí que han devuelto han sido jamones. Algunos jamones han devuelto.
3: Bueno, eso es lo que pone la noticia, que había a lo mejor algún salchichón, alguna mortadela caducada.
6: Ajá, pues eso no te puedo decir. Yo los jamones sí que sé que se han devuelto.
3: Ya, yo me imagino la mortadela, no sé, con...
6: Mortadela no, porque...
3: Con aceituna caducado...
6: No, porque venía un chorizo ibérico y un salchichón ibérico.
3: ¿A ti te han dado lote?
6: Bueno. A mí me han dado lote, pero yo todavía no lo he abierto.
3: Así ¿Y qué hay en el lote?
6: Pues mira, en el lote viene un jamón, un salchichón y un chorizo, una botella de vino blanco, una de vino tinto.
3: Todo light, ¿eh?
6: ¿Cómo?
3: Todo light.
6: Todo light, todo sí, light. Sí. Una botella de vino blanco, una de vino tinto, una de cava.
3: ¿El cava de dónde es?
6: Me parece que es Freixenet.
4: Ah, cava catalán.
6: Me parece
4: catalán.
6: Que es Freixenet, ¿eh? Luego, turrón duro, turrón blanco, de Alicante. Turrón de chocolate. Y yo creo que ya.
3: El lote está bien, ¿eh?
6: Y yo creo que ya, no trae
3: sí,
6: más.
3: Sí, el lote está bien.
4: Para todo el año.
3: Bueno, pues espero que en tu lote no haya nada caducado.
6: Eso esperamos. Sí.
3: Bueno, gracias.
6: Nada, hasta
3: venga.
6: Luego. Chao.
4: A mi em donen aquest lot i si el panell està col·locat, m'és igual, eh? Jo
3: home, però
4: més
3: escolta,
4: content que unes pasques.
3: Si s'ha florit o hi ha el verdet o això, el mo, treus el trosset aquell que hi ha i ja està.
4: Nosaltres que som catalans, això ho sabem.
3: El que no engorda...
4: Mata.
3: El
4: que no mata, engorda.
3: Correcte.
4: Exacte.
3: Bé, doncs això ha passat al Jete. Bonica població
4: bonica
3: de Madrid.
4: Població.
3: Sí, aquella platja. Que... Ah, no, platja no tenen.
4: No tenen platja.
3: No tenen. Escolta, seguim a Madrid, et sembla?
4: Sí.
3: I parlant d'un concurs. Avui és notícia que Madrid acollirà un concurs... Avui no sé per què, tot passa a Madrid, tu. Acollirà un concurs en el que es premiarà la millor collita de marihuana.
4: De marihuana?
3: Sí.
4: Però si és il·legal, això.
3: Es veu que això ho convoca l'entitat Associació Madrileña d'Estudios sobre el Cannabis, juntament amb altres entitats pro legalització de la planta. Es veu que es durà a terme, o s'ha dut a terme, el recinte Patio Maravillas. Preciós, eh? Aquest primer concurs que dèiem de la millor collita de marihuana. Et sembla que truquem, aviam, que ens donin més dades sobre aquest tema? Anem a trucar a aquesta entitat, va.
4: No ho veig gens clar,
3: jo. Jo tampoc. Jo no sabia ni que hi havia una associació madrilenya d'estudis sobre el cannabis, eh?
4: Jo tinc aquí plantats uns geranis, només.
3: Són de plàstic.
4: I unes tomaqueres.
3: Són de plàstic.
4: Sí, perquè així no es moren.
3: Ja.
4: Jo les planto a la terra.
3: Ja, però no les reguis.
4: Ja.
3: No gassis aigua perquè són de plàstic.
4: Jo m'ho vull creure, que són de veritat.
3: Aviam si hi ha algú a aquesta hora, perquè potser...
4: Potser no s'entra al telèfon,
3: no? Correcte. Anem a dir una altra cosa.
4: Mira com estan, mira com estan.
3: Són que estan escoltant Bob Marley, de fons.
4: Sí.
3: Estan escoltant aquesta música. A Soca hi havia diversos apartats de millor presència, millor gust, millor efecte i també campeona de l'any.
4: Campeona de l'any.
3: Sí, que tu podies presentar la teva collita i podies guanyar un d'aquests apartats. Està ben muntat, eh?
4: Mira, la música directament.
3: Sí.
4: Que ens arriba.
3: Això que, fins i tot, es van presentar una trentena de persones i l'edat mitjana dels participants és de 40 anys.
4: Vols dir que això no és una redada policial en forma de concurs?
3: Bé, segons han explicat avui als diaris els seus organitzadors, en cap cas es vol introduir al consum.
4: No, es premia la millor collita, però no es vol introduir al
3: consum. Sí, però si donen una copa i tot, eh? Què fas amb el micro?
4: Clar, que li he donat un copet.
3: No li donis cops al micro.
4: Li he donat un copet.
3: Bé, escolta,
4: no contesten, eh?
3: Deixem aquest tema, anem a d'altres temes al dia i parlem, atenció, d'un aniversari. Escolta, parlant d'un aniversari molt especial.
4: Qui compleix
3: aquest any es celebra els 75 anys de l'Sleep.
4: Ah, molt bé.
3: L'Sleep.
4: Sí.
3: Això que va ser el 1934, que un dissenyador, això ho explica avui al 20 Minutos, amb dues fotografies, eh?, que surten dos nois amb Sleep i posa el Sleep sustituyó el calzón largo. Això és el peu de foto, eh?
4: Sí.
3: Es veu que el 1934 es va llançar el primer Sleep i es veu que aquella data, sens dubte, va marcar l'inici d'una nova tendència. Diu que es van acabar els temps de la roba interior llarga i els boxers fins als genolls.
4: Tot i que després va tornar un altre cop la moda dels boxers llargs, eh?
3: Carles Tornero, matins.sí, matins.no.
4: Sí.
3: Sleep o tanga?
4: Sleep o tanga és el... I el bòxer, que no entren al concurs?
3: No, m'has de dir sleep o tanga.
4: Ho han de dir els oients? O ho he
3: no,
4: de
3: m'has
4: dir...
3: de dir tu.
4: Jo, sleep, tota la vida.
3: Sleep, eh?
4: Tota
3: tanga no.
4: Tota la vida.
3: No portes tanga.
4: No porto tanga.
3: El Xei Aurató és un fan dels tanga.
4: Sí. A vegades té una cara així i és que no pot respirar.
3: Sí, ell i David Rius. Es veu que van junts a comprar Gangali. Anem a trucar a Gangali, et sembla?
4: Rius, em sembla que es posa calçotets, eh?
3: No, no, es posa slips.
4: Jo crec que és calçotets que semblen tanga. Bé, escolta.
3: Sí, escolta, anem a trucar a Gangali.
4: No parlem de les intimitats de la gent.
3: Aviam si sabien que l'eslip fa 75 anys.
4: Home, i pots preguntar també els preus que hi ha, si hi ha hagut molta innovació... Jo tinc un dubte.
3: Què?
4: I a mi m'agraden els slips amb la bragueta davant.
1: Digui?
3: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
1: De Ràdio Badalona?
3: Sí, què? Com va el matí?
1: A veure, un moment que li passo amb l'encarregada, eh?
3: Vale, perfecte. Estan enfeinats.
1: Bueno, va, Ràdio Badalona.
4: Sí, què vol dir, bueno, va?
1: Digue'm.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Què tal, com anem?
1: Pues molt bé.
3: Truco de Ràdio Badalona.
1: Sí, digue'm.
3: Escolta una cosa. Vosaltres sabíeu que aquest any fa 75 anys a l'eslip?
1: Pues no, no ho sabíem.
3: No ho sabíeu?
1: No.
3: Doncs mira, fa 75 anys, està d'aniversari.
1: Ah, molt bé.
3: O sigui, la bragueta aquesta d'home, no?, que es diu.
1: El calçotet d'home, sí, l'eslip.
3: Ja, i escolta una cosa, té molta venda?
1: Home, aviam, venda en té. Passa que ara hi ha crisi.
3: Sí, bueno, deixem la crisi de banda, eh?
1: Sí.
3: Però què es ven més, l'eslip o el bòxer?
1: Aviam, actualment, avui per avui, potser el bòxer.
3: El bòxer?
1: Sí.
3: Però senyit o no senyit?
1: Senyit.
3: Senyit, molt senyit.
1: Molt senyit, sí.
3: I això de l'eslip ha quedat una mica enrere?
1: Home, es va venent, perquè jo sou públic, però sí, potser, mira, si venem 80 calçotets, 60 són boxers i 20 són eslips.
3: Uh-huh. Quines marques teniu?
1: Doncs pues mira, tenim la Set, la Banderaro, la New Wash, en Julio...
4: En Julio.
1: El Calvin Klein...
3: Uh-huh. I el preu?
1: Home, els preus, doncs, mira, entrenem de 6 euros endavant.
3: Ja, perquè, clar, el Calvin Klein va al car.
1: Home, el Calvin Klein entrenem sobre els 25 euros.
3: 25 euros.
1: Més o menys, sí.
3: Ja, ja. I teniu aquests que porta l'etiqueta de color i l'altra part és de color negre o de color blanc, no?
1: Exacte, totes aquestes mariconades, sí, noi.
3: Oi. Perquè això què és, mariconades, no?
1: Home, això de marca ja se sap.
3: Ja, ja, però 25 euros, tela, eh?
1: Sí, home, sí, això sí.
3: Vale.
1: Escolta... Els altres entrenem sobre els 6, 8 euros, una cosa
3: sí.
1: Així, que està força bé.
3: Ja, ja. Escolta, última pregunta.
1: Digues.
3: I el tanga què?
1: El tanga, home, menys. El tanga, menys.
3: En homes, què?
1: En homes, no. En
3: res.
1: Homes, no anem bé.
3: Aquí, a Can Gali, no teniu.
1: No. Sí, no. Sí, que en tenim.
3: Ah,
1: però en tenim.
3: Però no té els seus adeptes.
1: Home, no.
3: No.
1: No.
3: Què diuen per aquí?
1: Que si està bo, la dependenta, diu.
3: Com?
1: Hi ha una dependenta que està molt bona.
3: Ah, sí? Com es diu?
1: Es diu Marta.
3: Marta.
1: Sí, sí.
3: Marta, què més?
1: Marta Noia.
3: No. Marta Noia.
1: Sí.
3: I està molt bona.
1: Està molt bona, sí. És soltera, eh?
3: És soltera.
4: Ah, doncs que s'hi posi.
3: Quina edat té?
1: Marta, quina edat tens? Espero que s'hi posi.
3: No. Sí, sí, que s'hi posi.
1: Sí.
3: Que s'hi posi.
4: I pregunta-li què prefereix, si slip o boxer en un home. Què prefereix? Sí.
7: Escolta, que és broma. Tot.
3: Escolta, Marta.
7: Digue'm.
3: M'escoltes, però on tens el telèfon?
7: El telèfon?
3: Sí, perquè t'escolto com si siguessis a la cova d'Alibaba.
7: Ah, pues fantàstica,
3: d'acord. Ara.
7: Escolta una
3: cosa.
7: Una broma, que estic casada amb dos fills.
3: Ah, però tu ets la dependenta bona de Can Gali.
7: Sí, clar.
3: Ja, escolta una cosa. Tu què prefereixes pel teu home, slip o tanga?
7: Home, depèn.
3: O boxer?
7: No, un boxer.
3: Un boxer?
7: Sí.
3: Sí, tu prefereixes boxer, eh?
7: Sí, sí.
3: Senyit o ample?
7: Senyidet,
3: eh?
7: Sí.
3: O sigui, marca en paquetet.
7: Bueno, sí, más o menos.
3: Molt bé. Escolta, Marta, gràcies.
7: De res, a tu.
3: Adéu,
7: bon dia.
3: Truquem a Can Gali, això és.
4: Can Gali, que hauria de patrocinar aquest espai, eh?
3: Jo crec que sí.
4: Ni idea que no fem referència a Can Gali.
3: Sí, sí, sí. No, bé, si alguna persona no sap on és...
4: Sí.
3: És el carrer Pietat, allà davant
4: sí,
3: del mercat.
4: Sí, home,
3: de la plaça Vella, de tota la vida. On hi ha els cargols aquells...
4: Sí, enganxats.
3: Enganxats al carrer,
4: hi ha
3: allà.
4: Tres morts de cada cinc que venen.
3: Sí, és típic de Badalona, eh?
4: Sí.
3: Sí, sí,
4: abans
3: sí.
4: Tenen gallines i coses, i ho han prohibit.
3: Sí, sí, ho han prohibit.
4: Ho han prohibit.
3: Un cenisso va prohibir el seu dia.
4: Sí, sí. Hello.
0: Víctimes al telèfon.
8: I diga...
0: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
14: No, no.
13: ¿Ha disculpe.
14: No.
13: ¿Necesita
14: que no.
13: Disculpe, no le he entendido.
14: A ver, ayuda, ayuda.
13: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
14: Ay, por favor.
4: ¿Quién nivel de radio?
14: Operador.
4: ¿Quién nivel de radio?
13: Disculpe por la confusión.
14: Sí. Sí.
13: Gracias.
15: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 al carrer Simancas del barri de Sant Roc. La víctima està traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos a la zona. Amb aquests ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos obrien una investigació per un nou tiroteig sense ferits al carrer Còrdoba. I ja el juliol, i al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 per arma de foc. Una persona ha resultat ferida també per arma blanca aquesta nit a la sortida d'un bar del carrer de Juan Valera. Els fets han passat a 12:15 de la nit al barri de la Salut, fruit d'una baralla d'un grup de persones. La víctima està traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets, un home de 56 anys, i recuperat també el ganivet amb el qual hauria ferit a la persona. L'Ajuntament de Badalona ha obert un expedient a un local situat al carrer de Don Pelai 40, al barri de la Salut, per l'ús indegut que s'està fent de l'espai. Fons municipals detallen que el consistori treballa conjuntament amb la propietat per tal d'agilitzar al màxim els procediments que permetin el seu desallotjament. Les mateixes fonts també indiquen que les persones estan generant problemes greus de convivència a la zona. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana i Disciplina Urbanística han anat al local per comprovar la situació existent i continuar amb les actuacions corresponents. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol ha compartit un vídeo a les xarxes socials on ha informat que el local està ocupat de manera il·legal i es troba en males condicions. Prop de l'11% dels vehicles que s'han venut a Badalona aquest 2026 són elèctrics. Així ho recull ElectricsCat, el portal de divulgació sobre mobilitat elèctrica a Catalunya. La ciutat se situa una mica per sota de la mitjana catalana, on el 14% dels vehicles matriculats des de principis d'any són 100% elèctrics. La gran part de les vendes a la ciutat se l'emporta el cotxe híbrid, que combina motor de combustió i bateria i que ja representa la meitat del total del mercat. A Drivin Badalona, un concessionari amb més d'una desena de marques, suposa més del 65% dels turismes venuts. Enguany ja han detectat un canvi de tendència. Dels 1.515 turismes que porten venuts, 178 eren elèctrics i 1.023 híbrids. Escoltem la cap de vendes de Drivin, Marta Creixell.
4: Estem una mica per sobre del 10,8, crec que està a Badalona, i amb vehicle industrial inclús una mica per sobre del 12. O sigui que es nota molt, estem contents. Queda molt de recorregut encara, però sí, sí. O sigui, realment el cotxe que més venem és l'híbrid, que perquè et facis una idea, de 10 cotxes turismes que venem, 7 són híbrids. Però l'electrificació està venint. O sigui, la gent cada vegada compta més amb comprar un vehicle 100% elèctric.
3: I en esports, el Badalona Women ultima la seva posada a punt de cara a l'inici de Lliga. Demà jugarà el que serà el seu últim amistós abans del partit contra l'Atlètic Club Alezama, que inaugurarà oficialment la temporada de les badalonines. Ho farà davant el Futbol Club Barcelona B en un partit que es disputarà al Municipal d'Olot a les 7 de la tarda. El filial del Barça va disputar el dia 19 un partit davant el Lleida que va acabar amb victòria blaugrana per 2-1 i moltes de les jugadores han preparat la pretemporada amb el primer equip. Altres estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20 per disputar el Mundial que començarà el 5 de setembre. El tècnic del Women, Marc Ballester, ha parlat sobre el rival.
5: És un rival doncs molt fort, que treballa molt bé. Sí que és cert que sempre és un rival que Lliga va de menys a més, perquè són noies que normalment són equips nous, generacions doncs cada cop més joves, i veurem també, perquè hi ha molta jugadora fent la pretemporada amb el primer equip, llavors a veure què ens trobem, però sabem que també per elles és una de les últimes proves abans de començar Lliga i segur que ens competiran molt bé.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. García em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. García, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brigant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: s'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis, com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentarà en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: M'estaria contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: de lo que pudo haver sido i no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si els has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Falco Mas, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No Face, No Name, No Number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda per alguns cocos. Me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944. Va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, el gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir: mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. Revival de l'Albert Mallà.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Hola, Coco. Quina cançó escolliries per acomiadar-te del món? El desembre de 2012 es va anunciar una altra fi del món. I amb aquest motiu vam realitzar un programa realment especial que recuperem tot seguit.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, cocodrils? El passat 23 de novembre, i en el grup oficial a Facebook del programa, Cocodril Club, l'amic Quique Rodríguez Fina va proposar una enquesta. Quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món, segons els maies? La publicació d'en Quique anava presentada amb un rètol on es podien veure uns auriculars i la inscripció «La banda sonora del fin del mundo». «Elige la canción que le pondrías al juicio final». La resposta dels cocodrils va ser imaginativa, argumentada, amb alguns temes de molta qualitat que no s'acostumen a escoltar al programa, cançons que teníem una mica oblidades, però que han vingut a auxiliar-nos davant d'aquesta pregunta. Aquí no preguntàvem quina és la cançó de la teva vida o quina et porta bons records o quina t'agradaria ballar a la pròxima sessió cocodril. No, no. Aquí la pregunta era quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món, segons els maies? Per això hem decidit dedicar una hora de programa a compartir aquests temes que també es podran escoltar en diferit per la ràdio i en el grup de Facebook del programa Cocodril Club, en el cas de que els maies s'equivoquessin, és clar. Si l'encerten, ho tindrem una mica més difícil.
3: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
2: I aquesta va ser la primera proposta.
3: Los pasos dejan huellas que otros pasos.
2: La de la Sagrario Jiménez Maínez, que ens escolta des de Madrid. Un tema de Mochi dels anys 70, Los que se van. Los que se...

Marcos Amadio i Antònia Reina coincideixen en proposar la mateixa cançó que va resultar la més votada quan a finals del segle XX us preguntàvem quines són les 100 millors cançons del segle. Aquell món que va imaginar John Lennon i que vam imaginar molts més.

podràs pensar que sóc un somiador. But I'm not the only one. Però saps una cosa? No sóc l'únic. Tot un himne. And the world. La Marisol Bretones Salinas escolliria Annie Song, la cançó que el 1974 John Denver va dedicar a la seva parella. You've

Annie Song del 1974 i de John Denver, la cançó de la Marisol. La de l'Enric de Sant Mateu és l'epitaf de 1969 de King Crimson.

30 de febrero de Pablo Abraira, la cançó que va escollir l'Aurora García Rodríguez des de València. Les estem escoltant en el mateix ordre en el que les vau deixar publicades al grup oficial del Facebook d'aquest programa, Cocodril Club, i també recordem que alguns amics van posar més d'una i que en aquest cas, com que no tenim temps per escoltar-les totes, hem seleccionat només la primera proposta. En aquest punt vaig aparèixer jo mateix i vaig dir, jo, per un moment tan especial com aquest que ens imaginem, segons proposta de l'amic Quique Rodríguez Fina, quina cançó et posaries el pròxim 21 de desembre, dia de la fi del món segons els maies? Jo em posaria aquesta meravella que el gran George Delery va escriure per la banda sonora de Riques i Famoses, perquè al marge de la pel·li la seva música em continua transportant a un altre món ple de sensacions.

best is yet to come. Confiem que tingui raó i que el millor encara estigui per arribar. La Montserrat Bolòs Puig fa aquesta aportació. Jo em posaria la música de la banda sonora de la pel·lícula Memòries d'Àfrica.

Necesito amor, el amor divino. Por favor, perdóname. Ahora veo que estuve ciego. Dame amor. Amor es lo que necesito. Para saber mi nombre. Ho diu, sí, amb aquest Love's Divine que ens proposava la Mercè Garay Vives. El company Màrius A. Querol coincideix amb Manel Estruga assegurant que la ideal per veure com tot se'n va a prendre pel punt suspensius és This is the end dels Doors.

0: sol no brillará nunca más.
1: El sol no brillará nunca más.
0: Trobo que estem alegres avui aquí al programa, eh?
1: La luna de la noche se irá.
0: Cançó original dels Walker Brothers, que en el seu moment, la segona meitat dels anys 60, cap als 66-67, aquí va ser molt més coneguda en l'adaptació al castellà brillant que van fer els meus amics del grup Los Mustang, amb Santi Carulla al capdavant de la banda.
1: Estoy tan solo.
0: La Rosa Sasot Xercavins diu que ella escolliria Tu eres mi destino de Paul Anka.

0: are my destiny.
1: You are my destiny.
0: Tu ets el meu destí, de Paul Anka, cançó de la Rosa Sesot. La del Vicente Cabrejas, des de Villanova i la Geltrú, un dels homes que més ha col·laborat en el nostre grup del Facebook amb les seves curiositats, les seves biografies, les seves recomanacions musicals. És un dels més actius, una vegada més li agraïm aquí tot el temps que dedica a fer-nos feliços a tants amics. Som entre els dos grups, el del Cocodril Club i el Amigos de Cocodrilo Club, que van fer els oients, comandats per Antònia Reina ja el 2009. Som gairebé 8.000 arreu del món que estem en contacte a les 24 hores a prop de la nostra música, dels nostres millors records i dels nostres sentiments. Si tu encara no hi ets, agrega-t'hi al Facebook. Jo crec que t'agradarà molt. Bé, doncs en Vicente Cabrejas no ens diu el motiu, però escull Run to me, corre hacia mí, de la primavera del 73 i dels...

I de Vicente, de Vilanova i la Geltrú, anem a Santa Coloma de Farners, des d'on Alejandro Pérez Romero podríem dir que tampoc s'ha escalfat gaire el caparronet per decidir que la cançó que ell posaria en el cas de que arribés la fi del món seria La fi del món, End of the World, dels Aphrodite Child, una cançó que tenia un inici realment impactant.

banda de que el títol d'aquesta cançó coincideix totalment amb l'objectiu de l'enquesta de l'amic Quique Rodríguez Fina, Alejandro Pérez ens ha fet recordar un tema realment molt gran dels fills d'Afrodita, amb Denis Russos al capdavant. Molt ben retrobat el club, Alejandro. L'Emilio Abarca Rivas proposa Led Zeppelin Stairway to Heaven.

Sí, la Vicky preferia l'autopista a l'infern dels ACDC. L'amic Emilio Abarca Rivas prefereix l'autopista al cel, Stairway to Heaven dels Led Zeppelin, original del 1971. I Jordi Best, un dels habituals, també a les sessions Cocodril, de cada diumenge a la tarda, ha escollit el gran clàssic de Queen, Bohemian Rhapsody.

1975. La reina Queen trenca tots els esquemes de la música pop, publica Bohemian Rhapsody, un intent molt arriscat, molt perillós, i aconsegueix convertir-lo en tot un himne, amb un supervendes històric. Era la cançó que Jordi Best escolliria en el cas de que un dia, segons els maies, el pròxim 21 de desembre, tots plegats ens n'anéssim a fer punyetes. En Ventura Gileto diu: la resposta és molt fàcil, The Final Countdown dels Europe.

The Final Countdown. Al final de la compta enrere, tardor de 1986, des del nord d'Europa, Europe. La Marta Bardagí Santiberi diu: jo em posaria gràcies a la vida.

versió de Joan Baez del tema original de Violeta Parra per la Marta. L'Antonio Torres, Villa y Todo, prefereix acomiadar-se d'aquesta vida o d'aquest món amb el Nessun Dorma del Turandot de Puccini, que escoltem la veu de l'impressionant Luciano Pavarotti.

linda gallina, cocodrolos. Déu-n'hi-do, Antonio. Gràcies per la teva aportació. Curiosament, la d'Helena Arias és la banda sonora de Missió Impossible.

Per si t'has incorporat al programa en els últims instants, et recordarem que el passat 23 de novembre i en el grup oficial a Facebook del programa, Cocodril Club, l'amic Quique Rodríguez Fina, des de Vall d'Oreig, va proposar una enquesta. La publicació d'en Quique anava presentada amb un rètol on es podien veure uns auriculars i la inscripció: la banda sonora del fin del mundo. Elige la canción que le pondrías al juicio final. I el Quique ens preguntava: quina cançó posaries el pròxim dia 21 de desembre? Que segons els maies se'n va tot a fer punyades. És el dia de la fi del món. La resposta dels cocodrils va ser imaginativa, argumentada, com podeu comprovar, amb temes de molta qualitat. Molt curiosos, Elena Arias, Missió Impossible, Juan Romero Ramírez, un dels habituals sempre cada diumenge a la tarda a les sessions Revival que fem a la discoteca Get Back, a la discoteca No de Barcelona, diu: sens dubte per mi seria Reflections of My Life, una preciositat dels Marmalade de 1969. Reflexions de la meva vida.

Gràcies, Joan, per la teva fidelitat al programa, a les sessions Cocodril, per el teu entusiasme, per animar tota la família, tots els amics, a tots els companys de feina que també comparteixin tot l'esperit Cocodril. Gràcies també per totes les teves cròniques al grup del Facebook Cocodril Club. I per aquesta proposta, realment, ara feia molt de temps que no sonava, però a nosaltres també és una de les que més sempre ens ha atrapat. Reflections of my life. Aquí procurem no oblidar-nos de res, ni de ningú, ni de cap cançó. Hi ha tanta bona música per recuperar o perquè ens acompanyi en el moment de l'adéu. The Marmalade. 1969. Y Quique Rodríguez Fina, que va a ser el que va a tener la idea, digo, Albert, me gusta que tantos amigos hayan respondido a la llamada de este juego y entre todos haberte dado trabajo para un nuevo programa del Cocodrilo. Tu idea me parece genial. Gracias a todos los que habéis colaborado y deciros que yo pondría una canción del primer disco de Mecano de 1982 que precisamente su título es El fin del mundo.

I ja la recta final, quan estàvem a punt de tancar aquesta proposta, aquest joc, al grup del Facebook, s'apunta Juan Morón i aporta In the Year 2525 de Zagre Evans, un tema que l'any 69 ja preveia una gran apocalipsi l'any 2525, que no ens preocupava gaire perquè el veiem molt llunyà, però clar, és que els maies diuen que això serà el divendres que ve.

0: Això va ser un One Hit Wonder. Va ser número 1 a mig món, però no van tornar a fer res. Zagre Evans, que en aquesta cançó, per exemple, ens deien, un fragment que ens ha deixat el mateix Juan Morón, el hombre ha llorado un millón de lágrimas por todo lo que nunca comprendió. Y ahora su reino ha terminado. Acabem aquesta hora de programa tan especial amb la proposta que pràcticament ja fora de temps ens va fer Paco Lennon, que com no podia ser d'una altra manera ens demana una dels Beatles, però no ens diu el motiu. Strawberry Fields Forever, Campos de Freses, que es va dir aquí.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens acompanya l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parelles, fundadora també de Tupper Sex. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, encantada d'estar aquí amb
4: Vinga,
5: tu.
4: Vinga, anem a desestressar-nos una mica, perquè avui doncs, venim d'una entrevista amb l'alcalde també aquí al Badalona Matí.
5: I ara... Impressiona, quan el veus de prop.
4: Veus? I ara, doncs, anem justament a parlar d'un tema que no té res a veure, però que ens és molt important, també, perquè d'escrolls infinits en fem a totes hores, és que a totes hores i en tots els àmbits, treballis del que treballis, estiguis a casa, estiguis a fora, estiguis a la feina, i precisament aquest scroll és doncs el tercer discòrdia en moltes ocasions també en una relació de parella, no? Quin paper juga al final el mòbil en les relacions afectives i sexuals, Eva?
5: Doncs, mira, deixa que et digui una cosa, que dius, no té res a veure amb l'entrevista ara amb el senyor Albiol, i té molt a veure, perquè al final tot està connectat, no? I quan estem amb aquest tercer element a la nostra relació de parella o relació amb qualsevol altra persona, que és el telèfon mòbil, al final ens està generant desconnexió, ens està generant manca de comunicació, ens està fent microagressió a les relacions, i això al final, aquesta suma de coses petites ens provoca un estat d'ansietat, d'emprenyament, de solitud, i això ens emportem a tots els temes socials i polítics i fins i tot econòmics, o sigui, mira si afecta, no? Doncs hi ha una terminologia nova que és el FAVIM, o podríem dir-ho en català, que és com el ningunejar algú perquè estàs amb aquest telèfon a la mà com a tercer element en una relació de parella, que és realment agressiu, no? Perquè el que està dient és que la pantalla és més important que tu. El que està passant aquí, en aquest telèfon, en aquesta tablet, en el que sigui que tinc entre mans, importa més que allò que tu m'estàs dient o allò que tu estàs fent, o fins i tot agafar-te la mà i fer-te una carícia.
4: És que, de fet, la pantalla molesta... home, amb el Duran és impossible, evident, no? Però molesta abans...
5: Ui!
4: Ah, no, ui! També passa.
5: Ui!
4: I molesta en el després.
5: Clar.
4: Perquè també és com que sembla que hagis deixat una cosa a mitges i que de seguida ja t'hi poses, sí o no?
5: Exacte, és com que no... encara que no sigui interruptus, aquesta necessitat...
4: És a posteriori, però passa.
5: Clar, també. Aquesta necessitat que hi ha vinculació després d'una bona trobada sexual, si ràpidament anem a agafar el telèfon i no ens quedem en allà, ja no us dic tan comentat tant la jugada, perquè moltes vegades no cal parlar, malgrat que aquí us parla la gran defensora de la comunicació verbal en les relacions de parella, però comunicar-se també és fer-se una carícia, una abraçada, quedar-se enganxadets, no? Tot això també és llenguatge. Si ràpidament desconnectem de la persona perquè hem esprimit, no? Hem tret el que volíem i ja no ens serveix. Aquesta és la sensació que rep el nostre sistema, no? Que ja hem complert amb allò que havíem de fer i ja no serveixes per res. Llavors, el telèfon això també ho provoca, no?
4: Clar que sí. Per tant, se li diu FAVIM,
5: si ho diguéssim en català, jo la millor accepció que he trobat és ningufonejar.
4: En aquesta intromissió del telèfon,
5: exactament,
4: en les relacions,
5: exactament.
4: Que provoquen aquesta desconnexió emocional, també.
5: Mira, estem en un moment en què estem... Hi ha molts països aquí a Espanya, a França, a Austràlia, i em deixo, que estan tractant de regular l'ús del telèfon i de les apps en les criatures. Vale, això està molt bé. Però hi ha els adults. Vull dir, també hauríem d'entendre el que significa, com és de nociu que fem servir d'una manera tan extensiva el telèfon, el temps que estem dedicant al telèfon l'estem traient a la relació de parella. I jo no estic dient que s'hagi de fer servir el telèfon i que deixem de fer scroll i que... No, però l'incorporem, i com l'incorporem? No aïllant, sinó compartint el que estàs mirant, dient a la teva parella: ara necessito mirar una estona al telèfon perquè haig de contestar el que sigui. No em quedo en aquest silenci que em torno autista, de l'entorn del que està passant en aquell resta de coses que passen a la família.
4: Tu creus, Eva, que en una habitació, no? I aquí deixa el telèfon, per exemple, al menjador, no? O a l'entrada de casa, que potser és el més recomanable, sí, a la nit, i no passa a l'habitació, no? I ho té com a norma. I aquí fins i tot instal·la gàbies. Gàbies on deixa,
5: sí, sí,
4: a moda,
5: sí,
4: una,
5: sí,
4: mica,
5: sí,
4: simbòlic, el telèfon també, com que per fer una mica de pedagogia també del que suposa això. Tu creus, t'anava a dir, que en una habitació de parella on hi entra un telèfon mòbil a la nit, hi ha menys sexe que en una on no? O no té per què?
5: Mira, ja no és el que creu l'Eva Moreno, sinó és el que diuen els estudis.
4: Per tant, si voleu tenir sexe,
5: clar, el
4: no deixeu entrar el mòbil a l'habitació.
5: No, clar, el telèfon s'ha de deixar de banda, malgrat no sigui que el voleu fer servir com un erotitzant perquè esteu mirant un vídeo de les característiques que siguin, que us excitin, no? Però sí, perquè clar, quan tu entres en aquest micromón, ja no estàs entrant en el micromón de l'altre, estàs desconnectant. Llavors, tu estàs amb el teu telèfon, jo estic amb el meu telèfon, cada un està a la seva banda del llit, ja no hi ha contacte, ja no hi ha carícia, no hi ha comunicació. Entrem en aquest estat de que se'ns passen els minuts, i jo podria dir fins i tot les hores, que estem connectats amb el telèfon, que no ens adonem. A més, això ens treu hores de somni. No dormim de la mateixa manera, no descansem igual, amb la qual cosa sabem que estar descansat és un al·licient per activar el desig sexual. És a dir, que és un suma i sigue, és un suma i sigue.
4: I ara estava pensant, justament, el que recomana per afavorir un bon descans és la llum circadiana, no? La llum vermella, que tant associem també una mica a l'erotisme, que és tota la contrària, la llum blava del telèfon mòbil.
5: Mira, aquest punt no l'havia pensat jo i l'afegirem, perquè és un element important, no? A més, no et permet descansar de la mateixa manera i et provoca insomni, no? Necessitem tot això dels ritmes circadians, que hem d'estar un temps deixant el telèfon abans d'anar-nos a dormir. Fixa't que tot això va en contra. És a dir, no només hi ha els elements de que es genera un punt d'inseguretat també amb la relació de parella, no? Perquè resulta que estem al llit, tu estàs en el teu món, igual fins i tot estàs parlant amb algú i jo estic en el meu. Amb qui estàs parlant? Què li estàs dient? A qui estàs posant tota aquesta atenció que no m'estàs posant en a mi? Tot això es genera, i es genera aquesta desconnexió perquè no ho parles. Perquè hi ha un punt de respecte que tenim, que és un respecte invàlid, no? És un respecte nociu. No, explica'm què estàs fent.
4: Desconnexió i alhora desconfiança, ho dic perquè, no, ara tu feies referència, a qui li estàs prestant aquesta atenció que no me la prestes a mi? Pot el fàbing, doncs, generar també aquestes desconfiances que segurament estaran també estimulades si és que es donen per altres motius, però engruixir-los, no?, com a mínim.
5: Així és, no? I per què no pregunto, no? És com, és aquest punt de, no, si tu estàs amb el telèfon, és com si estiguessis amb la teva intimitat. No, perdona. La teva intimitat és amb mi, no amb el teu telèfon. Vull dir, jo no aniré a buscar les coses que tu fas amb el telèfon ni amb fesgonejant el teu telèfon. Però amb qui estiguis parlant o estiguis fent en aquest moment, que és intimitat, que és dels dos, sí que m'interessa. I llavors, en comptes de guardar-me aquestes inquietuds, aquestes inseguretats, pregunto i exposo. I llavors ja estic traient l'espai del telèfon i l'estic posant amb la intimitat de la relació. Des d'un lloc de la curiositat i del que m'està fent servir, no des d'un lloc d'acusar i de retret amb la parella. Recordem que el llit és un lloc molt sensible i que les converses que tenim al llit han de ser molt curoses, perquè si no tota aquesta energia també es queda impregnada amb la relació que tenim amb el llit.
4: Eva, i després també estava pensant en tot això, de quina manera, no? Perquè pot, abans deies, a vegades pot entrar el telèfon al llit com a una eina erotitzant. Fins a quin punt, si majoritàriament el sexe, la pornografia que ens arriba, no? El contingut que es consumeix a través del telèfon mòbil, poc té a veure amb l'erotisme, no?
5: Bueno, però en un moment donat, jo, a més és una prescripció que faig a vegades a parelles que veig que necessiten sortir una mica de l'avorriment, perquè és un altre dels elements que ens fa connectar amb el telèfon. No tinc res a dir amb la meva parella, estic absolutament avorrida, m'entretinc amb el telèfon. Doncs, per què no, si ho fem de manera conjunta, com una cosa que ens fa, que ens ajuda a créixer sexualment, buscar entre tots dos aquest tipus de pel·lícula eròtica que ens resulti agradable als dos. Sabem que el bany d'opcions de pel·lícules eròtiques és immens. Hi ha d'agressives, però també hi ha pel·lícules que ens poden estimular als dos en un moment donat. Doncs fer servir, si és que ho podem fer servir tot, Tot és útil si ho sabem fer servir. I per què no, si volem sortir d'aquesta rutina, d'aquest avorriment, posar un element nou de joc a la relació, erotitzant-se visualment, auditivament, podem escoltar un podcast eròtic, que hi ha podcasts que expliquen històries eròtiques i mentre ens estem
4: acariciant... I que sigui un punt d'inflexió, no, per exemple.
5: Exactament. Vull dir que podem fer servir el telèfon de moltes maneres i a favor. Però per poder fer servir el telèfon a favor i en contra, heu d'escoltar aquesta secció per posar aquesta consciència, no?, sobre el que està passant.
4: I t'anava a dir, el que està clar és que heu de, no, o sigui, de poder no fer servir el telèfon, sobretot en aquestes relacions.
5: Tal qual, exacte. I que sabem que persones autònomes, jo per exemple, em passa que desconnecto molt tard del telèfon, però perquè estic treballant. Doncs això ho expliques a la parella, vull dir, cadascú té les seves circumstàncies, però posar aquesta mirada positiva i de que la relació de parella necessita temps i dedicació, i que tot aquell temps de dedicació que li estic posant al telèfon i que no és temps de dedicació a la relació de parella, li estic traient, i llavors després no em queixaré de que la relació no funciona, de que no hi ha comunicació. Clar, si no li estic posant atenció, pues és normal que hi hagin aquestes carències, que són aquestes microagressions, que són petits cops que vaig donant a la relació, que no m'adono, però que al final el resultat és avorriment, desconnexió, manca de desig, retrets, manca de comunicació, i cada un està en una banda de la relació, i en realitat ja no som ni relació ni som equip i estem absolutament desconnectats.
4: Molt bé. Eva Moreno, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, i em trobeu a Tupper Sex Boutique, al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma de Gramenet.
4: Que vagi molt bé.
5: Faig a falca, gràcies.
4: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I cuiner és el títol de l'últim llibre de Josep Lluís Sabatés, amb Pep Salsetes, és com el

0: llibre, deia Pep, que ens guia a través d'elaboracions senzilles. Com quines? Quins plats trobarem en aquest llibre?
1: Home, ara, per exemple, és una època que és molt bo, són molt bons els espinacs, i pues, uns espinacs amb panses i pinyons, i això pot fer-ho qualsevol. És ben bé comprar espinac fresc, això sí, si pot ser en algun pagès de proximitat o una d'aquestes moltes botigues que hi ha de productes naturals, d'ecològic, no?
0: Sí.
1: I llavors pues, els rentem dues o tres aigües i després els posem escorreguts directament amb una paella o cassola, que si abans li hem volgut donar una mica més de picardia, hem fregit uns alls i posem els espinacs i llavors les panses remullades i els pinyons, sobretot, una mica fregits o torrats, perquè li dona més picardia a la cosa. Això es pot convertir, doncs, en un plat més complet si el posem damunt d'una massa, tipus massa de pa, el que la gent entén com a pizza, però que a Catalunya hem fet sempre la coca de recapte.
0: Això
1: ho posem per sobre i ho podem menjar quasi bé. És un entrant que ja sàcia molt, ja dona molt d'entrada, no?
2: O ja tenim el sopar d'aquesta nit, eh?
1: Sí, per exemple, si espinacs, passes i pinyons, això va de primera.
0: Els podem fer sense pinyons? Ho dic perquè els pinyons van a preu de gasolina.
1: Bueno, sí, això totalment d'acord. El que passa que potser cal posar-ne menys, però és que la presència dels pinyons de pi, els de pi d'aquí del país, jo crec que...
2: És de gràcia. Podem,
1: sí. I si no volem posar pinyons, doncs hi posem unes ametlles filetejades, però vaja,
0: no
1: el pinyó
0: mateix,
1: li dona una presència. Això, cadascú, segons les seves possibilitats. També es pot fer el mateix plat amb bledes. O sigui, la bleda, si és acabada de collir, tallada també filetejada bastant a trossets, per exemple, d'un centímetre o dos, tallada petita també sense bullir, directament ofegada a la paella o cassola, té molt més sabor. O sigui, de vegades bullim molt els menjars, i molts menjars no cal bullir-los, els podem... Per exemple, ara encara queda alguna cosa de bròquil d'aquest romanesco, d'aquest que fa aquesta forma fractal, com una pagoda, diguéssim, no? Doncs agafem i fem uns paquetets amb aquests papers de cuina que hi ha avui en dia, que van tan bé, o emboliquem i ho coem al forn. I aquest bròquil cuit al forn, o la coliflor, que és més insípida, cuit al forn és sensacional. Doncs acompanyem amb una salsa romesco, que més o menys tothom ja sap com es fa, o salsa de calçot també pot ser, i llavors, bueno, doncs tenim una verdura que normalment la mengem bullida, i aquí, doncs, sempre que fem una verdura bullida, que també està bé fer-la bullida, sempre aprofitar l'aigua, sobretot, per fer sopes escaldades, amb pa torrat i un gran tall, si s'hi vol posar.
0: Que bo, quina gana m'està entrant.
1: L'aigua de bullir les verdures, en general, si són ecos, doncs aprofitar-la sempre.
0: Pep, en aquest llibre també hi trobarem anècdotes, curiositats... Quants anys portes dedicant-te a això de la cuina?
1: Home, entre una cosa i una altra, pues, ara fa 16 anys que estic jubilat, però anteriorment, quan treballava, doncs, jo podria dir que 30-40 anys abans i 10 o 12 d'ara, sí, quasi més 50 anys jo posaria ja.
2: Dius, Pep, que la cuina catalana està a l'UCI. Està en perill el patrimoni culinari català? L'ensenyem poc a casa i el practiquem poc?
1: Sí, tenim el Corpus Culinari Català, que és un manual que ara també sortirà la tercera edició, i tenim tota aquesta informació, i en canvi cuinem de vegades cuina més forana, perquè som una mica de menys il·lumina aquestes cuines de fora, no? I llavors hi ha molts tutorials i tot això, ja està bé que també es faci aquesta cuina, jo soc el primer de fer-ne. Però sempre que puguem, doncs, basant-nos que tenim una cuina medieval molt rica, perquè en el llibre aquest de cuina també d'aquest per nens, per tota la família i per nens, també hi ha un parell o tres de receptes d'origen medieval, vol dir que es poden fer avui en dia. És que la cuina medieval és antiga, però no és res més que antiga, vull dir, segueix sent bona. Aquella època eren antics, però eren llestos també, no?
0: Queden restaurants, Pep, de cuina tradicional catalana a Barcelona? S'està perdent i guanya terreny d'avantguarda.
1: Sí, hi ha alguns poquets, però n'hi ha, sí, sí. Jo crec que ara també hi ha una mica d'involució d'una certa moda, gent jove que se'n dona compte que hi ha receptes d'aquestes antigues que es poden actualitzar. Clar, la cuina

0: catalana, en el moment que es practicava més fort, també hi havia molt més exercici físic, vull dir que la gent, hi havia totes les feines eren manuals, ara avui en dia molta maquinària. La pagesia també, que abans era molt més dura, ara pues, també ho és, però s'han recolzat molt la maquinària, per tant, es pot treure una mica els greixos, de vegades, l'accés de les picades pues, més senzilles, no sé, però que actualitzar la cuina catalana hi ha molts plats que sembla que ja estan oblidats i en canvi avui en dia tothom sap el que és un fricandó, un cap i pota i tot això. Amb, sobretot els esmorzars de forquilla, sí. S'ha rehabilitat molt la cuina catalana, penso jo.
1: Tenim a l'abast una dieta mediterrània que és fantàstica, però exacte. En canvi veiem que creix el consum de processats malgrat totes les alertes, no?
0: Sí, que perquè aquí també que... hem de parlar del poder adquisitiu. Clar, les persones que tenen un poder adquisitiu baix...
1: Una vez car, Pep?
0: No és que sigui car, però d'alguna manera no és tan econòmic com el que és d'això que en diem d'aquests sistemes que estan això, els ultraprocessats que deies. O sigui, clar, han aconseguit economitzar perquè han fet molta cosa a nivell mecànic i després de verdures i peixos i tot el que vulguis de producció, a piscifactories treballen a base de bé, no? Clar, llavors la gent que té un poder adquisitiu baix per força té que anar a parar amb aquestes coses que ja sabem que no són gaire saludables, però, però bueno, la cuina mediterrània sempre, qui pugui accedir-hi, sense arribar a extrems de disbauxa econòmica, perquè vull dir, clar, hi ha plats de la cuina mediterrània que són una mica, sobretot, doncs, quan entrem en el món del marisc i del xai, no?, que també està amb uns preus més elevats, per lògica, perquè és un... O sigui, no és el mateix un porc que fa 12 cries o més a l'any, i en canvi pues, un xai en fa dues o tres. Vull dir, és lògic que sigui més car. Clar, quan entrem en aquest aspecte, jo crec que no es pot ser de cap manera integrista, sinó recomanar-ho més aviat.
2: Tu, Pep, ets un defensor acèrrim del producte de temporada, del producte local.
0: Exacte,
2: també,
0: sí,
2: ara
0: sí.
2: Ens ho estaves explicant, amb el canvi climàtic, això del producte de temporada canvia.
0: Sí, el canvi climàtic té dos aspectes principals, que és per un cantó, doncs, que les dates de replantació han canviat com a 15 dies o més de diferència, El que hem d'aclarir sempre és que no és el mateix el calor que la claror. Clar, no ens penséssim, perquè fa calor, doncs podem fer tomàquets pel desembre, no? Que és el que trobem fent, que trobem tomàquets o vergines pebrots que venen d'invernacles de Holanda, per exemple, que venen tots perfectes, tots els tomàquets iguals, els pebrots iguals, sembla que sigui fet en fàbrica. Però, esclar, allà resulta que treballen amb llum d'ultraviolats, amb temperatura, i clar, llavors ve un producte molt vistós, però gens gustós. En canvi, ara, doncs, d'aquí 4 dies, que hi ha tot arreu, ja a generalitzar la carxofa, el peso, l'estirabec, les faves, ja n'hi ha, sobretot el Maresme, ja, tot això ja hi ha accés. Clar, llavors, un plat de pèsols desgranats i cuits, aprofitant sempre, si podem, les trevelles, per fer una crema, que és ofegat i després amb algun sistema de trituració aprofitar tot el que és la trevella, que és boníssima també. Llavors les faves, doncs, fetes xiulets, que és quan són tendres, o sigui, amb pell i tot, perquè la pell també porta la vitamina B12, que normalment la gent del món vegetarià doncs, té que utilitzar fruits secs, i en canvi doncs, a la pell de la fava hi ha una vitamina que no hi és quasi bé amb gaire verdures més, no? I, bueno, pues, tot això aprofitant, fent uns arrossets amb els estirabecs, que és aquelles trevelles que es mengen senceres, o sigui, que no s'han de desgarrar.
2: Sí.
0: Bueno, no sé, jo crec que la carxofa, que no cal dir-ho, que té una quantitat d'elaboracions impressionants, no?
2: A la brasa. I les faves, Pep, si no els has tastat,
0: sí,
2: amb anís del mono i menta.
0: Sí, sí. Bueno, hi ha una elaboració d'origen italià jueu, que és feta del forn amb una picada d'all i menta.
2: Són les carxofes a la jueva, no?
0: Les carxofes a la jueva.
2: Exacte.
0: Encara que els jueus estan una mica desprestigiats, però també va bé el plat de la jueva, eh? Mm. Vull dir, no cal dir que una cosa és la cuina, altra cosa és la política.
2: Tenen gran cuina, sí. Revolta de pagesos, reivindicacions als pescadors. Els cuidem prou, els productors?
0: Sí, sí, el primer sector s'ha cabrat, no cal dir-ho. Sí, el sector primari està cabrat i és perquè també, de vegades, com que... Jo crec que hi ha persones que poden accedir a uns preus una mica més altets i tothom va molt pendent del preu i, esclar, llavors arriba un punt que la gent no se'n dona compte que un enciam s'està 3 mesos a la terra. Hi ha poques coses, que com és l'agricultura, que tinguin processos tan llargs i tan arriscats, perquè avui en dia, pues, que si pedregades, que si aquests ruixats que hi ha hagut, nevades, glaçades... Clar, l'exposició que té la verdura, que és la més bona, la que toca el sol i així, pateix una sèrie de conseqüències, el que deia és el canvi climàtic, que això... Llavors, esclar, moltes vegades pues, busquem productes molt, molt allunyats perquè està molt més a prop, perquè també s'ha de dir que les zones on ho fabriquen tampoc no reben uns sous gaire fins. No. Vull dir, són gent que també estan explotats en el seu lloc. O sigui, si tu compres una cosa barata, tant si és de menjar com de roba, com de mòbils, com del que sigui, és perquè hi ha una explotació darrere, això està claríssim. Mm-hmm. Les coses tenen un preu. L'altra cosa pot ser el tema de la benzina, que això ja és... Ja el dominen multinacionals, però el que són productes més pròxims, com és el cas de l'alimentació, aquí és on hem de posar tots a fer una mica el paper de reivindicació i de protecció a l'entorn nostre, perquè s'està acabant la pagesia, s'està acabant el ramader, s'està acabant els pescadors, tota la gent que del sector primari ho està passant molt magre perquè ja estem en aquesta situació que la globalització ha fet en aquest aspecte més mal que bé, no?
1: Pepi, ja per acabar ràpidament, ara la meva companya, la Tuti, assenyalava doncs això, no?, el paper dels productors i...
0: Sí.
1: Tenim, diguéssim, en comú, no?, el fet de que les nostres mares han estat carnisseres, també la meva, eh? I aquest també és un sector doncs, que viu també aquest moment, no?, una mica delicat, podríem dir, també pel producte de sí. Primera, diguéssim, de qualitat, també de proximitat, no? Ho dic perquè recordo de petitona la quantitat de menuts que s'utilitzaven també en cuina catalana i de tot.
0: Exacte.
1: I a dia d'avui ens limitem a 4 plats, eh?
0: Els menuts, si són sobretot amb ecològica, vol dir que no hi ha residus de productes contaminants i de més, els menuts tenen una gràcia que tenen gustos específics, no? O sigui, no és el mateix el gust del fetge que del ronyó, que dels lletons, que de les turmes, que tots aquests menuts, cadascú té el seu gust. I, en canvi, la carn potser té un gust més uniforme. Hi haurà pues, peces que la gent li agrada més, que són les costelles. La meva mare era carnisser i deia a les clientes, deia que us penseu que els xais caminen amb les costelles, que també tenen potes, i per tant els braons i tot això també. Un braó guisat amb carxofes és sensacional.
1: Clar.
0: I això de la carn, jo voldria insistir només en un aspecte. Dies enrere vaig estar en una trobada, que vam fer una festa amb unes noies que ara aquí a Vigues que es dediquen al ramat de cabres, i quasi tots eren d'un caire així vegetarià. Pues la cassola d'una cabra que vam coure, d'aquestes cabres que no eren prenyades, que són ja una mica més grans, però està de carn vermella molt gustosa, es va acabar la cassola de carn. Digo, home, que és curiós que la gent que és del món una mica pròxim al vegetarià, en canvi, s'haguessin acabat la cassola d'estofat.
1: Doncs sí.
0: Tot em va dir el mateix, diu, és que no mengem carn gairebé sovint, però quan és tan bona...
1: Clar. No se'n podien estar.
0: O sigui que... De vegades el problema de la carn és que no té el gust que té que tenir.
1: Josep Lluís Sabater és autor també d'aquest llibre, Cuinem, del qual avui us n'hem parlat. Gràcies per haver-nos atès. Gràcies, Tuti.
2: Gràcies, Pep.
0: Adéu. Molt bé, a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
0: Vinga, adéu-siau.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora anem amb un nou Badalona Pregunta amb en Sohab Seva. Com va?
5: Bon dia, Núria.
1: Avui, què és el que ens porta, Sohab?
5: Doncs, Núria, avui parlarem d'un tema de bastanta actualitat i és que sembla que ens envaeixen.
6: Brother,
7: sirvienta!
6: cringe.
7: 6-7.
8: 6-7.
9: FOMO cringe.
10: Giving me character energy.
11: Se m'acaba bugar la córnea, eh?
10: Que soy mi workaholicera.
5: D'això parlem, Núria, del fenomen lingüístic...
1: Jo no entenc res.
5: Sí, millor, perquè ara veuràs, mira. Del fenomen lingüístic que segur que molts heu sentit últimament, el vocabulari que utilitzen els adolescents d'avui en dia, paraules com, per exemple, bro, aura, funar, bugejar o gimrat, apareixen constantment en converses entre joves. Moltes d'aquestes expressions venen d'internet, dels videojocs o fins i tot de les xarxes socials, sobretot, i passen molt ràpidament del que és les pantalles al carrer. Segons expliquen diversos experts i adolescents en un reportatge de 3CAT, aquesta generació ha creat el seu propi llenguatge per diferenciar-se de les altres generacions. A més, és una generació marcada per la pandèmia, justament. L'ús intensiu de les pantalles i les xarxes socials, que forma part natural del nostre dia a dia, també, no? De fet, molts joves expliquen que ja no es separen del món digital, del món real, utilitzant les mateixes paraules tant a internet com parlant amb els amics cara a cara. Per entendre-ho millor a aquest vocabulari i què significa, hem sortit al carrer per preguntar directament als protagonistes. Comencem per una primera qüestió molt simple. Si aquestes paraules realment formen part del dia a dia o si només es van fer servir durant internet, bro, aura, funar o bugejar, dia a dia o en un context concret?
12: Jo la veritat és que no, no gaire.
13: Jo en principi no, però alguna crec que se m'escapa.
12: Potser bro, però més de manera irònica, jo, personalment, eh?
14: Sí, jo sobretot amb els col·legues així, quan estem més de rotllo de festa o fent alguna cosa, sí que alguna així més per riure que per context així.
5: Algunes d'aquestes paraules, Núria, tenen orígens curiosos, com, per exemple, buguejar, que ve del món de la tecnologia. Un bug és un error informàtic i els joves l'han adaptat al terme i ara també el fan servir quan una persona es bloqueja o s'equivoca, no? Uh-huh. Per això hi havia un àudio que deia «Se me ha bugueado el ojo».
1: Això és la quan córnia, hi ha un...
5: Sí,
1: tal.
5: Sí, sí, pues, l'hem adaptat en aquest context, no?
1: També es fa servir per això buguejar o no?
5: Buguejar, no.
1: No, buguejar.
5: Sí. És un bon exemple també de com conceptes digitals es transformen en expressions del llenguatge quotidià, no? La següent qüestió és també entendre d'on surt tot aquest vocabulari. D'on creieu que surt aquest tipus de vocabulari que utilitzen els joves d'avui en dia?
12: Doncs suposo que també molt de l'anglès, de moltes bromes angleses que també les adoptem nosaltres.
14: Sí, jo crec que també d'això, i bueno, suposo que també amb les xarxes socials i tal s'hauran fet més popular.
13: De TikTok. Sí, de les xarxes socials, jo crec.
5: Segons el catedràtic d'Antropologia Carles Feixa, el llenguatge dels adolescents és com un territori que ells mateixos van explorant. Quan els adults comencen a utilitzar aquestes paraules, els joves sovint en creen de noves per continuar diferenciant-se d'aquests, no? És a dir, el llenguatge juvenil també és una manera de construir identitat i marcar distància entre generacions. De fet, Núria, estic segur que de la teva generació també van sorgir paraules que els més grans no entenien. No sé si recordes alguna, potser...
1: Ara no, però ara estava pensant, justament, és que estava pensant, aquestes paraules que ara ens semblen, no?, tan sí, modernes, sí. Funar, FOMO, tal, qual, sí. Aura, d'aquí uns quants anys faran quedar com a boomers, aquells que la diuen ara,
5: exacte,
1: eh?
5: Exacte, sí. I, evidentment, quan parlem d'aquest vocabulari, apareixen sempre les mateixes plataformes. Per això la següent pregunta. Creus que les xarxes socials i plataformes com TikTok o Twitch influeixen a la manera de com parlem?
12: Sí, 100%.
13: Total, i cada vegada anem a pitjor.
12: Sí, personalment a mi amb TikTok, sobretot.
14: Sí, igual total.
1: Que nosaltres dèiem, això mola, tu flipes, no? Vull dir, paraules que ara ja...
5: Sí, bueno, les seguim utilitzant algunes, sí. les hem com adoptat, no? Però n'hem afegit de noves.
1: Ja no ens semblen modernes,
5: sí,
1: eh?
5: Exacte. Moltes expressions, com per exemple funar, neixen precisament en un entorn de xarxes. El terme es fa servir sobretot quan molta gent critica o ataca públicament a una persona a internet després d'una polèmica, moltes vegades buscada també. Això demostra fins a quin punt les dinàmiques de les xarxes socials també acaben creant el vocabulari nou. A més, cada generació té les seves paraules estrella. Hi ha alguna paraula o expressió que utilitzis molt amb els teus amics, però que la gent gran no entengui? Aquesta és la següent pregunta.
12: Slay.
14: Jo, bueno, el tema d'aura i tot això, sí que ho fem, fa molt.
12: Sí, alguna n'hi ha, però ara mateix no et sé dir quina.
13: Segurament. Bueno, hi ha coses que jo dic a casa i ma mare es queda mirant i és com, què estàs dient? No t'entenc.
6: Com cringe, o sí. Que cringe me da, coses així.
13: No para de dir diablo, jo ara.
1: Diablo, què vol dir Slay?
5: Slay, bueno, ara et faré el test, no t'ho diré encara, no? Segons els filòlegs que estudien el llenguatge juvenil, paraules com bro són especialment habituals. De fet, alguns experts apunten que es pot utilitzar tant en l'inici, al mig i al final de les frases constantment entre els joves. Núria, què et deia? O sigui, què et sembla si fem un test?
1: Vinga, va,
5: test,
1: a veure
5: no?
1: si passo la prova.
5: Sí. Mira, primer et diré la paraula, vale? Després una frase per posar context, uh-huh. i tu m'hauràs de dir el significat. Si endevines...
1: Potser no les podrem fer totes, perquè vale. anem una mica justos sí. de temps, mira, però tu tria.
5: Anem directament. Mira, red flag. Aquesta segur que la coneixes.
1: Una línia
5: ja,
1: vermella,
5: no?
1: sí.
5: Sí, exacte. FOMO, aquesta l'has escoltat ja?
1: FOMO és aquesta fòbia, no poder-te perdre, saps, aquella sensació és que no em puc perdre això.
5: Vale. Ara anem
1: vaig
5: a Slay, que també la tenia.
1: Slay, ni idea, veus? Aquesta m'ha cridat l'atenció.
5: Mira, doncs et dono context una miqueta amb una frase. Amb aquest Slay, amb aquest outfit, estàs molt guai avui.
1: I Slay va al davant de tot això?
5: Slay pot anar al davant o al final, sí.
1: Vindria com ho flipes? Vindria a ser com ho flipes amb aquest outfit, està genial.
5: Slay vol dir, al final, fer alguna cosa molt bé o impressionar. Ve de l'anglès també, matar, literalment, però en argot de la cultura pop...
1: Com estàs i... que ho trenques,
5: sí,
1: no?
5: Sí, exactament. LGTBQ significa destacar o triomfar, jo què sé, amb el, per exemple, amb el que portes vestit o si has fet alguna cosa com una actuació o has cantat, Slay, mm-hmm. Slay. I d'acord. A més s'acompanya normalment amb els dits, no? També el soroll aquest de, mm-hmm. de amb els dits.
1: Vale.
5: Tenim també la paraula
1: NPC. O sigui, que serveixes, vull
5: sí,
1: dir.
5: Sí,
1: que vas servint.
5: Sí, exacte, yeah. exacte. Tenim NPC també. No sé si l'has escoltat ja, aquesta paraula.
1: Esta... NPC?
5: No?
1: No.
5: No. Mira, aquest tio sempre diu les mateixes frases. Sembla un NPC. Pel context, no?
1: Com un disratllat que dèiem nosaltres, no?
5: No, vol dir non-playable character, personatges dels videojocs que al final no controla el jugador. Ara s'utilitza sobretot per descriure algú que sembla actuar sense personalitat pròpia mm-hmm. o de forma molt, molt previsible.
1: Molt bé, doncs no tenia NPI.
5: Ni idea, no?
1: Després t'ho dic.
5: Aquest tipus d'expressions serveixen al final per crear complicitat dins del grup, però hi ha alguna pregunta que sempre apareix quan parlem d'aquests temes. Penses que aquest vocabulari és només una moda o creus que aquestes paraules acabaran formant part de la llengua habitual?
6: Jo crec que la majoria és una moda, però potser algunes sí que acabaran formant part del vocabulari habitual.
13: Jo espero que es quedi en moda, perquè si no, anem malament.
12: No, jo crec que moltes coses de vocabulari són modes. I jo crec que això tampoc durarà tant.
14: Sí, jo igual, jo crec que serà així, més una època i que després ja a poc s'anirà perdent.
5: Aquest canvi de llenguatge, segons la situació, és molt habitual. Els joves poden parlar amb aquest argot amb els amics, però utilitzar un registre més formal amb adults o a classe. Això demostra que no és tant una falta de vocabulari, sinó una manera diferent de comunicar-se segons el context. I acabem amb una reflexió sobre la llengua. Creus que el català s'està adaptant bé en aquest nou vocabulari d'internet?
12: Bueno, no sé, jo personalment no. El meu català almenys
1: bueno,
12: no, però potser
1: altres
12: persones diuen el contrari.
14: No, jo crec que tampoc. A més, bueno, el que deia així en anglès i tal, però el català jo crec que no.
12: Jo crec que el castellà sí, però el català no. Se l'està menjant l'anglès.
13: Bueno, sí, total, penso el mateix.
5: Moltes d'aquestes paraules són una barreja de llengües, sobretot influenciades per l'anglès i internet. És una mostra clara també de que les llengües evolucionen constantment i cada generació el que fa és crear les seves paraules depenent en quin món viuen, no? Que en aquest cas també és el món digital i la vida real, no? Potser avui algunes d'aquestes expressions ens semblen estranyes, però qui sap si d'aquí uns anys acabaran algunes entrant fins i tot al diccionari. Per acomiadar el programa, Núria, volia deixar-vos amb una cançó d'en Pablo Lluch a TikTok, que és per repassar els conceptes que hem fet fins ara.
1: Molt bé, i així estudio una mica,
5: exacte.
1: No? Me les vaig aprenent.
5: Pel pròxim test. Vinga, Núria, que vagi bé. Adéu.

0: platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El 2035 és l'any en què es preveu que les 32 hectàrees de terreny que hi ha ubicats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs es converteixin en un gran epicentre de l'activitat econòmica. El lleure també tindrà un pes important en aquesta parcel·la amb la construcció d'un parc litoral de 90.000 metres quadrats que serà resilient a les inundacions i també una gran zona residencial de prop de 2.000 habitatges. El cor d'aquest projecte serà la nau de turbines de l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies, que acollirà el Catalunya Media City, un centre que vol esdevenir alhora un pol de referència mundial pel que fa al sector de l'audiovisual i del videojoc. Precisament ens desplacem a aquesta hora fins la nau de turbines on es troba el nostre company, l'Àlex Siso, per conèixer en detall com progressa aquest projecte. Molt bon dia, Àlex.
3: Molt bon dia, Núria. Així és, al març de 2023, recordem, es va aprovar aquest PDU de les Tres Xemeneies que preveu ordenar aquestes 32 hectàrees compreses entre el riu Besòs, el barri de la Mora, la línia de tren i el mar, i que preveu també la construcció del Catalunya Media City. De la zona metropolitana podem dir que és el terreny no urbanitzat més gran, i avui parlem amb el Ferran Falcó, que és el director general del Consorci Besòs. Bon dia, Ferran.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Parlem d'un espai, Ferran, fins ara degradat, tancat, i que es preveu que s'obri a la ciutadania. Primer de tot, què suposarà aquest projecte per l'àrea metropolitana i també pel conjunt de Catalunya?
4: Esperem que sigui una demostració del balanç positiu que tenen intervencions urbanístiques en sectors que en aquests moments doncs, estan tenien un altre ús, no? O fins fa uns quants anys tenien un altre ús. Estem parlant de la transformació d'una zona que ocupa 32 hectàrees, que havia estat industrial, com saps, un centre, diguem, de generació d'energia elèctrica que utilitzava carbó al principi i que després utilitzava gasoil, que finalment va ser tancada quan la irrupció del cicle combinat d'aquí al Besòs va fer innecessària la producció d'energia des d'aquí i que ha passat uns quants anys redefinint-se a si mateixa amb quin futur podria arribar a tenir. I les administracions crec que han arribat a la conclusió que el futur d'aquesta zona industrial i contaminada que tenim en aquests moments podia ser una combinació d'usos residencials, d'activitat econòmica i d'equipament i de lleure. I per això el futur d'aquesta àrea és un parc de 98.000 metres quadrats, gairebé 10 hectàrees, 10 camps de futbol. És un equipament, aquest on estem ara mateix, la nau de turbines, que ocuparà, que tindrà 26.000 metres de sostre, 26 metres quadrats. Una part d'activitat econòmica que arribarà als 70.000 metres per a empreses del sector audiovisual, digital i dels videojocs. I un equipament, com deia abans, que no només és important pels metres, sinó pel contingut. Aquí hi ha d'haver-hi projectes interuniversitaris, generació de sinergies entre universitats que facin formació, innovació i recerca, i també una activitat relacionada amb l'exhibició del que és la cultura digital o les arts digitals, audiovisuals i de videojocs a la sala de turbines. Bueno, la voluntat de crear aquest equipament aquí està feta, efectivament, no només amb una vocació local, Sant Adrià de Besòs i un tros de Badalona, sinó que traspassi fins i tot la pròpia marca de Barcelona. Nosaltres serem un equipament de referència per evidentment Sant Adrià i Badalona, òbviament per Barcelona, definitivament per Catalunya, però també per l'Estat, pel conjunt del continent i globalment. La nostra voluntat, i així hem treballat, és fixar-nos en equipaments similars dedicats a l'audiovisual, al digital i als videojocs que estan en qualsevol lloc del món. I en aquest sentit, en el benchmarking que s'ha fet internacional, s'ha anat o s'ha visitat a gent de Texas, de gent de Kyoto, gent d'Alemanya, gent de França, gent de Gran Bretanya. És a dir, s'ha fet una mica de treball per mirada de que aquest equipament, quan estigui en marxa, i aquest espai, quan estigui en marxa, sigui el millor dels espais de referència per tot el sector audiovisual, digital i de videojocs del món.
3: De fet, dins d'aquest edifici de la nau de turbines, la formació, no?, tindrà un pes important, tant en un edifici de formació professional de més de 3.000 metres quadrats, també 3.800 metres quadrats adreçats a universitats. De fet, ja hi ha converses amb algunes de les principals universitats públiques d'aquí de Catalunya.
4: Hi ha més que converses, ja hi ha projectes sobre la taula que han presentat les universitats públiques catalanes i el govern decidirà en breu o decidirà properament quins són els projectes universitaris que s'inscriuran aquí a la nau de Turbines, amb aquesta voluntat de que siguin projectes universitaris que entre ells generin sinergies i que tinguin aquesta vocació tecnològica i internacional que els doni un valor afegit.
3: De fet, estem parlant de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. En principi, també s'hi poden afegir més.
4: Aquests tres projectes ja existeixen, estan en avaluació per part del govern i la voluntat és més que generar compartiments estancs entre universitats, és fer que les universitats, a partir dels seus projectes, puguin fer un upgrade, puguin fer una elevació i puguin començar a treballar fins i tot projectes conjunts d'innovació i cerca i de formació, evidentment, per generar aquest ecosistema interuniversitari.
3: A banda d'aquest edifici de la nau de Turbines que es reformarà, just davant es construirà, si no vaig errat, un nou edifici on s'acolliran els platós?
4: Sí, el projecte dels arquitectes no només acaba amb el que és l'obra dins de la nau de Turbines, sinó que té dues peces més. Una és un edifici annex al de la nau de Turbines, com el de la nau de Turbines, però de 5.500 metres quadrats, per tant, més petit, però igual d'alt, igual d'ample, és com una ampliació de la nau de Turbines amb un edifici propi, que en diem central de recursos, centre de recursos, que és on s'agrupa tota la tecnologia que s'ha de compartir a nivell, diguem, de nau de Turbines pròpiament, però també del sector econòmic que generem a darrere l'estació, la subestació elèctrica, i també un petit volum a davant del parc, entre la nau i el parc, un petit volum alçat que a dintre també conté tecnologia. I quan dic tecnologia vull dir estudis de so, estudis de color, estudis d'edició digital, és tota la infraestructura que un complex d'aquestes característiques requereix.
3: A nivell de platós, estem parlant de quatre platós de més de 400 metres quadrats cadascun?
4: Bueno, això ho veurem, perquè ara estem en la redacció del projecte i jo crec que el pla funcional feia tota una sèrie de previsions, però ara tot això s'ha d'anar aterrant. I durant aquests propers mesos els arquitectes esperem ja, sabent qui ocuparà a dins aquesta nau de Turbines, acabaran de definir les prescripcions de tecnologia que requerirà l'espai. Però sí, el pla funcional dibuixava una sèrie de platós, doncs hi haurà d'haver platós i infraestructures destinats a una formació de qualitat que és la que es pretén impartir aquí a partir del centre de formació professional i els projectes interuniversitaris que hi puguin coexistir.
3: I ho hem comentat abans, que aquest projecte va vinculat al desenvolupament del Catalunya Media City, però que també es vol convertir en aquest àmbit degradat, no?, i tancat a la ciutadania, en aquest parc naturalitzat de 90.000 metres quadrats, que sempre hi ha hagut el debat, no?, que estem en una zona inundable. Sí que és cert que serà un parc resilient a les inundacions. El projecte ja s'ha adjudicat, oi? De quina manera es preveu fer front a aquestes possibles inundacions?
4: Bé, aquesta és una zona inundable i no deixarà de ser-ho. Igual que és una zona inundable el barri del Poblenou, parts de la ciutat de Sant Adrià i fins i tot el barri de la Mora o del Gorg de Badalona. El que sí que farem amb tota la intervenció urbanística i d'enginyeria és apaivagar i fer menys important qualsevol episodi d'inundació per un riu que es desbordi, o per un temporal. I això com es fa? Es fa, doncs, per exemple, dissenyant un col·lector que haurà de ser nou, que és el col·lector a llevant, que per sota hi portarà tres sifons que conduiran l'aigua en cas que sigui necessari. Es farà amb actuacions a la pròpia riba del riu Besòs, que no ens correspon a nosaltres, però que s'han de fer. Es farà amb una actuació que tampoc ens correspon a nosaltres i que s'ha de fer, i Adif sap que s'ha de fer, que és la millora del pont del ferrocarril quan travessa el municipi de Sant Adrià de Besòs, abans d'arribar, diguem, a mar. Es fa amb un parc naturalitzat que preveu tota una sèrie de basses de retenció d'aigua i unes vaguades d'uns diàmetres determinats per acompanyar l'aigua cap a mar quan sigui el moment, és a dir, amb tota una sèrie d'accions que el que pretenen és que d'un espai contaminat i inundable es passi a tenir un espai descontaminat i resilient al canvi climàtic o a les qüestions climàtiques.
3: Ara, com deies, hi ha tot un seguit d'actuacions que no depenen del Consorci del Besòs pròpiament, i és que és un projecte de molta envergadura, no?, on hi ha moltes administracions implicades, ADIF, no?, el Ministeri de Costes també implicat. Això pot comportar una demora del calendari previst per dur a terme aquest projecte?
4: Esperem que no. Nosaltres treballem amb la voluntat d'aprovar el 2026 els projectes d'urbanització i reparcel·lació. Això vol dir el projecte d'urbanització del parc, el projecte d'urbanització dels carrers, que són separats, són dos projectes diferents, i la reparcel·lació, que és l'acord entre les propietats per repartir-se beneficis i càrregues del conjunt del sector. Amb aquestes tres qüestions aprovades, més el projecte executiu d'aquesta nau de turbines, la nostra voluntat és, durant l'any 27, licitar i adjudicar obra perquè tot plegat es comenci a moure, no vull dir que s'acabi, es comenci a moure entre finals del 27 i l'any 2028.
3: I operativament al 100%, quina previsió hi ha? 2035, de que tota aquesta zona residencial i d'activitat econòmica del món digital i l'audiovisual estigui en marxa?
4: Sí, amb una primera urbanització i amb l'arranjament de la nau de turbines i la seva posada en marxa, jo calculo que no ens n'anirem més enllà de l'any 31-32. Però després hi ha l'obtenció, per exemple, del terreny on avui està la subestació elèctrica. Nosaltres, o sigui, s'ha de saber que aquesta subestació funciona, que funciona sempre, cada dia de l'any, que primer se n'ha de construir una de nova i que quan la nova estigui construïda s'ha de connectar la vella i desmantellar la vella. Per tant, aquesta és una operació que fem amb Endesa i Red Eléctrica Espanyola, que serà probablement la més complicada i que ens permetrà tenir els terrenys per l'activitat econòmica disponibles al 32. Però això no vol dir construït l'edifici, això vol dir el terreny disponible. Per tant, en relació a la teva pregunta, quan dius el 35 com a eclosió de tot, jo crec que no t'equivoques, perquè quan això passi, disposarem d'uns terrenys, s'hauran de construir i després s'hauran de llogar els espais i hauran de venir les empreses. Per tant, efectivament, sí. Nosaltres estem pensant que l'eclosió de tot aquest procés de transformació urbanística serà al voltant de 2035.
3: El trasllat de la subestació elèctrica es preveu que sigui a l'Avinguda Maresme, aquí a Badalona?
4: Sí, exactament al davant. Hi ha uns terrenys reservats pel propi pla director urbanístic. Hi ha un pla especial en marxa aprovat inicialment, que aquest any s'ha d'aprovar definitivament. I sí, l'espai és el que queda just després de la via del tren al davant de l'actual subestació. Jo crec que és important que es pugui connectar el que és el desenvolupament futur d'aquest sector de 30 hectàrees, de les Tres Xemeneies, amb l'arribada d'Inditex, que es produeix aquí, on ara hi ha l'actual Alcampo. És una arribada que no és una arribada, diguem, de la logística d'Inditex, de magatzems i de camions, sinó de valor afegit i de qualitat corporativa de quatre marques del grup. Per tant, això serà un impacte important. I aquí, en aquest sector de l'Alcampo, és on es dibuixen, amb el planejament vigent, dos passarel·les d'accés que aniran per sobre de la via del tren, una aproximadament d'uns 12 metres de diàmetre, l'altra d'uns 8, però són passarel·les peatonals que donaran accés aquí a les Tres Xemeneies i que canviaran absolutament l'avinguda i l'arribada des del municipi de Sant Adrià. S'hi ha d'afegir el pas soterrat del carrer Olímpic, que s'arreglarà, i un nou pas soterrat que s'ha de fer a Badalona, a l'Avinguda Maresme, que serà probablement el més complicat de realitzar i l'últim de realitzar, però en tot cas aquest sector tindrà 4 punts d'arribada, que seran aquests 4 passos, 2 soterrats, 2 elevats, i es compta també en fer una ampliació del tramvia perquè pugui arribar amb 2 parades més tant davant de les Tres Xemeneies com al Port de Badalona. Tot això és el que ara s'està estudiant i començant a treballar.
3: I finalment parlem també d'aquesta zona d'habitatge, no? Són 6 illes en total, estem parlant de prop de 2.000 habitatges al nou barri que es generarà aquí.
4: El pla, el que disposa, són 1.786 vivendes, de les quals 714 de protecció oficial, de les quals la meitat de lloguer. Aquest és el projecte. Per tant, hi haurà unes 1.040 i escaig vivendes de caràcter privat i hi haurà la resta de fetes, diguem, amb règim de protecció oficial.
3: I com es finança tot plegat?
4: Tot el que és la part de l'urbanització, tot el que són els carrers i el parc, això es paga per part de la propietat. I la propietat qui és? La propietat és, en més d'un 70%, una societat conjunta que tenen Metrovacesa i Endesa. Aquests són els grans propietaris d'aquest sector, per tant, són uns privats. Que la plusvàlua d'aquesta operació I els costos, les dues coses, se les atribueixen ells, i que el que ells faran serà promoure aquestes 1.000 vivendes de caràcter lliure, i per fer-ho pagaran el 70% i més del que és els costos globals de l'urbanització. Això per una banda. Després hi ha la part de la inversió en la nau de turbines. La inversió de la nau de turbines serà 100% pública i la farà el govern de la Generalitat. I després, el que sí que hi haurà, per exemple, en la sala d'exhibició, hi haurà una concessió perquè algú s'ocupi de dinamitzar aquesta sala d'exhibició de la nau de turbines, que ocupa uns 5.700 metres quadrats. La resta, com que serà universitari i FP, quedarà sota el paraigua públic.
3: Es diu que és el projecte urbanístic més important de l'àrea metropolitana i de Catalunya, és així?
4: Sí, bueno, el més important no ho sé, però en tot cas per aquest territori, pel Barcelonès Nord o pel Baix Besòs, és el projecte més important en moltíssims anys. Per descomptat, des dels Jocs Olímpics, jo crec que no havien fet un procés de transformació d'un espai tan gran com aquest. En cap cas, els Jocs Olímpics jo crec que són la darrera referència de les grans transformacions a Badalona i a Sant Adrià, i ara, doncs, en aquesta nova etapa, és aquesta actuació sobre aquestes 30 hectàrees, que jo crec que al final el que ens ensenya és un balanç entre l'interès general, l'interès públic i l'interès privat, molt a favor del que és l'interès general, l'interès públic.
3: Molt bé, doncs, Ferran Falcó, director general del Consorci Besòs, gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.

La pela és la pela. No en tinc ni cinc. Això no val ni un duro. Expressions com aquestes són testimonis vius d'una moneda que va formar part de la nostra història durant més d'un segle, la pesseta. Tot i que avui la recordem amb nostàlgia, la seva història és molt més complexa del que sembla. Neix en un context d'unificació econòmica, sobreviu a guerres, dictadures i transicions polítiques i es retirarà quan arriba l'euro, deixant un llegat que encara es troba en els calaixos i col·leccions de molts ciutadans i ciutadanes. Però d'on ve el seu nom? Què la va fer tan emblemàtica i quins dissenys la van marcar al llarg del temps? Com va conviure amb d'altres monedes i quin paper va tenir en la història econòmica i simbòlica d'Espanya? Benvinguts a la història d'una moneda que va marcar una època. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Programa 483, Història de la Pesseta. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Molt bé, i avui ens torna a acompanyar el Joan Fontanilles, llicenciat en filologia, en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, és divulgador al canal de YouTube d'Ibernumis. Joan, benvingut de nou a les Portes de Troia.
2: Què tal?
0: Joan, quin valor tenen les pessetes com a moneda col·leccionable?
2: La gran majoria, no gaire. O sigui, comencem malament ja, no?
0: Malament ja.
2: Però sí que és veritat que n'hi ha algunes que sí que poden valer, eh? Però, diguem, la immensa majoria, no gaire.